Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a

0: diga mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un la bubu.
1: La bubu!

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Jo no me l'aprenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyant.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació mantenen el pols i continuen aquest dimecres el cicle d'aturades amb una vaga territorial al Penedès i al Baix Llobregat. Es preveuen talls de carretera i aquest migdia hi haurà concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Les posicions entre el govern i els sindicats continuen enrocades. De cara a la taula sectorial de demà dijous, el sindicat USTEC hi proposarà un augment salarial de 400 euros que els podria fer desconvocar a les vagues. Tot i això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja els avisa que no es poden fer peticions de màxims.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir dimarts a tot el sector educatiu de Catalunya va tenir un seguiment del 70% segons la USTEC i del 34% segons el govern. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Aquesta tarda compareixeran al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia sobre aquests fets i el sindicat USTEC n'està preparant una altra.
1: La inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%. És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys, amb la guerra a l'Orient Mitjà afectant de ple els preus de l'energia. Donald Trump insisteix a treure-hi ferro i diu que és un efecte passatger. Ho ha dit poc abans de començar el seu viatge cap a la Xina, país que visitarà dijous i divendres.
4: Els afectats per l'antivirus que estan fent quarantena en un hospital de Madrid podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR. El Ministeri de Sanitat flexibilitza així el protocol hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Les acusacions pel crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi La Iglesia, pels delictes d'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. La Fiscalia i la família de Jubany coincideixen a demanar que s'aparti de la causa de manera provisional l'altre investigat, Xavi Jiménez. L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada, de fet, dels seus lectors.
4: Barnes, que té 80 anys i és autor de títols com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha sigut senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
5: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
4: La memòria és un dels temes

0: en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà, això sí, a la reelecció.
1: A la prèvia de l'Alavés-Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol Athletic Club de Bilbao.
0: Espanyol i Girona queden provisionalment al llindar del descens després del Celta 2, Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
1: I el Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga ACB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
2: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 13 de maig. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que avui dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura serà més baixa. Ja sabeu que aquesta setmana tindrem una davallada important de la temperatura. Per tant, abrigueu-vos si heu de sortir de casa. Ho estem dient un 13 de maig. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Matiners, avui a Sant Sadurní d'Anoia veurem sortir el sol a les 6:36 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 27 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui recordem aquesta cita de Stevie Wonder que diu: no importa qui siguis, l'important és què fas amb la teva vida i com tractes els altres.
0: Avui és el nostre protagonista perquè hi ha moltes maneres de començar el dia, però avui us proposem sortir del llit una cançó que traspua tendresa i amor per tots els quatre costats.

0: I Love You, de Stephen Hartaway Morris, o senzillament Stevie Wonder. És un cantautor i activista social i un dels artistes amb més pes de la mítica companyia discogràfica Motown. Les xifres ho diuen tot, eh? Wonder ha venut més de 100 milions de discos a tot el món. Podríem fer, de fet, un repàs extens de la seva carrera, però avui he pensat que qui millor ens el pot descriure és un cantant i compositor català que tots coneixeu. Us parlo del Manu Guix. El Manu és fan absolut de Stevie Wonder i sempre li ha sentit dir que li encantaria veure-la en directe. I això va passar, i no fa massa. Per tant, qui millor que ell perquè ens expliqui i ens parli de Stevie Wonder. Manu Guix, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Jo vaig tenir la sort de veure Stevie Wonder en directe el 10 de juliol de l'any passat a Cardiff. I va ser, sens dubte, el millor concert de la meva vida. Vaig trobar un Stevie Wonder que li costa caminar, però que quan se senta els teclats i el piano i es posa a cantar, és que segueix mantenint exactament la mateixa vitalitat.

0: el mateix to de veu, em va semblar una autèntica animalada, estava acompanyat d'uns músics espectaculars i va ser un concert que recordaré tota la meva vida. No vaig parar de plorar en tot el concert. Un petó.
1: Tot dit i res més a afegir. Donem corda el dimarts, millor dit, donem corda al dimecres, felicitant Stevie Wonder. Avui bufarà 76 espelmes i tant de bo avui us soni el telèfon i us diguin: trucava per dir-te t'estimo. Aquesta sí que serà una bona manera d'engegar el matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon dimecres.
3: Molt bon dia.
1: Què tal, com estàs?
3: Doncs molt bé, i vos?
1: Molt bé, aquí a punt per escoltar què ens heu preparat a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, què hem preparat nosaltres i què ens va deixar ahir Florentino Pérez en una roda de premsa històrica. Sí? Jo crec que és la més esperpèntica que he vist mai, però vaja, aquí que cadascú respongui el seu. Amb tot el que va dir, tot contra qui va atacar i què passarà al Madrid a partir d'ara, farem una hora esportiva especial i anirem incorporant alguna de les persones que van atacar, també periodistes de l'ABC, també tindrem Fonsi Loaiza, que és un dels periodistes que més ha escrit contra Florentino Pérez, i d'això en farem, com et deia, l'hora esportiva, perquè és un dia que bé, quedarà marcat en la història del Madrid i del periodisme espanyol de ben segur. També
1: segur.
4: Estarem atents a les mobilitzacions de mestres i professors, avui concentrades a la zona del Penedès i al Baix Llobregat, i també parlarem amb el director de la Fundació DAM, perquè celebren el 150 aniversari aquest
1: dissabte. I tant.
4: I a les 11, Sopa de Cabra. Estrena documental. 40 anys de trajectòria. Tindrem el director del documental, el Jordi Call, el Gerard Quintana i el Josep Tió. Per tant, avui ocuparan més d'una cadira, no només la cadira de Lara García. Els entrevistats. Avui la Lara no tindrà aquest privilegi. I acabarem amb l'humor pendent, si és que ja es pot fer més riure que tornar a posar mitja horeta de la premsa de Florentino d'ahir, que insisteixo, va ser increïble.
1: Déu-n'hi-do. Segurament serà una de les imatges que ens deixa aquest 2026, i no en positiu, precisament.
4: Jo he vist centenars de roda de premsa i no exagero amb la xifra, perquè és la meva feina. No havia vist mai res igual.
1: Alerta, Dada Maiol no anirà per aquí avui.
4: Ja veurem.
1: Ui. Noies, heu escalfant a la banda.
5: Has estat molt hàbil aquí.
1: Que això anirà de futbol. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
1: 3 minuts, un quart de 6 del matí, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. Àlex Bosch, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
1: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
6: Doncs mira, entre altres coses, que Google ha presentat aquesta nit algunes de les novetats de la versió 17 del seu sistema operatiu
1: Android. A veure,
6: Android.
1: Molt bé.
6: Té un parell de novetats interessants. Una es diu Screen Reactions. És una eina que permet gravar a través de la càmera del mòbil les teves reaccions quan, per exemple, veus un vídeo. Mm-hmm. I alhora grava també el vídeo que estàs veient al mòbil.
1: Val. És a dir, com una pantalla partida, per
6: sí,
1: entendre'ns.
6: És un tot plegat pensat per fer publicacions a TikTok o Instagram.
1: Molt
6: la
1: bé.
6: Gent que sap de què va això, segur que entès perfectament l'eina. Screen Reactions. I ara la bona. També ha anunciat una eina que es diu Pause Point.
1: Pause Point?
6: Sí.
1: I de què va això?
6: És una eina que Google planteja per millorar el benestar digital de l'usuari. Explico com funciona Pause Point. Detecta quines són les aplicacions a les quals estàs més enganxat.
1: Ah.
6: Pregunta quina?
1: M'ho preguntes a mi? Instagram i TikTok.
6: Instagram, per exemple, Instagram o TikTok.
1: Jo doncs, soc com un adolescent, Àlex.
6: Sí, jo també. Jo t'hauria contestat el mateix. Instagram, TikTok no, però t'hauria contestat Instagram. Doncs, quan tu prems Instagram, el que et fa aquesta eina és aturar-t'ho 10 segons.
1: Tu atures
6: 10 segons i et dona temps per, entre altres coses, proposar-te coses com exercicis de respiració o que, com a alternativa, et plantegis la possibilitat d'escoltar un audiollibre.
1: M'encanta!
5: Ah, és a dir, xulo!
1: És a dir, alerta que tornes una altra vegada
6: que estàs
1: a una de les teves addiccions al mòbil.
6: Què tal si escoltes un audiollibre o fas uns exercicis de respiració?
1: L'altra cosa és que li fotem cas després al que ens digui el mòbil.
6: Em sembla que no.
1: Gràcies, Àlex. Fins ara. La missió conjunta, com cada dia, també a través de DICAT. Bon dia als que ens escolteu a través de les freqüències DICAT i també a aquestes hores del matí. Volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
7: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor perquè el 2025 es va registrar un increment d'un 71% en el consum de continguts en català a les xarxes socials. És la conclusió d'un estudi d'Accent Obert i La Fera, que apunta que la principal causa és l'augment d'activitat de perfils ja existents. Potser al final serà possible ser usuari d'Instagram, TikTok i YouTube sense necessitat de canviar de llengua.
1: Bones notícies per començar el matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. I aquestes hores també, Marta, volem saber de què parlarem poc.
5: Doncs que Messi es veu que no pare de comprar coses a Catalunya.
3: Solo quería presentarme, saludarlo, que se sepa que acá estamos para crecer, para ayudarlo en todo lo que nos haga falta. Tenemos mucha ilusión en que no nos presentes.
5: L'últim que sabíem és que es va comprar al club de futbol del Cornellà i ara es veu que l'última adquisició ha sigut les galeries Wagner per 11 milions i mig.
1: Quatre granetes, per res, Leo Messi, això.
5: No és res. Són unes oficines que estan aquí just al costat de la ràdio, de fet a la plaça de Wagner, aquí al Tiroparc. Portaven i hem passat moltíssimes vegades per davant quan anem a comprar cafè. Portaven 33 anys abandonades i ara doncs l'argentí ha decidit rescatar-les.
8: Què mira, bobo?
5: No és la primera vegada que Messi inverteix al mercat d'oficines de la ciutat. De fet, l'exfutbolista del Barça també va explotar fa uns anys unes altres oficines, en aquest cas que estaven ubicades a l'antiga Esquerra de l'Eixample, que això és molt a prop de l'Hospital Clínic.
8: Vica el Barça i vica Catalunya!
1: Oh, escolta'm, és que al final l'hauran de fer president de la Generalitat.
5: Alcalde. Al ritme que va...
1: O alcalde de la ciutat.
5: Alcalde de Barcelona, com a mínim.
1: Multipropietari.
5: Ah, que aprengui una mica català i ja ho tindríem tot.
1: Doncs mira, bona reflexió,
5: sí.
1: Marta.
5: Molt bé.
1: Bones notícies, per cert, per engegar el matí, Lara, i amb bones dades, sobretot.
5: Doncs sí, és que Espanya ha desbancat a Malta i se situa per primera vegada a la història com a millor país d'Europa en drets LGTBI. La nova direcció de MAP Arcoiris, que és la major organització internacional LGTB, destaca la lluita decidida, diuen, del govern central contra els intents de l'extrema dreta de posar en risc la legislació. En un comunicat, l'entitat assegura que la valentia política continua sent la resposta més eficaç per combatre les agressions contra el col·lectiu.
1: Doncs mira, bones noticietes, perquè tal com està el panorama últimament i amb el 2026 que portem, sempre intentem que aquest primer cafè vingui carregat amb algunes bones notícies i amb Bot Serra, que mai sabem en el seu metavers particular de què ens parlarà. Anem a escoltar. Quin motiu tenim per saltar del llit, Bot Serra? Bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida a les fotografies i vídeos de record. Els formats VHS o Super 8 han quedat obsolets, però hi ha maneres de recuperar el material antic. El diari de Girona ha parlat amb els impulsors de Galeria 35, un negoci de revelatge de fotografies i digitalització de cintes que compleix 50 anys. Tenen platós per fer sessions fotogràfiques, ofereixen serveis de reportatges a l'exterior i, naturalment, també imprimeixen fotos digitals.
10: En un any calculem que la gent, els més importants són entre unes 100, 150, 200 fotos màxim, que són vacances, celebracions, events, activitats. No hem de tenir moltes i moltes imatges de tot, vull dir, amb una petita selecció de cada cosa perquè puguem recordar és suficient.
9: Van néixer a Banyoles i avui també tenen botigues a Girona, Figueres i Vic. Per molts anys.
1: Recuperar VHS, entre d'altres. Jo tinc uns quants VHS a casa que si els hagués de passar digital crec que m'espantaria. De les primeres feines, de...
5: Que mono!
1: Quina
5: gràcia!
1: La meva adolescència...
5: Oh, i passa'l, sisplau.
1: I tant, ara mateix. Posarem aquí l'estudi amb un DVD mentre anem fent els matiners.
5: Ai, doncs mira, a vegades...
1: Amb l'ulum, coses de la meva vida.
5: Vull dir, per veure anuncis, et veiem a tu.
1: Molt bé. M'ho pensaré. Però està bé que hi hagi botigues com aquesta que recuperin alguns formats d'imatge, en aquest cas com el VHS, que ja no acostumem a utilitzar. Moment a aquestes hores del matí per desplegar la nostra revista del cor i saber com batega el cor aquest matí, l'Anna.
5: Batega Manolo García, que ha reaparegut després de l'aparatosa caiguda que va tenir aquest cap de setmana en ple concert amb l'último de la fila, ha explicat que està bé, que no es va fer molt mal, i s'ha mostrat indignat per la volada que ha tingut tot plegat a les xarxes.
11: Me parece feo porque, no sé, yo, no sé, soy fan de Paul McCartney, por decir, y a mí me dicen, oye, Paul ha tenido, Paul McCartney, y a mí me entra congoja, me entra una angustia. Es muy feo que por dinero, porque lo hacen por dinero, para monetizar, como se dice, una palabra horrible también, para que la gente clique, miles y miles de personas, por morbo, por curiosidad o por preocupación. Oye, pues este muchacho a mí me cae bien, ¿qué le ha pasado? Tal. Y meter el miedo, meter la congoja, meter la angustia en la gente es punible. O sea, tendría que ser denunciable. Y los gobiernos tendrían que hacer algo al respecto.
1: empipadíssim i amb tota la raó del món, Manolo García, amb aquestes imatges que també es van fer virals d'aquesta tirada en platja, que per uns moments vaig pensar, està fent un Joan Dausà.
12: Ara, totalment. És que ho anava a dir, totalment.
1: Podríem fer tertúlia.
12: Podríem quedar que aquests, un cafè.
1: Que es tiren en planxa als escenaris. I el Cor Alerta ja no batega. Entre Max Iglesias i Estefany Cayo.
12: Tots dos van coincidir al rodatge. Recordem de la pel·lícula Hasta que nos volvamos a encontrar. Es van enamorar, però ara Max Iglesias ja se'l relaciona amb l'actriu Aitana Sánchez Gijón i Estefany Cayo ara està sortint amb Alejandro Sanz.
1: Tot queda a casa, bé, tu, escolta. Sí. El que ni segur l'agafa l'altre, saps?
12: Vinga, este patí, vinga.
1: Exacte.
12: Així. Bueno, s'ha d'anar combinant-ho. Els dos han refet, evidentment, la seva vida sentimental i quan li han preguntat a Cayo si podria viure sense amor, ella contesta això.
13: No,
12: jamás. I quan li pregunten com té el cor, atents al que diu.
13: Pleno en esta partida.
1: Com que ha dit?
12: Se n'enriu ella mateixa. Torna, a veure, podem tornar a posar?
1: És que no ho sento, a veure.
13: Pleno en esta partida.
12: Pleno y no está partido.
1: Ah!
12: Allí.
1: Ah.
12: En picadeta d'ullet.
1: A quina cançó?
12: A corazón.
1: A corazón partido. És que m'encanta, perquè és que...
12: Se n'enriu ella mateixa, m'agrada molt el vídeo.
1: Saps aquella gent que fa connexions entre les persones, els actors i actrius i cantants? Escolta'm, podries fotre allà un mapa d'aquest
12: sí.
1: Va estar amb aquest, perquè va deixar-la amb aquesta i aquest va agafar l'altre i tomba que gira, que tot queda molt recollidet.
12: Tomba que gira.
1: Exacte, en 9 minuts pràcticament arribem a 5:45 del matí. Quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Pérez Cruz va cantar-nos en directe Mar d'Anna Catalina, un dels temes del seu últim disc.

0: M'estic imaginant molta gent ara que s'està despertant, que ha posat la ràdio i, escolta'm, amb aquesta cançó és impossible que no comencis bé al matí, Marta.
1: I tant. Bon humor i bon relló.
0: Ella com ho ven?
1: Un dia com avui, un 13 de maig del 1967, The Supremes aconseguia col·locar aquest tema de Happening al seu desè senzill, el número 1 de la llista dels Estats Units, amb aquest tema, un tema, per cert, que també forma part de la pel·lícula del 1967 que porta el mateix nom. Va ser, de fet, l'últim tema sota el nom de la banda de Supremes, ja que el grup després va canviar el seu nom amb Diana Ross and The Supremes abans del següent llançament.

0: Aquesta música, com sempre, us saludem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Ara, per això, passem de suprems a connectar-nos amb els astres. Per favor, agafem-nos de les mans. Provoquem energia positiva, perquè hem de saber precisament quin dia ens espera astrològicament parlant, i ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui dimecres 13 de maig la lluna entra a Àries, i quan la lluna passa per aquest signe, alguna cosa dins nostra es desperta. Hi ha més ganes de moure'ns, d'actuar, de començar, de fer el primer pas. Però compte, valentia no vol dir anar a la guerra per qualsevol cosa. Avui pot haver-hi impuls, però també convé triar bé on posem l'energia. No totes les batalles mereixen la nostra força. Així que mou-te, atreveix-te, però no et deixis arrossegar per la irreflexió. Que tingueu molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do els missatgets últimament intensos que ens envia Astrocat.cat, eh?
2: És que ho saben tot.
0: Ho saben tot i més. Per tant, estigueu alerta als astres i sobretot el que ens expliquen cada dia en Sergi i la Cristina. I alerta, agafa aire, Lara, perquè tenim uns quants personatges que avui...
3: Clar, ahir no hi havia ningú. Avui hi ha molta gent.
0: Ahir hi havia el Frenkie de Jong i ja està.
3: I
0: ja està. Però avui...
3: Bueno, avui hi ha un reguitzell de persones.
0: Sí, exacte, i segons Lara García, només una persona hi celebrava.
2: Ahir només,
0: sí,
3: va ser així.
2: Només va dir una persona.
3: Si hi ha algú que truqui, van trucar... No.
0: Potser perquè estaven adormits, també t'ho dic, al matí. Però avui és una cosa que no es pot aguantar.
3: Comencem felicitant l'actor Ferran Renyer, perquè avui en fa 76. Un altre actor català, en aquest cas Jordi Sánchez, que avui farà 62 espelmes. I encara un actor més, aquest una mica més internacional. Us parlem de Robert Pattinson, que celebrarà que avui en fa 40. I del món de la interpretació, el de la música. Felicitem Stevie Wonder, que arriba als 76 anys. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'exfutbolista Yaya Touré, que va néixer el 1983 i fa 43 anys.
4: I tu, per què matines?
5: Ara mateix no caigo, no.
4: Explica'ns-ho.
5: A veure, me dame el paper.
4: 93 201 7474.
5: A quina ràdio?
4: Catalunya Ràdio.
5: Molt bé.
0: A veure, hem de recordar que això ho escric jo i que només et vaig posar l'any.
2: Sí.
0: I la Lara aquí ha fet un càlcul matemàtic ràpid en directe perquè això quedés bé
2: perquè
0: i perquè no hi hagués cap problema. Que l'exfutbolista Yaya Touré, que avui
2: fa...
0: en fa 1983.
2: És un vampir.
0: És que són les coses a vegades de picar... La...
2: No passa res.
0: Però escolta, molt ben salvat això, Lara. Et dedico aquesta cançó de Jennifer López.
2: Gràcies.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11, parlarem de Tornar enrere, el nou documental sobre Sopa de Cabra. A la tarda, ens preguntem què se n'ha fet de Carmela Marchante amb Abraham Oriols. I també rebrem una nova masterclass d'història d'Enric Alpena. Al Catalunya Nit conversarem amb el cantant Ivan Ferreiro abans del seu concert demà al Sant Jordi Club.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 13 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment també de repassar els titulars d'aquesta primera hora del matí. Avui recordem nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Ahir va ser una vaga general a tot Catalunya. Avui és només al Penedès i al Baix Llobregat. Compte perquè també es preveuen, però, talls de carreteres. El pols entre els sindicats majoritaris i el govern es manté a l'espera que les dues parts es trobin demà a la taula sectorial. El sindicat USTEC vol un augment salarial de 400 euros i Educació diu que no ho veu realista. Sentim la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i la consellera Esther Niubó.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir a tot el sector educatiu va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern.
0: I avui pendents de la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Com a rerefons, la polèmica infiltració d'agents en una assemblea de docents.
1: Una polèmica que s'està fent una mica més gran després que la consellera d'Educació admetés que no en sabia res. Tots dos donaran explicacions als diputats. Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals.
4: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical, també parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: Donald Trump té un problema greu derivat de la guerra a l'Iran, la inflació.
1: Els preus s'han disparat un 3,8%, sobretot per l'encariment dels carburants i l'energia. Aquesta és la taxa més alta dels últims 3 anys. Però Trump mira de restar importància i anuncia que aviat es girarà la truita.
5: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
0: Trump, per cert, ja viatja cap a la Xina.
1: Ho fa a bord de l'Air Force One i acompanyat, entre d'altres, d'Elon Musk i el propietari d'NVIDIA, empresa clau en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Abans de marxar, Trump n'ha fet una de les seves, la xarxa social Truth Social, la seva xarxa social, ha penjat una imatge on situa Veneçuela com el 51è estat dels Estats Units.
0: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus.
1: La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat han flexibilitza les mesures de quarantena. Podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la PCR.
0: La fiscalia ha acusat la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya.
1: Sí, el fiscal Fernando Bermejo els acusa de corrupció i de frau fiscal. Assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger.
6: Este proceso no ataca a Catalunya, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Catalunya como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Catalunya de los años 90.
1: En l'informe final, el fiscal remarca que estafar la hisenda pública és estafar la societat.
0: La intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cinema de Cannes.
1: El certamen, el més prestigiós del món, va arrencar ahir amb una comèdia romàntica francesa i l'entrega de la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson, el cineasta que hi ha al darrere de la saga del Senyor dels Anells.
0: I déu-n'hi-do la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez.
1: Entre d'altres coses, va parlar del cas Negreira i el Barça ja ha comunicat que estudia en accions legals contra el president del Madrid. Florentino ha avisat que prepararà un dossier de 500 pàgines que diu que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça.
7: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
1: Florentino Pérez va anunciar la convocatòria d'eleccions i va acusar la premsa d'orquestrar una campanya contra ell.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Vinga, a 6:00 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Doncs avui seguim parlant d'aquesta roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez en totes les portades de la premsa general, també esportiva. Comencem pel diari ABC, blanc principal de les crítiques del president del Real Madrid. És l'únic tema que du en portada, fotografia de Pérez, que ocupa més de la meitat de la pàgina, assenyalen amb el dit i titular Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac atac desaforat a ABC. També en portada referència a l'editorial titulat Respectar el Real Madrid des de dins.
9: A La Vanguardia titulen Florentino desfermat. L'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I a la premsa de Madrid, El País també fa un titular descriptiu de la roda de premsa d'ahir. Titula Florentino explota contra la premsa en una insòlita intervenció. Ho acompanya, per cert, d'una foto del president blanc tapant-se les orelles. I El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant.
8: Més premsa, l'esportiva de Madrid les porta les paraules de Florentino m'han de fer fora a trets a la seva portada i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert.
9: Florentino, a banda, altres temes de portada. El periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos i dedica la gran foto als mestres i professors amb una plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga, titulant.
0: I alerta perquè els articles d'opinió i els editorials, o sorpresa, avui tenen un nom propi, evidentment el de Florentino Pérez.
9: Pel que fa a la premsa de Madrid, tant l'ABC com El Mundo dediquen l'editorial al president del Club Blanc.
8: L'ABC el titula Respectar el Real Madrid des de dins i considera que la compareixença de Florentino confirma que el Madrid travessa una crisi més profunda que una mala temporada.
9: L'ABC diu que, encara que Florentino Pérez hagi deixat de pagar la subscripció al seu diari, ells seguiran explicant el que passi al club, que és estimat pel propi diari i també pels seus lectors.
8: El Mundo titula l'editorial La desconcertant exhibició de Florentino Pérez i diu que ahir el president va mostrar la seva pròpia personalitat.
9: El diari considera que aquesta aparició pot considerar-se el reflex de la seva pròpia debilitat després de 2 anys sense títols, amb una situació econòmica confusa i un projecte esportiu trencat.
8: A El País, la periodista Nadia Tronchoni explica que ahir es va viure un deliri impropi de Florentino Pérez.
9: Tronchoni diu que el president del Madrid va mostrar que és un directiu desorientat i que està fora de lloc.
8: Mentrestant, a La Vanguardia, el cap d'esports, Juan José Pallás, descriu Florentino com una persona vulnerable.
9: I destaca que es va oblidar de les càmeres i van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i també la supèrbia.
8: A El Periódico, el periodista Emilio Pérez de Rozas es pregunta per què es permet això.
9: Qualifica l'acte d'ahir de patètic i diu que els seus aliats dins del club, els de Florentino, així com la seva dona i els seus fills, li haurien d'haver impedit que mostrés d'aquesta manera, doncs aquesta manera descontrolada i fora de si.
8: I l'Ara titula a l'editorial La fugida endavant de Florentino Pérez.
9: I assenyala que la imatge que queda després de la roda de premsa és la d'un Real Madrid en descomposició.
0: Sílvia Solanes, també molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: Moment de repassar la premsa digital. El poble amb més oliveres mil·lenàries.
10: El tenim a prop.
0: Ah, no m'ho diguis.
10: Sí, Ulldecona.
0: Mira.
10: Relativament a prop.
0: Sí.
10: Ulldecona, al Montsià.
0: El país també és petitó, eh?
10: Sí.
0: Les tres horetes el tens fet.
10: Sí, menys i tot. Ulldecona, al Montsià. Un municipi amb 126 quilòmetres quadrats que té 1.900 exemplars catalogats distribuïts entre les serres del Montsià i de Godall, sobretot. Ho recull la BC, que destaca que hi ha oliveres singulars com la més antiga, anomenada Farga de l'Arion, que es va plantar l'any 314. De fet, explica que està reconeguda com l'olivera més antiga del món que encara produeix olives.
0: Déu-n'hi-do. L'any 314, eh?
10: Sí.
0: Les
10: sí,
0: havies
10: sí,
0: passat
10: sí.
0: A tots colors, eh?
10: Pots ben dir.
0: Un llibre obert per explicar-nos històries. Els gelats que s'estan fent famosos.
10: Doncs els de la Rua del Barça, els que es van menjar Lewandowski i Xensie a la Rua. Doncs bé, llegim al web de BTV, que són de la gelateria Vibra, això ho posava a la bossa, que ho va obrir fa només 5 dies. Expliquen que quan la Rua va passar pel carrer París amb Enric Granados, van sortir cap a l'autobús del jugador sense tenir gaire clar si els hi podrien fer arribar una terrina que els havien preparat amb un cartell de vols un gelat. Diu que Xensie les va veure, va demanar la bossa i encara no s'ho creuen.
0: Ara estava recordant que hi han hagut ja dues campanyes indirectes de dues marques que els hi ha anat molt bé. Els gelats i, recordem, Nutella amb els astronautes.
10: Cert.
0: Aquest any, de moment, tenim dues marques que ja han fet una mica l'agost.
10: Sí, sí.
0: Qui torna, per cert, a tenir quiosc?
10: Doncs Taradell. Llegim el 9-9 que després d'un any i mig sense quiosc l'obrirà ara l'Ajuntament. El projecte arriba després d'un camí llarg de burocràcia i de negociacions amb els antics propietaris. Ho presenten com un servei essencial per al municipi i és que des que va tancar l'anterior els subscriptors de premsa del poble havien d'anar al poble del costat a buscar el diari.
0: Si sou de parcs d'atraccions, preneu nota. M'encanta.
10: Doncs vinga, tens el top 10, te n'explico uns quants.
0: Va.
10: El Traveler's Choice Awards de TripAdvisor acaba de publicar una llista dels millors de tot el planeta basant-se en quines destinacions han rebut el major nombre de ressenyes excel·lents. Al capdamunt del rànquing, per sobre fins i tot de parcs aquàtics, de tot, se situa Futuroscope, a França. En segon lloc, Beto Carrero World, al Brasil.
0: Val.
10: Després, una mica més lluny, Waterbomb, a Bali, a Indonèsia. Més a prop, número 4, Disneyland.
0: Sí.
10: després ja...
11: M'estàs enviant molt lluny, eh? Jo pensava que diries Catalunya en miniatura.
10: Home, parcs d'atraccions. A veure, t'he de dir que PortAventura no hi apareix.
11: Clar, és que no ho entenc.
10: El més a prop que tens és això, Futuroscope i Disney. I a l'estat espanyol sí que n'hi ha un, és a Tenerife,
11: sí,
10: el Siam Park, que també està considerat el parc aquàtic millor del món.
11: Doncs res, noi, haurem de fer una ruta per aquests parcs repartits per tot el món.
10: Gràcies.
11: Marc, bé, quin temps tenim per avui?
8: Va, de moment un matí més fresc, amb sol, també amb boires matinals a l'interior i més núvols també al nord-est. I a la tarda, atenció, ruixats a la meitat nord del país, localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura màxima d'avui també serà una mica més baixa.
11: Pràcticament en 4 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners, i benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals i alerta, perquè avui comencem amb la bona notícia de... En aquest cas, bona notícia per Joan Manuel Serrat.
12: Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
11: Pot haver-hi una millor cançó, per favor, que aquesta?
13: M'agrada molt...
11: Ens fotrem a plorar tu i jo aquí a l'estudi.
13: Sentir-la. Sí, sí,
11: viure-la,
13: la podríem deixar.
11: Viure-la. Caminar per la platja amb un pareo. amb la caiguda del sol.
13: Amb un pareo. Feia molt temps que no sentia la paraula pareo.
11: Que no es deu dir pareo, evidentment.
13: No es deu dir. Ara li preguntarem a la Marta.
11: I la Marta, que ens rectifiqui això que acabem de dir.
13: Sí.
11: Què passa amb Joan Manuel Serrat?
13: Doncs que l'Acadèmia de la Música ha anunciat que concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català. Per tant, una gran i una molt bona notícia. Serrat, per cert, recollirà aquest premi el proper dia 26 de maig, que es farà una gala a Madrid.
11: I més coses també per avui mateix.
13: Sí, algunes previsions. Avui, per exemple, a 8:45 del vespre a la sala Ludegas de Barcelona, que aquests dies, evidentment, ha sigut notícia amb Jan Laporta per allà dins, doncs en aquest cas acollirà una gala única, que serà un homenatge que es farà aquest vespre pels 25 anys de la mort del còmic i humorista Eugenio. I també, en aquest cas, avui a Reus comença la Fira del Circ de Catalunya Trapezi. La inauguració es farà al Centre d'Art Calmassó.
11: I com cada dia ens agrada bellugar el dial cap amunt i cap avall, a veure què és el que ens ha preparat avui en Jan Soteres i quin moment radiofònic ens recorda. Jan, molt bon dia.
14: Bon dia, matiners. Avui que passaran pel matí de Catalunya Ràdio Gerard Quintana i Josep Tió del Sopa de Cabra, movem el dial al 1995, quan el programa Al cap dels anys de Catalunya Ràdio, la cantant Guillermina Mota conversava amb Quintana, quan feia menys de 10 anys de la formació de la banda. Durant l'entrevista va confessar-li el seu somni de fer un muntatge teatral.
15: Ara ja ho puc dir, aquesta nit amb Gerard Quintana, que és, com tothom sap, el cantant i lletrista del grup de rock Sopa de Cabra. Eh?
16: Sí, sí. Soc unes quantes coses més, però no exerceixo.
15: Ara mateix m'interessa, doncs. A veure, què més? Home, però esclar, jo dic l'oficial.
16: Clar, clar, clar.
15: Però potser hi ha alguna altra cosa oficial que jo no sé.
16: Sí, bé, i no sé, com que els somnis penso que sempre es poden fer realitat en qualsevol moment, hi ha coses que me les guardo a dintre, no? Ara mateix, avui venint cap aquí, està pensant... la quantitat de projectes que tinc allà, al calaix, per dir-ho sí, d'alguna manera, sí. I que si vaig deixant passar el temps, es quedaran això en projectes, no? I que he de començar a enllestir-los, com, no sé, m'agradaria escriure alguna cosa. Tinc un parell d'idees per fer un tipus de muntatge teatral que fa 2 o 3 anys que li dono voltes, i algun dia em destaparé amb tot això.
11: Era meravella tornar a recuperar moments com aquest, protagonitzat per la sempre estimada Guillermina Mota i un Gerard Quintana, amb una veu, i el Roger, bastant més jove.
17: Sí, que sempre tenim aquell dubte de on hi ha la veu jove i on hi ha el canvi de filtre de la ràdio, no? Perquè a vegades també ens ha passat amb gent que a priori per edat hauria de tenir una veu similar,
11: sí,
17: que també se la sent així més jove.
11: Els moments, els grans moments d'aquesta emissora. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de França, perquè evidentment allà també falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí. Guillem Soler, bon dia.
18: Bon dia, matiners. Ahir va arrencar una nova edició del Festival Internacional de Cinema de Cannes, que és un dels més prestigiosos del món i que aquest any compta amb molta presència catalana.
19: És una història d'amor, de gent que no puede mirarse los ojos,
18: com ara El cert querido de Rodrigo Sorogoyen, que ha tingut el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals i opta a la Palma d'Or. El festival és un dels més longeus del món, ja que se celebra des del 1946 i cada any situa la ciutat francesa en l'epicentre del cinema internacional.
20: El cinema, on diu, oh no, ça peut pas changer le monde. Ben moi, je crois que ça peut un petit peu changer le monde quand même. J'y crois.
18: Després de la Segona Guerra Mundial, només hi ha hagut dos anys en què no s'ha celebrat. El 1968, per unes fortes protestes a tota França, i el 2020, per la Covid. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Canes, pels matiners de Catalunya Ràdio.
11: I d'aquí un quart d'hora engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I avui què ens heu preparat, Maiol?
17: Doncs mira, amb un ull posat a les mobilitzacions d'educació, que recordem que avui són al Penedès i al Baix Llobregat i que també poden provocar mobilitzacions de trànsit, més enllà de tot el que passa a les escoles. Però molt atents, òbviament, avui a totes les reaccions a la roda de premsa esperpèntica ahir de Florentino sí. Pérez. Farem Àgora Esportiva Especial amb Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga i Carme Barceló, en la que afegirem Alfredo Relaño, un dels atacats ahir, va dir, va parlar de Los Relaño Boys, parlarem amb periodistes de l'ABC, també parlarem amb Fonsi Loaiza, un dels periodistes que més ha disseminat Florentino en els últims anys, i repassarem els millors moments d'una roda de premsa per la història. Després tindrem el director de la Fundació DAM, ara que la fàbrica de cervesa celebra els 150 anys.
11: I nosaltres qui serem?
17: Sí, exacte. I però no per això l'entrevistem, vull dir, l'entrevistem perquè és interessant. No, saber com funciona. Però és que és una
11: cosa... Deixo clar.
17: No l'entrevistem perquè fa una festa, que la festa és diumenge i, per tant, això bé, sinó perquè és una de les empreses més importants del país.
11: Sí, està bé que ho
17: puntualitzis. I fa 150 anys. Després tenim secció de telesèries amb Mariola Covelles de Dio Porres i Marc Garriga des de Cans, i a les 11, Sopa de Cabra, veurem amb quina veu, amb Gerard Quintana, Josep Tió i Jordi Calla, el director del documental, que per això els tenim aquí.
11: Doncs vinga, d'aquí reengega el matí de Catalunya Ràdio. I és un dels moments més esperats per l'audiència d'aquest programa, també per les nostres participants. Number one, Marta Viana, Lara Garcia. Arriba el moment de la dada, Maiol.
17: Feia 13 anys que Florentino no donava una roda de premsa.
11: Ja hi som.
17: I, és òbviament, ja una dada sobre Florentino Pérez.
11: Yo soy Florentino.
17: I, en concret, a quantes eleccions s'ha presentat el president del Real Madrid?
11: Jo diria que poques.
21: Quants anys fa?
17: Va tenir una primera etapa de 6 anys.
11: Val.
17: I ara n'hi ha una segona, ininterrompuda, des del 2009.
11: 6?
21: Carai.
11: 6, jo dic 6. Jo i la Sara Llobet. La Sara Llobet i jo diem 6. Va, les 4. Pimades.
21: 5.
22: 8.
17: Florentino Pérez s'ha presentat a 8 eleccions.
21: Oh! Moment.
17: 8 eleccions com a president del Madrid i unes com a candidat al Congrés dels Diputats en quarta posició. Atenció. De les eleccions del Madrid n'ha perdut unes, que ahir deia a la roda de premsa van votar fins i tot els morts. N'ha guanyat dues i en les 5 restants no ha tingut rival. Des del 2009 ningú s'ha enfrontat a Florentino Pérez.
11: El poder.
17: La que falta. Us recordo que l'any 1986 Convergència i Unió es va presentar a les eleccions a tot Espanya amb la marca del Partit Reformista Democràtic. El número 4 a Madrid era Florentino Pérez, número 4 a la llista. Quants vots va obtenir? Oh, que bé que et
21: sembla. Sí, que bé, que clavat.
11: És que sembla que estiguem fent un màster d'història futbolística.
17: 36.709 vots a Madrid.
11: Veus, ja ho deia.
17: Per tenir una referència, el PSOE va obtenir 1 milió de vots. El Partit Reformista Democràtic no va obtenir representació a Espanya, només Convergència a Catalunya amb Miquel Roca.
11: Molt ben reblat, això, Maiol.
21: Molt interessant, això.
11: Sí, molt bé. Sempre prenem cosetes. Sí. Està molt bé. D'aquí uns moments parlem amb els oients que ja ens esteu trucant al 932-07474 i que us desperteu cada dia amb els matiners de Catalunya Ràdio.
23: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
24: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
25: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
24: Per aprofundir en tota mena de temes.
26: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
24: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
27: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
23: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
1: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
2: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
1: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
3: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
1: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Catalunya migdia.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Amb Òscar Fernández.
6: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
6: Els matiners som un programa per emmarcar.
7: Que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plàtan i un cafè amb llet. Mira, he tret el nòrdic i he posat el súrdic, o sigui, nord, sur.
11: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
7: No, no, és que mentre m'estava feitant ja l'estava buscant, Sí, o sí, jo... Escolta'm, el dematí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, escolta'm, endavant, tu!
6: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
11: El cert és que cada dia tenim oients més desperts i més trempats.
13: Més trempats.
11: 932-0774, a la recta final dels matiners, com sempre, tenim ganes de saber què feu desperts o despertes a aquestes hores. Lara, no ploris, perquè avui tenim un oient de Terrassa que ens ha trucat.
13: Ah. Estic tan contenta.
11: Vas fer una crida.
13: Vaig fer una crida. Vaig dir que em feia mal que la gent de Terrassa no truqués als matiners i ens han fet cas.
11: Doncs mira, de cop i volta diu... Si la Lara està trista, tens aquí la Montse de Terrassa... que et truca. Vols saludar-la tu?
13: Home, i tant.
11: Vinga, va, de terrassenca a terrassenca.
13: Montse!
22: Home, bon dia!
13: Molt bon dia!
22: I tant, avui m'he llevat bé. Això és super.
13: Oi, que
22: estic
13: bé.
22: Estic fent gimnàs. Gimnàstica, ja.
13: Veus? A molt bé, gent optimista, Terrassa.
22: Sí, i tant.
11: Montse, però... a veure una cosa. A quina hora t'has despertat avui?
22: A la vostra, a les 5 i 10, concretament, sense despertador. Perquè ja soc veterana, podia ser les vostres mares, quasi bé. I el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
11: És a dir...
22: Tant per estudiar com per anar a treballar.
11: Avui t'has despertat i has dit, ximpum, patapum, a les 5 i 10 del matí, i ens hem posat a fer esport a les 5 i 10?
22: A les 5 i 10 he escoltat la d'allò, he anat al lavabo, em prem l'aigua amb la llimoneta, dues gotes de llimona, la pastilleta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada dues o tres vegades al dia, però abans m'haig de posar unes mitges d'aquestes ortopèdiques que les porto de peus fins a la cadera, perquè tinc un, bueno, un problema de cames i és la pauta, és el meu, la meva teràpia, posar-me les mitges, fer gimnàstica, si puc dues o tres vegades al dia, o bé caminar, moure'm, eh?
11: Molt bé, però Montse, entenc que no vas allà amb les peses de 40 quilos i amunt i avall, no? Vull dir que són exercicis suaus.
22: Sí, pautats per mi, personalment, sí. Estan adaptats per mi. I pesos no puc gaire, no.
11: Perquè dic ara aquí...
22: Jo camino molt. Avui toca mercat a Terrassa. Els dimecres també en mercat setmanal.
13: Correcte.
22: I aniré a peu.
11: Doncs escolta'm, I Montse, també... digue'm.
22: No, que sabeu que faig també, que és una cosa molt terrassenca.
11: Ah.
22: I soc voluntària. Com es diu, els envasos de l'Estrella d'Am, com es diu això, de la cervesa...
13: Les ampolles o les llaunes?
22: Les llaunes, exacte. Les deixen aquests que van a les santes o matins, que encara no han anat a dormir, les deixen als quartos de reixa, que encara en queden.
11: Molt bé.
22: Aquestes finestres... i també per terra. Jo soc voluntària, agafo una bosseta cada dia, inclús al voltant de casa.
11: Veus?
13: Molt bé, mira.
22: Els escombraides.
11: Molt bé.
13: No sabia pas.
11: Doncs escolta, Montse, celebro aquesta vitalitat. Gràcies per trucar-nos aquest matí, per despertar-te amb els matiners de Catalunya Ràdio.
22: Avui feliciteu les Fàtimes, que t'arrastes encara en queden.
11: I tant, avui és Santa Fàtima, sí senyor. Un petonet, Montse.
22: Felicitats pel programa i a tot l'equip.
11: Gràcies.
0: Adéu.
11: I de la Montse de Terrassa marxem cap a Girona per saludar en Joan. Joan, bon dia.
4: Hola, bon dia.
11: Com està, Joan?
4: Bé, molt bé. La veritat és que molt bé.
11: Tu també fent esport com la Montse o no?
4: Perdona?
11: Tu també fent esport com la Montse o no?
4: No. Jo ja estic treballant.
11: I de què treballes tu, Joan?
4: Tinc una parada al Mercat del Lleó de Girona.
11: Home, que bé. I de què és aquesta parada, Joan?
4: És una parada de cafès, tés, xocolates, dolços...
13: Ui, perfecte, per començar el dia.
4: Sí, exactament, per començar el dia i per acabar-lo, de fet. I llavors jo també podem fer cafè, i aleshores vinc a primera hora. De fet, no està obert al públic encara, però els paradistes ja hi són des de les 5, un quart de 6, i procuro venir això, dos quarts de 6, més o menys, per poder, bueno, perquè sempre agraeixen arribar a la feina a aquesta hora i poder fer un cafetó.
11: Joan, què consumeix més la gent, cafè o té?
4: Cafè, bastant més cafè que té, que passa que en els últims anys hi ha hagut una progressió, diguem, podem parlar, potser no ho sé, tampoc no ho sé amb exactitud, però si abans fa 10 anys era 90-10, ara és 70-30, potser.
13: S'ha posat de moda el té, no?
4: Sí, va lligat a aquesta vida més saludable, o que la gent pretén que sigui més saludable, i s'ha posat una mica més de moda, i llavors això és una reacció bastant en cadena. Si tu vas a casa amics o vas a casa algú i pren un té i el trobes bo, bueno, te l'ofereix, després, bueno, es va incrementant, diguem, la gent que en fa. Però doncs, que segueixin bastant majoritari el cafè.
11: Joan, farem una cosa, et vindrem a veure un dia aquí al Mercat del Lleó de Girona, que sempre... Anar a treure el cafè a Girona sempre està bé.
4: Sí, a més ara aquesta setmaneta, aquest temps de flors...
11: Temps de flors, i tant.
4: I la gent s'atabala una mica perquè hi ha cues a tot arreu, però i aquesta és una ciutat de caminar-la tranquil·lament, sí. Però és bonic de veure, sí.
11: Doncs escolta'm, gràcies també per passar pels matiners, Joan, també una abraçada i que vagi molt bé la jornada.
4: Només faltaria, igualment a vosaltres.
11: Que vagi bé, adéu.
4: Adéu, bon dia.
11: Doncs vinga, ens encanta que aneu marcant el 9-3-2-0-7-4-7-4, que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. Nosaltres, clar, hem de fer un programa de ràdio cada dia, per tant la gent ja ho sap, i el cordomí, que sempre el fem despertar una mica més d'hora de l'habitual, també. Eloi, bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
11: Com ho portes tu, això de matinar, Eloi?
8: Bé, prou bé. A mi no em molesta, matinar.
11: No, eh?
8: No, la veritat és que no, em sento prou bé. Ahir sí que és veritat que em veu despertar una mica més d'hora.
11: Ah, sí?
8: Vaig estar una mica trasbalsat. És a dir, matina, tant com ho feu vosaltres, encara necessito una mica més de recorregut.
11: Vas haver de fer migdiada? Et van deixar fer migdiada o no, per això?
8: Ho vaig fer, sí. Abans d'anar a buscar el nano al col·le, sempre faig 20 minuts, 10 minutets.
11: Ah, és que dic, el tema de la migdiada...
13: És curta, la migdiada, no? És molt traïdora.
11: Sí, és molt traïdora, si se't descontrola...
8: Però em va molt bé. De fet, ho necessito per afrontar amb garanties la tarda, si no és un desastre.
11: Però que te'n vas a dormir molt tard.
8: No, me'n vaig a dormir amb el nen, també, cap al 9:15, com a molt.
11: Molt bé. Escolta, m'has acabat ja la gran cita?
8: Sí, tots els capítols.
11: I què?
8: De fet, per això aquests dies he dormit una mica menys, també.
11: Ah, ja t'ho vaig dir que t'enganxaries.
8: M'ha agradat molt i m'ha agradat, sobretot, la manera i el respecte a com s'ha tractat tot el tema de l'amor. És a dir, és una classe magistral de
13: totalment.
8: D'això, de l'amor avui en dia, com sí, es percep sí. I com es tracta entre la gent jove. I m'ha agradat molt.
11: Tens
8: vull
11: tota
8: pensar que la gent jove tracta l'amor d'aquesta manera, com hem vist a la tele.
11: Doncs escolta, em deixa que abans acomiadi la Lara García i la Marta Viana, gràcies, noies, i tornem demà.
13: Adéu,
11: que vagi molt
13: demà.
11: Bé.
13: Adéu.
11: I em quedo amb tu, perquè, escolta'm, déu-n'hi-do, la tarda que vam tenir ahir ja ens vas alertar que a partir del migdia hi hauria canvis, i avui crec que si fa no fa, Eloi.
8: Sí, però menys, clarament va. Menys tempestes. Sí. És veritat que avui hi ha llocs que ha baixat una mica la temperatura, ara mateix també tenim molts bancs de boira, els llocs sobretot on hi va ploure, boira, núvols baixos, com que queda molta humitat, doncs durant la nit es formen tots aquests núvols, i després, a mesura que vagi sortint el sol, s'aixecarà una miqueta. A la meitat sud de Catalunya avui farà una mica de vent, i això farà doncs que els núvols vagin marxant ràpid, i en canvi a la meitat nord, i sobretot a les comarques de l'interior Girona, la Catalunya central i el Prepirineu, és on avui podem tornar a tenir tempestes, ruixats, poden arribar a la Costa Brava, però ja més desgastats, i a la resta, difícilment. I avui temperatura, això, 24-25 al sud, menys de 20 a la meitat nord, així que encara quedarem fresquet.
11: Ai, no, de veritat. Espero que hi hagi remuntada de temperatura, perquè jo el mes de maig ja estic enfocat en samarreta, maniga curta, pantalonets... Ricard Ostrell, bon dia.
8: Què tal, bon dia? I empatitzo totalment amb tu, eh?
11: No, és que clar, ara ja...
8: De la vida...
11: Ara ja comença a tocar bon temps, bon temps.
8: Doncs no, divendres baixarà la temperatura.
0: A mi m'agrada, el mes d'abril que va fer va ser espectacular,
11: sí.
0: I ara aquest mes de maig que ens posa una mica més refrescats, està bé.
11: Semblem tres jubilades aquí, comentant el temps.
8: M'encanta. El maig cada dia un raig, això és el que toca.
11: Sí, sí, no,
0: sí, senyor.
8: Cada dia,
11: pam, pam.
8: Gràcies, cada dia, cada dia. Que caiguin 50 litres per metre quadrat.
0: Sí, va, es passa el mes de maig.
8: 5 o 6 ja faríem.
11: I tant, sempre
0: ja. No, però ja va bé, ja va bé.
11: Una abraçada, Eloi, fins demà.
0: Una ruixada que no t'esperes, saps?
11: Engega el matí de Catalunya Ràdio, un Ricard Ostrell. Demà hi tornem. Bon dia, matiners.
9: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Laia, tu ens expliques que en el teu conegut com a període alemany et va sorprendre que allí encara hi ha més consum, no són gent tan ordenada, tan centrada com
1: pensàvem. Va ser una de les coses que més em va sorprendre, que els adults mengessin llaminadures a tota hora, és a dir, a totes les cases on no hi viuen criatures hi ha llaminadures. Et diria que, les llaminadures formen part de la compra setmanal de qualsevol persona adulta, o sigui, a qualsevol carro de supermercat hi ha paquets de llaminadures.
2: Si no és per una ocasió especial, el meu carro mai n'hi ha.
1: Doncs allà és lo habitual. I dos, ocupa un espai molt més important, per tant, al supermercat. És a dir, tu vas al supermercat i hi ha unes lleixes i lleixes de llaminadures de llocs diferents i tu vas a les cases i, evidentment, hi ha llaminadures a l'armari igual al costat de les galetes.
2: Eh? Aquí sí que és veritat que el que seria al costat de les caixes, en el moment de pagar, hi ha una quantitat de llaminadura molt bèstia.
1: Però és un reclam. És a dir, un reclam que és una cosa que, mira, saps que no hauries de comprar perquè allò a l'últim moment, temptació, però és que allà no. Allà és una lleixa on la gent va comprar igual que compres la llet, les galetes, compres les llaminadures. I a mi això em va impactar. Però bé, sembla que aquesta normalitat també ha arribat aquí i ara hi ha més adults que no pas infants que mengen llaminadures. Mireu, escolteu aquest anunci de Haribó.
3: ¿Por qué necesitas de ahora sonrient así?
4: Sonrient perquè
1: és que vosaltres ara no ho veieu, però no són adults, les veus són infantils, però l'anunci, si ho poseu a YouTube, perquè, atenció, és un anunci que té més de 10 milions de visualitzacions, que aquest és un altre tema, eh? Qui mira anuncis a YouTube? O sigui, ho trobo una mica estrany.
0: I a més, quan un t'agrada, no, tampoc passa perquè no m'agrada mirar-ne, però quan un t'agrada no pots tornar a veure.
1: I et diré una cosa, aquest anunci no té res. És a dir, són adults que sí que se suposa que estan fent una excursió i al moment que s'aturen i mengen llaminadures. I llavors, per alguna raó, parlen amb veu infantil. Jo no l'he pillat
0: és
1: molt.
0: És el que es diu un doblatge fals,
1: Aquí
0: no hem fet mai, aquí.
2: Són tant anys mirant programes que ens incluïen els anuncis que els hem anat a buscar.
1: Sí,
2: com que ja no ens els donen, els anem a buscar nosaltres.
1: Sí, com sigui, ens hem vist una mica amb aquest tema. I a veure, alguns analistes atribueixen l'èxit de les llaminadures entre els adults al factor nostàlgia. Recordeu quan parlàvem de que s'havien recuperat auriculars amb fils o càmeres analògiques? Doncs una mica seria el mateix fenomen que ens fa anar a buscar les llaminadures que ens satisfeien de petit.
0: Ja, però una cosa és que jo em compri Legos com a persona adulta sense fills i una altra és que mengi coses que no són sanes. No sé si ho posaria.
1: Ui, però la gent també fuma, a veure, Roger. De quins números estem parlant? Mira, doncs, segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, les llars de l'Estat espanyol on més llaminadures es consumeixen són justament on hi viuen adults entre 45 i 65 anys que viuen sols. Després ja venen els joves independitzats, podríem dir, de menys de 45, i finalment les parelles sense fills d'entre 45 i 65. O sigui,
2: on
1: són els
2: nens?
1: Les famílies.
0: Clar, o sigui, queda clar el sentit d'aquest anunci, que és que necessiten mercat i els pares no volen comprar xutxes dels fills.
1: Exacte. Els únics adults que no mengen llaminadures són els que tenen fills.
2: Clar, boníssim,
1: és
2: això.
1: És molt fort, això.
0: Amagatotis, una mica.
1: Sí, exacte. Almenys no,
2: plaer,
1: no en compren tant.
2: Un plaer culpable. Sí.
1: Exacte, no ho poden tenir per casa perquè si no se'ls menjarien els fills. Sigui com sigui, és un increment que sembla que va arrencar amb la pandèmia i que potser s'ha consolidat. Per exemple, quan estem ja més estones davant de les plataformes al sofà, perquè sembla que bona part dels consumidors haurien agafat l'hàbit de menjar llaminadures, per exemple, mentre miren una sèrie o mentre miren una pel·lícula. I, de fet, les dades ho corroboren, eh? Caramels i xiclets van ser el 2024 la categoria que va créixer més dins del sector dolç a tot l'estat, facturant al voltant de 1.500 milions d'euros, que es diu aviat,
2: Aquell moment en què apretes el pausa de la sèrie i dius, vaig a la cuina.
1: Ah, exacte.
2: A veure què trobo, obres l'armari, tu quedes mirant, bueno, mare, quina merda.
1: Per ocupar, no?
2: Vas a buscar un plàtan, una poma? No. Vas a buscar la merda més grossa que tinguis allà.
1: Totalment, perquè és el moment d'oci que tot està permès.
2: I tant.
1: A més, quan el públic és aquest, no calen massa innovacions, perquè la gent el que vol és les llaminadures de tota la vida.
2: Ara,
1: és a dir, la seva funció és la que recuperen quan eren infants. No cal dir que les empreses estan encantades d'aquest canvi de públic objectiu, perquè, el poder adquisitiu d'un adult és molt més elevat que el d'un infant.
2: Abans anaves una Coca-Cola de pela, per favor.
1: Exacte. Però sí que és veritat que els adults, com deia en Roger, també són molt més conscients que no pas les criatures dels perills associats al consum de tant de sucre, i per això sí que és veritat que les empreses fan l'intent, almenys de paraula, de buscar la manera de treure el component aquest, doncs, de tant de sucre, tant de perjudicial per la salut, doncs, de tot el que estan venent. A veure si se'n surten.
2: A veure.

volen ara, corre, cuita, inicia aquesta lluita. Quan fins i tot està present quan bec un suc de fruita. Diuen que el suc cremada és tòxic que el paper de plata amb què embolic molt bocata, el de pa amb xocolata. I els papes quan van esmorzar i d'això sí que en dono fe. Mengen un donut, un croissant i saps què hi posen al cafè? Un sobre, dos sobres, dentista, quan cobres, quan serà

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Avui, Laia, ens portes un conte sobre cosir.
2: Bueno, sobre cosir, és una...
1: Teixir.
2: Teixir, per exemple. Sí, sí, podem dir que el tema del conte és aquest, però l'important és que és un conte d'una actriu, que és la Maria Ballús, que ella és una component d'Engruna Teatre. Segur que coneixeu aquesta companyia de teatre familiar, que en general ho peten bastant, eh? Vull dir que són molt bones, però ella... li ha com sortit una vocació extra, que és aquesta idea com de cosir ella mateixa la roba que s'ha de posar, i ha fet aquest compte, cosir pels descosits. La trobareu a Instagram. Mira, de veritat, jo no sé si és que és una combinació única entre el fet de ser actriu i el fet de cosir, però us ho juro que et pixes amb aquesta tia, mireu.
3: Hola, estimades. Això és la part 2 d'una faldilla, però com podeu comprovar, no estic a casa cosint. No estem fent cap faldilla, estem de missió.
4: Però què ha passat per arribar fins aquí? Vaig patir un drama costurer.
5: No. Què foto ara?
4: I vaig pensar que abans de cagar-la més necessitava un comando organitzat.
1: Què li ha passat?
4: El Ferran i la Xènia.
3: La idea era
2: li falta un tros de tela.
3: Perquè això m'ha passat per no tenir una estatueta de Santa Llúcia al cosidor.
6: Bueno,
3: però
6: ara ja ho sabràs.
1: Per cert, de fons s'ha posat la Maria, la cantant valenciana.
2: Sí, sí, és que els vídeos estan superben muntats, a més.
1: Bueno, aquí també posem cançons de fons.
2: Aquí explica tota la que li ha... O sigui, que faltava una cosa i se'n van a fer una ruta per Catalunya perquè demana als seus seguidors que li recomanin llocs on comprar no sé què, on trobar no sé què altre, i se'n van i els dinos i paren de passar coses. Però és que, de veritat, o sigui, de tot em fa una història, o sigui, que a mi em sembla fantàstica. Perquè, a part, realment cus, o sigui, tot allò que porta posat, s'ho cus ella. Fa des de cursos per fer calcetes d'aquestes de llançaria, és a dir, no estem parlant de fer-te, jo què sé, una ronyonera o una samarreta.
1: Una vora del pantaló.
2: O una vora del pantaló. No. O sigui, fa coses que fliparies. De fet, ja us dic, o sigui, a mi m'entusiasma, jo no tinc especial sensibilitat ni per la tema de la cosidoria, ni habilitat tampoc.
1: No? La costura.
2: Exacte, ni tinc tampoc les eines, però és que us ho juro que és un panxó de riure només de sentir-la, i a part que et veus com a capaç, perquè penses, mira, ho està fent així com qui no vol la cosa, segur que no és tan difícil. A més, em sembla que és com de Porreig o per allà, no sé, els vídeos són a més una fantasia. Mira, aquest es posa ella al sol, mira.
7: Sempre que surto a gravar aquí fora fa molta vergonya per si em veuen els veïns.
8: Avui portem la camisa Lorelai de 6 sabatens, que me l'acabo de fer. Amb el teixit de Merchant Amils, que ha quedat increïble. Els mitjons són de Bajalana, són increïbles. No us oblideu mai dels mitjons. I aquesta jaqueta és de ma mare quan era jove, em sap greu, no la podreu trobar. Ah, i el bolso és de Corea, d'una marca molt xula. Ah, jo m'havia deixat les ulleres de sol al lavabo.
2: Veus que no para d'explicar-te el que es deixa, el que no es deixa, si la jaqueta és de ser mare, perquè hi ha coses que poder... La veus com va comprar teixits i... A més, saps aquesta gent expressivíssima? A mi m'encanta, de veritat.
1: Has vist si en soc fan de la Maria, que ha tocat la cançó que sonava de fons i us l'he posat de fons jo?
2: Molt bé,
1: això no és l'Instagram, és el Roger fent play.
2: Molt bé, mireu, es diu Cosí pels descosits i té més de 10.000 seguidors, No sóc l'única que ha quedat captivada. A més, si tu vas al seu compte, Maria Ballús, que és com diu ella, diu, sóc actriu i ara resulta que també em dedico a la costura.
9: A mi m'agrada el rotllo, d'aquesta noia, molt bé.
2: Us ho juro, és un rotllo maquíssim.
1: Però n'aprens o és tot actoral?
2: No, n'aprens, n'aprens molt.
10: Ja ha arribat el temps dels flors, a tolar-te vol des d'aquí.

0: Ja tenim aquí un any més. La nit dels museus serà aquest dissabte, el dia 16 de maig. I, a més, un centenar de museus i espais culturals que estaran oberts doncs, més tard de l'habitual. Podreu gaudir de moltes activitats. Alerta que heu de demanar, en alguns casos, reserva prèvia.
1: Sí, visites que poden incloure concerts en directe, com, per exemple, la que tindrà lloc al Museu de Tortosa el dissabte a les 10 de la nit, i celebraran la nit dels museus amb un concert d'aquest que sentim, en Xerim Arasté, a l'exposició permanent del Museu de la Ciutat. Avui, però, per fer avui una mica l'olla, us hem confeccionat un rànquing que acaba d'aparèixer amb motiu del Dia Internacional dels Museus per veure quins són els més visitats del món. És el nostre particular.
2: Top 5.
1: I en el número 5, el Met, el Museu Metropolità d'Art de Nova York, als Estats Units, compta amb una col·lecció de més de 2 milions d'obres d'art de tots els llocs del món, i el 2025 les van poder contemplar quasi 6 milions de visitants, ocupant el cinquè lloc. Al Met s'hi poden veure, entre d'altres, l'autorretrat de Van Gogh, el temple egipci de Dendur o una col·lecció de Monet. I heu estat al Met?
3: No.
0: Jo vaig comprar el sortir més que comprava en Frankfurt a un dòlar. Jo pensava que era només de les pel·lis, però efectivament en venen, deuen ser de qualitat baixa.
3: Segurament.
0: Sí, però vaja, que dintre vaig veure...
3: Allò, amb una persona que tenia una paradeta en ella mateixa, no?
0: Sí, una persona amb rodes, amb ella mateixa, sí. I sí, vaig veure el Monet, Van Gogh, i sobretot el petó de Klimt.
1: Oh, que guapo, això. En el número 4, el British Museum, el Museu Britànic de Londres, al Regne Unit, compta amb una àmplia col·lecció que abasta història, arqueologia, art i expropiacions vàries. Es queda la vora del podi per un marge estret amb els seus 6 milions i mig de visitants. I té una lleugera caiguda, respecte, per exemple, a altres anys, com el 2019. El British té, entre d'altres coses, la Pedra Rosetta, els prisos del Partenó i una àmplia col·lecció de mòmies. Tot això es veu que era del Regne Unit o es veu que ho van agafar? No?
3: Mira.
0: Jo vaig anar a veure el Moai, especialment, òbviament, també, tot aquest llegat d'Egipte i Babilònia, però el Moai mola molt. I la Pedra Rosetta, voleu un altre tòpic? Era més petita del que em pensava.
1: Sí,
0: per tot
1: sí.
0: El que hi ha escrit.
3: Jo aquest sí que vaig anar.
1: La imaginava més gran,
3: A mi em va impactar, la Pedra Rosetta.
1: A mi els fills del Partenó realment sí que em van copsar. Vaig flipar bastant que estiguessin tots allà dins. En el número 3, el Museu Nacional de Corea. Sí, sí, el de Seul és un dels més vistos. Té menys de 100 anys d'història, però pretén ser el més gran d'Àsia. Té més de 6 milions i mig de visitants. Al Museu Nacional s'hi pot veure una pagoda de 10 pisos o alguna de les estàtues de Buda més preuades. Aquesta crec que no l'hem vista cap, dels presents.
3: No.
1: El número 2... Digues.
0: No, que a Corea no hi ha anat.
1: No. El número 2, els museus Vaticans.
0: Sí,
1: aquest sí, aquest conjunt de galeries té una de les col·leccions artístiques més importants del món, quasi 7 milions de visitants, sens dubte el que cal veure als museus és la Capella Sixtina de Miquel Àngel.
0: Aquí tothom fent-se selfies a la papada.
1: Aquí el més greu de veure-la és que ho has de fer així com en ramat i és molt complicat gaudir-la, amb tanta gent.
0: Com un recorregut. Sí,
1: sí. La galeria dels mapes, les estances de Rafael.
0: L'escola d'Atenes.
1: Sí, molt xula, realment, de visitar. Hi has anat, Laia?
3: No.
1: I el número 1, el Museu de Louvre. Malgrat els escàndols, continua ocupant la primera posició amb força diferència. Encara no han robat tot allò robable. Van ser 9 milions els visitants l'any passat. Déu-n'hi-do, què dir del que es pot veure al Louvre?
0: La Gioconda. La Gioconda, la Venus de Milo i la estàtua aquella de Samotràcia.
3: La Gioconda sí que te la imaginaves més gran. Mira, jo em va sorprendre més la Gioconda que la Pedra Rosetta. I la Gioconda, molta gent endavant. Sí. La llibertat guia en un poble m'agrada molt, veus? Mira, molt més que la Gioconda.
1: A tu tot el que sigui una llibertat guia en un poble...
3: Sí, m'agrada molt, la veritat.
1: Sí. Bé,
0: quan he dit l'estàtua aquella de Samotràcia, em referia a la Victòria de Samotràcia, i quan em referia... Que
1: és
0: vaig
1: la Alada,
0: és
1: oi?
0: És la Victòria Alada, sí, sense cap, com marca el cànon, i quan he dit que vaig veure el petó de clima a Nova York, és impossible, perquè aquest quadre veig que està a Viena, ciutat que mai he trepitjat, però he vist que en aquest museu, al Met de Nova York, sí que hi ha quadres de Klimt, per tant, algun vaig veure, però el meu cap era espectacular.
1: Alguna cosa vas veure? Que
0: crec que em vaig comprar punt de llibre, una mica per tirar-me el rotllo.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Una vida

0: Estem sentint els Strombergs de fons, perquè avui, Laura, consideres que aquesta formació també té algunes que cal reivindicar.
1: Potser no tan infravalorades, perquè la veritat és que he trobat autèntiques joies també del que veien la Red Flag de la música catalana. Però fem una mica de nostàlgia, no? Que ara fa dies que
2: totalment
1: no parlem.
2: Totalment d'acord. Moltes ganes de fer nostàlgia amb
1: sí,
2: els Strombergs.
1: Sí, sí, d'algun grup així una mica antigot. Els Strombergs no és que siguin tan antics, però és veritat que tenen una danya. O sigui, aquest grup es va formar el 98 a Cardona en una terrassa d'un bar, com els millors grups, i va començar a treure discos, però el 2004, és a dir, encara van trigar un temps en treure els seus primers hits, i van començar sobretot en castellà, tot i que van anar incorporant el català a poc a poc. Us he de dir que a mi és com dels grups que menys m'ha molestat que fessin música en castellà.
2: Sí.
1: No sé per què, perquè realment és el mateix que ho fessin ells, que ho fes sopa de cabra, i en canvi amb els altres els gairebé els fem fora
3: d'escenari. Per què? Diré per què. Perquè hi ha uns grups que són més d'anar i ballar, toquin el que toquin, i hi ha grups que són més de cantar les lletres. És a dir, si tu a Strombergs no et saps les lletres, no passa res, perquè vas allà i balles tota l'estona.
1: Suposo que deu ser
3: això. En canvi, sopa una mica és de cantar uou, cantar les lletres, jo crec.
1: I que tenien una mica la seva gràcia fent lletres, encara que fossin en castellà.
2: A veure, un moment. Tu saps qui va escriure la lletra d'aquesta cançó?
1: A veure, sorprèn-me.
2: No ho saps?
3: No, jo tampoc, no.
2: Berto Romero.
3: Ah, sí?
1: Ara em quadren més
2: Berto
1: coses.
2: Berto Romero és de Cardona, igual que els Strombergs, i es veu que l'humorista doncs els hi va donar, quan no era conegut, els hi va donar la lletra.
1: Un típic poema que fas avorrit a la
2: uni. Els Strombergs diu, escolta, podríeu musicar això? I sí, ho vau musicar. I quan van celebrar els 10 anys, Strombergs, clar, en Berto ja conegut, va cantar fins i tot aquesta cançó en directe amb
1: ell. Que bo, no sabia aquesta història.
2: Sí.
1: Doncs en aquest primer disc, Fiesta Ilegal, on hi havia Borratxa, efectivament, també hi havia una cançó que no sé per què, amb els meus amics ens agradava molt, que es deia Calla Caramelo.
2: I tant.

0: I bé, el 2005, just l'any següent, després d'aquest primer pet, que jo crec que emborratxes van viralitzar bastant, tot i que aquell concepte no existís en aquest moment, van treure ja el següent disc, que es deia Carruli, on encara hi van posar una mica més de cançons en català. Se'ls va fer molt famosa, sobretot la de la nit de Sant Joan. No la posarem, ja sabeu quina és. A més, queda un mes per Sant Joan, i per tant, cada cop que es parli de Sant Joan a totes les ràdios d'aquest país...
1: Ja la posarem.
0: Ja la posaran. Parlem ja d'entrada de la petita obsessió que tenen els Strombergs en fer cançons a dones i de fer-les de manera molt sexualitzada, perquè sí. Aquesta va ser potser la primera que se'ls va fer famosa.

0: la veu d'en Ferran Gallar, que ens va deixar.
1: Sí.
0: Tenia una veu molt identificable.
1: Totalment.
0: Una de les grans veus, de la música en català. Era preciosa la veu
1: que
0: tenia.
1: És molt difícil tenir un timbre de veu tan reconeixible, sí. No? Vull dir que no és gaire tampoc mèrit de cada persona, però és veritat que quan existeix una veu d'aquestes te'n recordes sempre. I en pau descansi des d'aquí, Ferran. Mercè, bueno, què dir, no? Vull dir que jo, amb 12 anys, estigués cantant aquesta cançó quan encara no sabia què era.
0: Dels llavis, de l'entrecull, aquestes coses. Sí.
1: Bueno, no sé, coses que passen, no?
0: Sí.
1: I tant. Vull haver quedat amb una anècdota, però ja veureu que el patró s'ha anat repetint. Abans, però, una altra cançó que m'agrada molt d'aquest disc és El meu poble.

0: fan com a cada cançó hi ha una noieta. Una, qualsevol noieta, és igual, encara que sigui la dependenta de la botiga, la cartera, és que és igual, ell sempre hi ha una noieta que li han de tirar els trastos, és flipant, de veritat. Sí, sí.
1: Molt de barraques, molt de festa major.
0: Exacte, molt sí. Que volia dir abans, molt de ballar.
1: Grup de ballar, grup de festa, grup d'estiu. Eh?
0: Sí, sí, fa molta olor de cervesa seca, aquest sí, grup, en general.
1: Sí, sí, sí.
0: 2007, ja, una, és que ja et dic, van estar uns anys com traient molts discos seguits, que són els que repassarem avui, perquè els més nous ja no hi arribarem, perquè també arriba un punt que no tenen la mateixa sonoritat. Una altra cançó dedicada a una altra noia després de la Mercè va venir la Judit.

0: Aviam, una cosa bona que tenen els Estrombers és que almenys van triar noms una mica alternatius. O sigui, no van fer la típica cançó a la Júlia, la típica cançó a la Maria, la típica cançó a la Laura. Ells van dir Mercè, Judit, noms bé, així, una mica diferents.
1: Sí. Marta estaria en la típica cançó de Marta?
0: Jo crec que sí, que n'hi ha diverses, no, de Marta?
2: Jo crec que sí.
0: I si alguna cosa es pot redimir de ser... de tenir certes tendències a aquesta cosa babosa d'anar per darrere d'una tia que no els hi fa cas, a més, vull dir... com aquesta cosa mica fastigosa, és que ells sempre han estat molt, molt, molt defensors de la cultura popular i que tenen mil cançons que fan referència a festes i sobretot també a la Patum.

0: ballar, ja!
1: I quines ganes de Patum, també, que
2: queda
1: ja
2: poc,
1: està
2: també
1: a tocar. Sí. Queden 3 setmanetes perquè sigui Corpus, per tant...
2: A veure si aquest any hi puc anar, tio.
1: A veure.
2: És que fa anys, que vaig una altra vegada... O sigui, ja hi he anat, però...
1: Sí.
2: És allò que els porto 2, 3, 4 anys dient... Va, aquest any sí, al final no.
1: A veure.
2: Final, vull dir...
0: Ai,
2: no
0: porteu-me, que jo no he anat mai.
1: Ostres.
0: No vull anar a gentrificar, però és que no he anat mai. Una vegada sí que m'agradaria, ja ho sé.
1: A la Patum implosiones,
0: ja
1: eh?
0: Ja ho sé, i no hi vaig per no molestar, perquè ja són molts. Però clar, m'agradaria molt. Ai,
1: la gent ballant sardanes per passar-s'ho bé.
0: Pues ja ho sé.
1: A sortir de festa a la matinada.
0: Sí, ja ho sé, que m'agradaria.
1: És espectacular.
2: En aquest mateix disc hi havia una altra cançó dedicada a l'altre gran amor dels Strombers, que no són les dones, sinó que és la cervesa.

0: Jo sé quantes cançons li han dedicat a la cervesa.
1: El nivell de cunyadisme d'escriure cançons d'amor a la cervesa no són pas els únics que ho han fet. Ho fet Estopa, també.
0: Sí, però, hòstia, els Strombergs en tenen com mínim 5, dedicades a la cervesa.
1: Fa patir una mica. A mi em fa patir, personalment. Sí. Però, bueno, mira, com que ens ho passàvem també i eren tan bons, així perdonem. També.
0: Jo crec que sí.
1: I després doncs, van seguir amb la teva tendència d'anar fent discos on bàsicament hi hagués un hit sobre cultura popular catalana, un hit sobre la cervesa i un hit, efectivament, sobre una tia que no els feia ni puto cas, la veïna.

0: petxuga?
1: No, no, és que...
0: He sentit la teva petxuga?
1: Lluny d'anar millor, la cosa va anar a pitjor. I mira que vam partir de la base ja de Mercè, Mercè, guarda els meus llavis al teu gust, al teu equip de cuix. Vull dir, partint d'aquest nivell era difícil anar pitjor, però ells van dir, fem-ho més gros, fem-ho més guarro. Aviam, no sé si infravalorades, però com a mínim curioses són aquestes cançons dels Strombers. Sort que després ja et dic que es redimeixen amb algun gran hit sobre cultura popular i si et fa posar la pell de gallina, com per exemple tocant el cel amb la mà.
2: Home!

0: Com es va ratllar aquesta cançó en casteller, eh?
1: Sí,
0: perquè jo era un punt que vam haver de dir prou.
1: Prou?
0: Sí, el que no pot ser és que tots fem vídeos de resum de temporada amb aquesta cançó durant 5 anys seguits.
2: És curiós perquè en aquesta cançó hi col·labora en Carles Belda i el Belda diu, cada vegada que fan alguna cançó sobre cultura popular em truquen, perquè també col·labora amb la nit de Sant Joan, col·labora amb aquesta Toca el cel amb la mà, crec que hi ha una altra sobre Festa Major on també el van trucar.
0: Bueno, aviam, Carles, què prefereixes, aquestes o les de dones?
2: Millor aquestes.
0: No ho sé, pregunto. En aquest àlbum que es deia Hrugenhulgel, no ens ho vam posar gens fàcil, hi havia una altra cançó que ens agradava molt aquí en Sergi i a mi, que es diu Cumbia Batonera.
2: I tant.

0: Inevitable és en Garriga aquí, eh?
1: Absolutament. Home. Aquí col·laboració del Garriga.
2: Ja se li nota la veu, és que és fantàstic.
0: Bueno, és que jo només aquest acordionet i la veu d'en Joan, dic... De fet, a vegades m'he esforçat per recordar que aquesta cançó és de Strombers, perquè és que per mi se la troba confús.
1: Totalment.
0: Però bueno, aquest plan ja ens començava a funcionar més. Passa que llàstima que després van com fer una mena de parada llarga, en què no van treure disco fins al cap de 3 anys. Jo aquí em vaig perdre, la veritat, t'ho dic. I res, i després fins al Cada cop que rius i també la lamentable mort d'en Ferran, en què vam tornar a parlar d'ells i vam tornar a recordar tot el seu llegat musical i festiu d'aquest país, que ha sigut prou important i que no s'ha acabat. Vull dir, segueixen fent concerts i fent temes.

extasiat amb la negrura cristal·lina de les dues perles negres dels teus ulls. Centralitza la blancura i anacarina del teu rostre de petxina i sol dibuix. He fet reu i esclau a terra de la bellesa, i no hi ha fe damunt la terra, ni prou virtut

0: és per tu.
1: Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials.
2: Visca!
1: Segons l'últim informe que han fet públic des de la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, Laia, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any. Això vol dir que, clar, més contingut, més visualitzacions. I els nous continguts creixen més d'un 30%.
2: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut generat per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben als usuaris suggerides per la plataforma, perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloreta assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i que ara per ara no té sostre.
3: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
2: La majoria de les visualitzacions, de fet un 75%, les tenen creadors de mida mitjana amb uns 20.000 seguidors. Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua, a les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
1: Doncs són aquestes últimes dades de producció i consum de vídeos, de reels, de continguts a xarxes socials en català. Sempre m'apunto als nous creadors de continguts que ens la Laura. Algú ja en seguia de fa algun temps i penso, estic allí posat, però sobretot m'interessa, Laura, els que ens puguis descobrir.
4: Clar, a vegades jo també vaig tard, eh? Vull dir que potser us heu descobert vosaltres i jo no els havia descobert, però jo vaig fent escola a l'infinit per aquestes nostres xarxes socials i cada vegada que em surt algú que està dient alguna cosa interessant en català i que veig que ho fa de manera recurrent, és a dir, que no és un vídeo d'un dia, sinó que estan intentant, doncs, fer créixer la seva comunitat, m'apunto els noms, els segueixo i us els porto aquí els experts. Per exemple, una noia lleidatana que es diu Gala Benet.
5: Canalla, a Lleida hi ha molt bon gènere. Se n'ha de saber. Aquí us dic uns quants consells per parlar i expressar-te amb un lleidatanet. Estem aquí sota un arbre resguardat. Mos fotrem molts com
6: abans. Què és etimològic, aquest conte?
4: Aquest fa una mica de tot, la Gala. Ella t'explica tan aviat expressions de Lleida, com t'explica la seva vida, molt com t'explica coses que li agraden. Vull dir, m'agrada perquè, a més, és això, que dialècticament no tenim tanta diversitat, cada cop en tenim més, afortunadament, però sempre és molt més fàcil que la gent que vivim a prop de l'àrea metropolitana ens donin més oportunitats perquè venim aquí a fer una secció de ràdio, perquè podem anar a algun esdeveniment a cobrir-lo, tal, no sé què, que no pas la gent que viu més a la resta del territori, no? Llavors, doncs, està molt bé també donar-hi una mica de visibilitat.
2: És la Gala Benet Cardona?
4: No hi ha gaires més Gales Benet.
2: Sí, sí que n'hi ha, sí. Gal.la, es diu?
4: Sí.
2: Val.
4: Després, una altra persona que a mi m'ha creat l'atenció és un noi que explica coses de cultura popular random, a més, no només del seu territori, però n'hi ha algunes que ni tan sols jo sabia, com per exemple aquesta dels esclops d'en Pau.
7: Amb això que tinc a la mà, es juga als esclops d'en Pau. Els esclops d'en Pau són una tradició especialment arrelada al poble de Viladrau. Se celebra el dia de Divendres Sant i consisteix en col·locar-se al voltant d'una taula i anar passant un tac de fusta al ritme d'una cançó. Quan algú s'equivoca, ha de veure un porró que hi ha al mig de la taula. Antigament també s'hi posava una moneda que servia per anar pagant el vi del porró. L'origen d'aquesta tradició es remunta a que antigament...
4: Doncs jo no la sabia.
2: Sí, és aquesta... Jo feia uns gots al revés, no sé exactament amb què... Com es
4: diu aquests tacs de fusta?
2: Com es diu aquest comunicador que no...
4: Es diu el trinxeraire.
2: El trinxeraire. Doncs t'ho explico jo. El que havia fet era posar uns gons al revés, com ara aquests que tenim aquí de paper, per exemple,
4: sí.
2: I tu n'agafes dos i una cada mà, diguéssim, i llavors has d'anar passant els dos, és a dir, quan els esclops d'en Pau fangava Sant Joan, li anaven grans, Sant Pere li va al darrere amb el seu triqui-trac. No hi heu fet mai,
4: això? No. És que jo no he jugat en la vida, això, per això m'ha encantat saber-ho.
2: I tu passes els dos gots i, i agafes
6: segueix
2: els dos següents.
6: Segueix la cançó, segueix.
2: I cada cop més ràpid. No, no. Digue'ls que cantem més, tu, cabron. Cada cop més ràpid fins que hi ha un moment que tots els gots van per terra i és un merder.
6: Canta ràpid.
2: Els esclops d'en Pau fangava Sant Joan i anaven gran. Sant Pere li va al darrere amb el seu i triqui-trac amb els esclops d'en... Ja està.
1: Però això és el nivell 2, només.
2: Ja, no, ja necessitem més gent, més cantants, més gots, més tot.
6: Ens agrada molt.
2: Au, ho deixa de fer aquí, perquè cobra final de mes.
4: Molt bé. Doncs, seguim. Seguiu el trinxeraire, a mi m'agrada molt aquest contingut. I després hi ha persones que jo crec que no tenien pensat ser creadores de contingut, però que per una mica les circumstàncies dels seus negocis o les seves inquietuds personals ho acaben sent i ho fan molt bé, com per exemple l'Helena Gavaldà, que era una noia que jo coneixia per les seves fotos, perquè feia fotos al Castells també i a festes tarragonines, perquè ella és de Tarragona, i també va fent petits projectes creatius, com per exemple ara està intentant estampar samarretes i ens explica el seu perfil.
0: L'estiu passat vaig fer-me aquesta samarreta amb lleixiu i va agradar bastant i en vaig arribar a fer 14 o 15, si no me'n recordo malament. I no vaig fer més perquè la samarreta de la H&M es va esgotar. Vaig intentar canviar per una de Zara, que s'assemblava una miqueta, però el lleixiu no enganxava perquè jo no ho sabia, però cada teixit porta proteccions diferents. I em vaig quedar com amb...
4: Doncs et va explicar una mica la història de que va fer un experiment, li va sortir bé, va vendre la samarreta a les seves col·legues i ara en farà moltes més. Una samarreta que diu gràcies, mama, per parir-me tarragonina.
1: Ara.
4: Fa il·lusió. Bueno, això...
2: Home, sí, no, regalant Roger, no?
4: Sí, totalment. A mi m'agrada la gent que explica processos, saps? O sigui, no només que t'expliquin la seva vida, perquè a mi la vida de l'altra gent me pot interessar fins a un punt, sinó coses que jo realment no sé com es fan i que de cop i volta t'expliquen doncs, quin és el procés d'elaboració que hi ha darrere d'allò, no? I després us porto un noi de l'àmbit musical, de fet ell és profe d'institut de música, potser està fent vaga ara, que es diu Fede Fuentes, que és de la Cabra del Camp i que sobretot se li han viralitzat molts vídeos on versiona cançons en castellà convertides en català.
8: Així sonaria, perdona, de Carolina Durante i Amaya si l'haguessin fet en català.

0: res, tio. Jo sempre pateixo molt quan algú diu vaig a agafar una cançó en castellà i a cantar-la català, perquè generalment fa una mica de vergonya aliena, fa un bon cringe. Però he de dir que a mi aquest noi no em fa gens de cringe, crec que ho fa molt bé i a més explica altres coses.
1: No és l'opo de Pons, és així.
0: No,
2: home, i amb accent de la cabra del camp, com vols que no et quedis aquí rendida?
1: Vull dir. Aquella zona la tens.
0: Hot, accent de cabra del camp.
1: Des de Montbrió del camp, que tu estàs.
0: Sí, sí. A mi escolta també el nostre oient de Montbrió, que sempre ens escriu.
2: Laura, per cert, que has dit que en els processos coneixes un perfil, ara no em sortirà, que l'hem parlat aquest matí, justament. Mira, es diu Cosí pels descosits.
0: No, però mira, em podria agradar.
2: Perquè t'encantarà. És una noia que just és actriu, també és de... Però a més a més Cus, i tal com Cus li passen com mil històries. Ella explica les històries que li passen mentre Cus, que li ha faltat un tros de roba, que s'han hagut d'anar no sé on a buscar-la. Bueno, i això t'agradarà. Bueno,
0: i que a més, un truquet així gratuït que us regalo d'influencer, que és que qualsevol cosa que expliquis mentre estàs fent una altra cosa, la gent s'enganxa molt més al vídeo.
3: Ah, per això el Get Ready With Me.
0: Per això aquest Ready With Me, per això jo foto vídeos cuinant i regant les plantes, per això hi ha molta gent que això, mentre condueix o mentre fa una altra cosa, va explicant històries i et quedes enganxat, més que no pas si trobes algú mirant a càmera fixament. No? I per últim us porto un descobriment de la mà dels Premis Crit, perquè, clar, si una cosa bona tenen aquests premis, que un altre dia segur que entrarem a qüestionar si són necessaris, si realment tenen l'impacte que haurien de tenir o no, perquè són aquest dijous, és en Cesc Sarri, que està nominat a la categoria d'estil de vida, si no m'equivoco, i que ell ja té força seguidors, jo no el seguia, no el coneixia de res i fa aquesta mena de coses.
4: Bona, és una rosa, sisplau.
5: Mira, serien 5 euros.
4: Amb família nombrosa feu descompte?
5: No.
4: Deixa'm un moment que m'ho penso, vale?
5: Perfecte.
6: Però on és ara, què?
4: A la terra humida!
0: Que està demanant diners al carrer cantant. És una cosa com d'humor. O sigui, ell fa contingut d'humor...
2: Fa personatges, no? Fa personatges diferents.
0: Una mica d'accent targarí, també funciona molt.
2: Sí, clar, clar, és que tot ajuda.
0: Potser el coneixeré dijous, perquè suposo que passaré per aquesta gala, m'han nominat a mi també. Bueno, aviam, tampoc som tants, en aquest país, per nominar. Però ja us explicaré aviam com ha anat i que és una gran oportunitat. Sobretot, jo penso que és pel que més serveix per conèixer nous creadors. Podeu seguir-los al seu compte d'Instagram i anar veient tots els nominats i xafardejant.
1: Perfecte.
7: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Vinga, que avui punxarem la cançó d'un duet d'artistes catalans que van prendre el seu nom d'una paròdia, d'un grup que ja era una paròdia en si, els Milli Vanilli. Aquests que sentim eren un duet de pop i dance format a Alemanya a mitjans dels anys 80 amb Fab Morvan i en Rob Pilatus, que es van convertir en un fenomen, que van vendre més de 30 milions de discos fins que van caure en desgràcia. Per què? Doncs perquè es va saber que les veus no eren les seves. Ells només posaven la imatge als discos i a les actuacions, però els cantants eren uns altres. I això va ser, bueno, un boom, eh? Doncs ara fa una mica més d'una dècada, un parell de catalans, en Miquel Malirach i en Jofre, van parodiar aquell grup format el duet còmic musical Mali Vanilla, on composava música, jocs de paraules i sentit de l'humor.
8: Som dos esquirols, dos orfes del món, anem fent les nostres coses.
1: Els Mali Vanilli van trobar, però, sobretot al seu lloc, fent lletres amb certa predilecció per explicar el moment històric processista que vivia el nostre país.
8: Tinc la llengua al callà i el fetge a Ginebra, a Brussel·les tinc el pit i ara l'ànima a Madrid.
1: No sé si els teniu ubicats, els Mali Vanilli. La Laura fa una cara
0: d'estranyesa. Sí, no gaire, i m'estranya, perquè jo en aquest moment estava ja crescudeta,
1: I tu, Laia, sí?
2: Sí, aquest, així, bueno, jo tinc aquesta imatge com de cosa festiva, cabaretera...
1: Una mica sí. I la cançó per la qual van ser més recordats, potser és per la que vosaltres els coneixereu, és Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. En la que els Mali Vanilli intentaven explicar com la relació entre aquests dos països estava profundament desgastada i convidava a un divorci imminent. Efectivament, aleshores ho semblava, però 12 anys més tard sembla que hi ha relació per estona.

0: tenim ganes d'anar de concert. Els propers dies tenim ben fixat a l'agenda el concert de Bons Nois. Per mi va ser tot un descobriment, el primer àlbum. El segon, Anna, encara no me l'he escoltat, però tinc els deures pendents. Es titula Sento Sentiments.
1: Sí, es tracta d'un disc, Sento Sentiments, que veu de l'indie dels 90 i els primers 2000, com Sonic Youth, Pink Noise o els primers discos de Radiohead i Smashing Pumpkins, però també s'emmirallen en bandes actuals com Fontaine D.C. Dijous, Bons Nois presentaran Sento Sentiments a la Sala Loud de Barcelona cap a les 8 del vespre i encara queden entrades a la venda.
2: Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia.
1: Iván Ferreiro celebra aquest 2026 35 anys de trajectòria musical i aquest dijous celebrarà aquesta efemèride a Barcelona. El gallec portarà la seva nova gira Hoy por Ayer al Sant Jordi Club, on repassarà les cançons més emblemàtiques de la seva carrera, des de Los Pirates fins a l'actualitat. Si voleu anar, també queden entrades a la venda. Els qui també celebren anys aquest 2026 són el Sopa de Cabra, en aquest cas en fan 40.

0: si pensem en la història del rock català, és inevitable que no ens vinguin al cap Sopa de Cabra. Moltes de les seves cançons s'han convertit en himnes i formen part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. Aquesta setmana arrenquen la gira 40 anys a Barcelona. Divendres i dissabte estaran a Rasmatàs, la sala que va acollir la gravació del Ben Endins el 1993 i el concert de comiat del 2001. Seguim ara amb Hijos de la Ruina al Palau Sant Jordi. Hijos de la Ruina és el grup format per Natos, Waor i Resaik J, que ara torna per presentar el seu nou àlbum que van treure a principis d'any. El concert es farà al Palau Sant Jordi divendres a les 8 del vespre. A l'Apolo, per cert, concert de The Paul. Pol Gutiérrez, conegut artísticament per The Paul, va treure un nou disc a l'octubre i aquest divendres cantarà doncs, les cançons del seu primer àlbum a la sala 2 de l'Apolo. A la sala principal, per cert, hi haurà concert de Sharif i Rapsus Clay i queden entrades per tots dos concerts que comencen a 8:45 de la nit. Seguim ara amb la Júlia Blum. Júlia Blum presenta Somiar Desperta, el seu nou treball discogràfic, un disc format per 6 cançons que confirma l'aposta de l'artista per un pop més atmosfèric i cuidat en els detalls. Aquesta presentació del disc es farà a l'Elio Gabal divendres a 8:45 del vespre.
1: Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que varen menjar-nos el món.
0: Aquest cap de setmana també hi ha actuació de Pau Alabajos a Barcelona. El cantautor de Torrent passarà pel cicle La Música al Centre, que omple de música al Centre Comarcal Lleidatà. El concert començarà divendres a les 8 del vespre. Seguim amb més concerts, perquè també divendres a Camós, actuació de Max Navarro.

Després de petar-ho amb el seu primer senzill oficial Estrelles, Max Navarro acaba de treure el seu segon avançament, que és aquest inigualable que sentim de fons. Divendres, l'artista de Premià de Mar actuarà a la Vila Romana de Vilaoba dins el Festival Recòndit. El concert començarà a les 9 de la nit. I ara toca parlar de Mazzoni, perquè aquest cap de setmana fa doblet. Yeah.

Besoni continua commemorant els seus 20 anys sobre els escenaris amb una gira que repassa alguns dels seus grans èxits, però també cançons que formen part del seu darrer disc, Banderes per Daltònics. Per una banda, divendres passarà pel Teatre Sirvianum de Torelló a les 8 del vespre. De fet, podeu comprar entrades a la web del teatre. I de l'altre dissabte, Jaume Pla passarà pel Pati del Vapor de Santa Perpètua de Mogoda, també a les 8

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb el govern i els sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem en directe des de Sant Joan d'Espí, on ja s'ha concentrat un del grup dels docents manifestants avui. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí recem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una seixantena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. 7 i 3, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes arran d'aquesta nova aturada dels docents. Connectem, per tant, un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada un dia més pendents d'aquestes manifestacions del professorat. En aquest sentit, de moment, força tranquil·litat, però sí que tenim diverses incidències actives. Ara mateix la xarxa viària ens deixa fins a 2 accidents a la AP7, concretament, durant aquesta matinada. Un a l'altura de Vilafant, on es tallen 2 carrils de circulació i es deixa 2 quilòmetres també de retencions en sentit nord, i l'altre accident, el segon, ha estat a Barberà del Vallès en sentit sud, també amb un carril de circulació tallat i fins a 3 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una tercera incidència, una avaria a la C25 a l'altura de Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Per altra banda, també ja comencem a tenir les retencions habituals, que veurem com van evolucionant segons aquestes manifestacions durant el matí. Ara, a hores d'ara, ja tenim congestió en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, unes retencions que sobretot arriben per la C58 i la B20 des de Santa Coloma de Gramenet. L'entrada des del Llobregat a hores d'ara ja també rep fortes retencions en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins Rei en tot el seu tram. També per la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Després de les fortes tempestes que van descarregar ahir a molts indrets del país, ens ha quedat un matí de dimecres ben renovat i ben frescal. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura.

0: 7 i 6 minuts del matí, entrem en matèria. Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres i a les 12 del migdia es manifestaran a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat, recordem-ho, demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per USTEC. Tot plegat, després de la primera jornada de vaga a tot Catalunya, que ha obert aquest nou cicle de protestes. El govern xifra en un 35% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%. Durant la manifestació, els docents, que han col·lapsat al centre de Barcelona, han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica l'Ester Minguell.
1: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Ester Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures a centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
1: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Però més enllà dels líders sindicals, els docents que assistien a aquesta manifestació han expressat al carrer les seves exigències i neguits en una jornada reivindicativa i festiva, com vèiem, pel centre de la ciutat de Barcelona.
4: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i d'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també en mesura que va avançar en aquest conflicte. Perquè ara ens faltava la setmana passada descobrir que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
5: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats perquè cada vegada hem de ser més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
6: Només que estiguéssim mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners, que necessitem una organització molt diferent a com està plantejada l'escola, si realment volen una inclusió de veritat.
0: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'aquesta qüestió. Confia que la reunió que dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar realment el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous en una reunió, anticipem aconteixements.
0: Doncs com us estem explicant, avui estan cridats a la vaga els docents del Baix Llobregat i del Penedès. Connectem hores d'ara amb els companys d'ETV, Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, caminant, veig, amb els mestres i professors que es manifesten. Bon

0: Bon dia, Pau. Cap a on es dirigeix aquest col·lectiu de mestres?
1: Bon dia. Doncs ara mateix el que es veu darrere meu és la rotonda de TV3. Aquest és l'accés a la B23 en direcció Diagonal des de Sant Joan d'Espí. I ara ja centenars de docents en qüestió de segons començaran a tallar aquesta B23. En aquest dia de separació territorial aquí al Baix Llobregat, doncs és qüestió ara de segons, de minuts, que centenars de docents aquí a la zona de TV3, a la B23, en direcció Diagonal, els docents, doncs ja la tallen per fer aquesta proposta que avui acabarà a serveis territorials cap a les 10-11 del matí. El que demanen, doncs ja ho hem sentit, més salaris, menys ràtios, i tot doncs, per apretar de cara a aquest dijous a la taula intersindical. Ara mateix comença tot just ara el tall a la B23 en direcció Diagonal dels docents al Baix Llobregat, i en pocs minuts, si podem tornar a connectar, entrevistarem a la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud perquè ens doni doncs, el seu punt de vista.
0: Esteu tranquils, aneu fent, i quan tingueu aquesta connexió preparada i aquesta entrevista, tornarem a parlar amb vosaltres. Gràcies, companys, que vagi bé. I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat, recordem-ho, de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen, mentrestant, que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
2: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
3: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
4: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
0: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, però, d'encobriment o de desatenció d'una ordre, que es castiguen amb penes de presó. Gairebé és un quart de 8 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
5: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
6: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico, En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
5: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Ens ho amplia en Jordi Casino.
7: Després del seu pas en primera volta, ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
8: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
7: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: El Tribunal Suprem estudiarà durant el dia d'avui la sol·licitud d'Azte Oir de paralitzar el Reial Decret sobre la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'associació Azte Oir, de caire ultraconservador, va demanar la suspensió cautelar d'aquesta regularització perquè consideren que excedeix els límits legals i que altera la política migratòria de l'Estat. Durant la vista, el Tribunal escoltarà els arguments d'aquesta entitat i també els del govern espanyol representat per l'advocacia de l'Estat. La família d'Helena Jubany, representada per l'advocat Benet Salelles, ha presentat davant el Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. L'escrit sol·licita formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001. La família demana 26 anys de presó per La Iglesia, a qui acusa dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
0: El barri barceloní de la Mina ha estat escenari d'un tiroteig aquest dimarts a la tarda. Els Mossos d'Esquadra busquen ara els responsables d'aquesta batussa, que no ha causat ferits. Segons el Periódico de Catalunya, hi hauria hagut un segon incident a 1,5 km ja en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat poc després. Alhora, el rotatiu indica que el detonant hauria estat una baralla entre dues famílies al matí, que s'ha anat agreujant al llarg del dia. Els Mossos no confirmen aquests extrems. I en surt a Barcelona per l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges al carrer de Venero, al barri del Poble Nou. L'explosió ha provocat 11 ferits, un en estat greu i un altre en estat menys greu, que s'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, i 9 més en estat lleu per inhalació de fum i que no han hagut de ser hospitalitzats. Els bombers han informat que l'explosió ha tingut lloc mentre una de les víctimes cuinava. I aquest dimarts a la tarda, un fort xàfec, en alguns casos acompanyat de calamarsa, ha sorprès molta gent a diversos punts del país. Protecció Civil ha mantingut activat el pla Inuncat fins a les 9 de la nit i els bombers han fet 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. A més, el telèfon 112 ha informat de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. En aquest sentit, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera de Collbató a l'Aeri de Montserrat, la B-112, que a aquesta hora continua tancada i de la que van haver d'evacuar 3 persones de 2 vehicles atrapats per les pedres. Amb 9 minuts ens plantarem a 8:15 del matí. Obrim la crònica esportiva perquè el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi tornarà presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica.
11: Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
12: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
0: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 10:15 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per la seva renovació fins al 2028.
13: It's a big commitment for us also to...
14: És un gran compromís també per nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més, de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar.
13: We tried again. I'm grateful.
14: Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
0: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
15: De jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
0: L'Alborg danès serà el rival del Barça a les semifinals de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes, que jugaran la seva 8a final a 4 consecutiva, buscaran sumar el títol per 13è cop. El tècnic, Carlos Ortega, analitza el rival nòrdic.
16: quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera, un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle SICO a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
17: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals com Col·lectiu Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arpin i el seu espectacle Siku, la Triotxca amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
0: I la poesia tornarà a ser protagonista a Tarragona durant 4 dies. Del 3 al 6 de juny se celebrarà la 5a edició del Festival Transvers. 10 propostes amb la paraula i la música com a eix que repetiran a diferents racons de la ciutat. Més enllà de recordar Vicent Andrés Estellés, el festival posa en valor les lletres tarragonines. Entre les propostes, Neus Pàmies posarà veu a la poesia de Montserrat Abelló, musicada per Gerard Marçal, mentre Adrià Targa recitarà el seu Arnau amb música de Roger Conesa. Thank you.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la primavera tant com el Jordany, sentiu aquest poema que ens dibuixa el pensament al color vermell de les roselles quan el bon temps arriba a les muntanyes.
3: Hola, em dic Jordani. Vaig a quart A, a l'escola Itaca de Vinalonga i la Geltrú. El meu poema es diu Primavera, de l'autor Ramon Besora. L'ha triat perquè m'agrada la primavera. Primavera. Primavera, encés els prats, els camins, els transembrats. Fanalers de llum vermella, quina llum fa la rosella.
2: Moltíssimes gràcies, Jordany, per participar al nostre programa i llegir un poema que ens parla de l'estació de l'any més acolorida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la vaga que encaren mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes, amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem des del Baix Llobregat, on els manifestants tallen ja la B23 i també conversarem amb Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. De seguida us ho ampliem, deia, doncs, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 13 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que, sens dubte, ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports destaquem que el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura avui destaquem la Fira del Circ Trapezi de Reus, que arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60 de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ enveiran els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels punts forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Quan passen 3:30 de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, matí complicat pels talls dels docents. A la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, una concentració a hores d'ara provoca retencions en direcció Barcelona des de Molins de Rei. Dos accidents també dificulten la circulació. El primer a l'AP7, a l'altura de Vilafant, on es tallen dos carrils de circulació. Hi ha un quilòmetre d'afectació en sentit nord. I l'altre accident, a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions. Una avaria, en aquest cas, també talla un carril a la C25 a Sallent, en direcció Girona. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir, ens espera un matí renovat i fresc. Baixen les temperatures, núvols baixos i boires esteses a la Catalunya central, les comarques de Girona i les valls del Pirineu. També aquest matí hi haurà algun ruixat a la costa de l'Empordà. En general, més sol, però amb vent a les Terres de l'Ebre. Al Prepirineu sí que es preveu una tarda de ruixats, però a la tarda serà agradable a la major part del territori català.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titular, segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui, estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETV, amb Antoni López i amb Pau Pasqual, que són just a la B23, on us expliquem, els docents del Baix Llobregat estan tallant el trànsit. Bon dia, Pau, de nou. Com està en aquests moments la situació?
2: Bon dia. Doncs des de les 7 del matí la B23 en direcció Barcelona està tallada i des d'un quart d'hora més tard també en l'altra direcció. Ara mateix doncs hi ha més de 30 minuts amb l'autovia tallada i comença a pujar la tensió. Entrevistem aquí a la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, perquè ens expliqui. Mireia, nova jornada de protestes, avui demostrant força i múscul aquí al Baix Llobregat.
3: Evidentment, després d'una jornada que va tenir molt d'èxit ahir, molt concorreguda, amb molta participació a la vaga. Avui ens toca al Baix Llobregat demostrar que continuem a la lluita, continuem en peu de guerra i que exigim un i altre cop negociació.
2: Què espereu de la negociació demà a la taula? Perquè sembla que les postures estan força allunyades encara.
3: Sí, el govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord. Per tant, demà serà molt complicat.
2: Demà, i segurament continuarà, no sé quina valoració feu, seguiran les manifestacions, hi havien 17 dies convocats, això va cap a plaç llarg.
3: Això tirarà endavant, si no hi ha un acord, si el govern no cedeix, nosaltres aquest any no acabem el curs i segurament el curs vinent tampoc començarem. No ens anem a aturar, no ens anem a aturar, seguirem lluitant.
2: Doncs moltes gràcies, Núria, i a seguir amb les manifestacions.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs, companys, com veieu aquí al tall de la B23, 30 minuts ja des de que ha començat i comença també a pujar la tensió. Els afectats per el tall de trànsit es comencen ja a molestar força i veurem doncs quant de temps aguanta aquest tall aquí a la B23 en tots dos sentits.
1: Molt bé, Pau, gràcies doncs per aquesta connexió. Seguim pendents d'aquest tall que, com dèiem, al Baix Llobregat, però que avui les manifestacions són territorialitzades, i l'altre punt on també segurament hi haurà malestar i manifestacions és el Penedès. Aquest dimarts, els professionals de l'educació, recordem-ho, han tornat a col·lapsar, però al centre de Barcelona, en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Ahir la vaga era a tot Catalunya, era una vaga general. El govern xifra la participació en un 35% aquest seguiment de la vaga, mentre que els sindicats l'eleven fins al 70%. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica en detall l'Ester Minguell.
4: 26.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
5: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria, arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
6: President, vostè va signar una acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
4: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
1: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte i confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa no ha volgut, però, explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous a una reunió, anticipem aconteixements.
1: Doncs amb la vaga massiva d'ahir com a aval, volem saber com els sindicats majoritaris d'ensenyament afronten la reunió decisiva de demà dijous. Amb quines expectatives hi aniran? Li preguntem a Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, molt bon dia.
1: El que deia jo ara, eh? Amb quins ànims aneu demà a la taula sectorial? El resultat de la vaga d'ahir ha de servir o servirà perquè el departament reobri la negociació des de zero, com demaneu?
8: Doncs mira, lamentablement el que hem de dir és que segons les darreres declaracions que han fet tant la consellera Paneque com la consellera Niubó, és que sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Sembla que ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però d'altra banda la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res. I, evidentment, després de la manifestació massiva d'ahir, de totes les vagues que hem estat fent al llarg del mes de març, el que no és de rebut és que el govern segueixi enrocant-se amb aquesta postura com si no hi hagués, com si no passés res, no? Jo crec que tothom se n'adona que aquesta situació no es pot mantenir i que han de negociar, han d'obrir la porta a renegociar aquest acord o a obrir almenys algunes d'aquestes condicions de l'acord.
1: Ramiro, una de les condicions de l'acord, doncs, el que proposava i posava sobre la taula ahir USTEC, que parla de 400-500 euros d'increment salarial per fer marxa enrere i desconvocar la resta d'aturades calendaritzades. Els professors de secundària, compartiu aquesta xifra com a línia vermella o hi ha marge per una sortida que no sigui estrictament salarial?
8: La qüestió salarial és una de les qüestions nuclears, diguéssim, de la negociació. El que nosaltres ara tenim sobre la taula per part del departament són 50 euros mensuals. Esclar, llavors, després d'haver perdut una pèrdua salarial aproximadament d'uns 700-800 euros, ho hem calculat en els darrers anys, doncs, evidentment, 50 euros no són una quantitat suficient, no? Llavors, a partir de la negociació hauríem de veure què és el que ofereix el departament, quina disposició té a negociar. Nosaltres no parlem de xifres, això ha sigut una proposta que ha fet USTEC. Nosaltres haurem de veure, amb una negociació real, normalment doncs, hi ha sessions per les dues parts, no? Però, en qualsevol cas, nosaltres no volem parlar de xifres perquè tampoc volem dir-li al departament, escolta, ens conformarem amb això, no? Nosaltres necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba a lloc.
1: Doncs, Ramiro Gil, estarem pendents d'aquesta reunió que demà teniu, d'aquesta sectorial, i veurem què passa. No sé si haurem de tornar a parlar amb vosaltres o ens felicitarem d'haver desconvocat les aturades. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí i n'estem pendents. Que vagi bé. Molta sort.
8: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Més coses, perquè en aquest context us hem d'explicar que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar justament explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts, ho sabeu, que ha acabat per caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i aquesta infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
9: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
10: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa, li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
11: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, en canvi, d'encobriment o de desatenció d'una ordre que es castiguen amb penes de presó. Passa un minut de 3:15 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
12: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
13: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
12: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera, sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
14: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: Un grup de bombers voluntaris ha trobat a Cardona, al Bages, el cos sense vida de l'home de 80 anys, veí de Pinós, al Solsonès, que buscaven des de dilluns a la tarda, quan la família va denunciar-ne la desaparició. En el marc d'un dispositiu conjunt amb Mossos i bombers, aquest dimarts primer s'ha trobat el vehicle de l'home a Sant Mateu de Bages i després s'ha pogut localitzar el cos. I professionals d'infermeria s'han concentrat aquest dimarts davant dels principals hospitals per reclamar condicions dignes. El sindicat SATSE, que ha convocat mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, ha denunciat falta de personal i sobrecàrrega crònica de feina. Els companys de TV Mataró han anat a conèixer la realitat d'aquests professionals a l'Hospital Universitari de Mataró.
15: Fins fa poc es considerava la infermeria una professió reduïda a les cures i limitada només a la vocació de les dones. Aquesta percepció, però, està canviant gràcies a la dignificació i a la reivindicació de la professió, feina que, a més d'ajudar els altres, omple molt a les persones que s'hi dediquen.
16: El paper de la infermeria és motor, no?, de la salut de la nostra comunitat. L'infermera està present des de que fem el primer sospir, no?, des del naixement fins a l'últim, no?, que és el pacient pal·liatiu. A l'hospital oncomatològic és una infermera que té molt d'impacte a la vida de les persones perquè ja està implicada en el primer diagnòstic, en l'acompanyament del diagnòstic, fins que acaba el seu procés.
15: Un altre espai de l'Hospital de Mataró on es veu el dia a dia dels professionals de la infermeria és la unitat d'ingressos quirúrgics. En aquest espai s'evidencien les seves tasques, tan importants com les relacions humanes.
17: Que intentem i el que hem de donar lloc és aconseguir una autonomia d'unes cures que possiblement hauran de portar a terme els familiars més propers o fins i tot el propi malalt.
15: El Consorci Sanitari del Maresme treballen més de 600 professionals de la infermeria, la majoria dones.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
18: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica.
19: Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
20: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
0: It's a big commitment for us also to...
21: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
22: De jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats òbviament que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible, no arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
1: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres, celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, però, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
23: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals, com Col·lectiv Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arpin i el seu espectacle Sico, la Triotxca amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
1: I la Patum de Berga és a punt de començar. Avui a les 12 de la nit es farà el Cap d'Any Patumaire, la celebració simbòlica que marca l'inici del compte enrere per a la Patum. D'altra banda, diumenge hi haurà el ple de l'Ascensió, una sessió extraordinària de l'Ajuntament del municipi on es vota oficialment la celebració de la Patum de Corpus. Ahir, a més, es va presentar la reproducció de l'àliga de la Patum feta de goma. És la primera figura d'una nova sèrie de reproduccions de la comparseria Patumaire. Se'n fabricaran entre 300 i 400 unitats en una primera edició i sortiran a la venda a un preu de 35 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
5: Glòria Fontova.
6: Una de les propostes catalanes del Termcat que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga i les seves protestes afecten de nou carreteres com l'autopista B23, tallada des de fa gairebé una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. Sigui com sigui, des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Tant l'USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen, això sí, l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
7: De seguida sabrem quina és la posició actual del govern. Ho farem en conversa amb Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa. També tornarem en directe a la B23 a Sant Joan d'Espí per conèixer com evoluciona el tall de trànsit que hi han fet els docents, o que hi estan fent els docents. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que també ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, a la Fira del Circ Trapezi de Reus, arrenca una nova edició, i ja en van 30, amb una 60ena de companyies tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. Arrenquem, doncs, la portada després dels titulars amb la previsió meteorològica i amb en Lluís Miquel Pérez. Què ens expliques avui del temps, Lluís Miquel? Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs que arriba molta més calma que no pas ahir a la tarda. Déu-n'hi-do aquestes tempestes que van arribar a descarregar el 90% del territori del país i, com no, amb pedregades destacables, ventades fortes i més de 60 litres per metre quadrat, per exemple, al voltant de Montserrat i també entre l'Alt Empordà i la Garrotxa. Van ser les dues zones on més hi va ploure. Doncs, de fet, aquest matí no hi està plovent, però sí que tenim força núvols que a hores d'ara s'escampen per gran part de la Catalunya central, les comarques del nord de Lleida i les de Girona. Aquí a Girona sí que esperem que hi hagi ja aquest matí algun ruixadet, poca cosa, bàsicament a la selva marítima i també a la costa del Baix Empordà. I destacar, Helena, també el matí ben fresquet que estem tenint, a baixar la temperatura d'una forma força evident. Aquesta tarda, cap a les comarques de l'Ebre, les del sud de Lleida, gran part de Barcelona, de moment clarianes, però tornaran a caure alguns ruixats al Prepirineu, arrencant des del Montsec i la Conca de Tremp, fins a la Garrotxa, la banda del Pla de l'Estany i el Gironès. En aquestes comarques, aquesta tarda, algun ruixadet, com dèiem, però res a veure amb les tempestes tan fortes d'ahir a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
7: De seguida abordarem el trànsit. Abans fem un petit apunt sobre transport públic, perquè la línia R4 de Rodalies

0: Sant Feliu de Llobregat per connectar amb l'autovia 2. Per tant, els resultats són aturades en el cas de la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, i a l'autovia 2 des de Pallejà fins pràcticament Cormallà, també d'entrada a Barcelona. A banda d'aquest punt conflictiu d'accés pel sud a Barcelona, tenim també lentitud amb aturades a diferents punts. L'autopista del Maresme, per exemple, a la zona de Vilassant, sentit Barcelona, hi ha hagut un accident més endavant a la zona de Taià, que ja ha estat retirat. L'autopista de P7 a la zona de la Roca del Vallès i més avall entre Mollet i Barberà, de forma intermitent, això en sentit sud, també a Barberà o de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. Pel que fa a les dues rondes, el trànsit ben atapeït. En el cas de la ronda de dalt, des del Nus, pràcticament fins a Sarrià, en sentit Llobregat, i la ronda litoral des de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, que rebutgen, recordem-ho, l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demana propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETV, amb Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, amb aquests docents que s'estan manifestant aquí al Baix Llobregat. Bon dia, Pau. Quin és l'ambient ara mateix? Veig que encara continua tallat aquesta via,
3: Bon dia, així és. Més d'una hora que la B23 en direcció entrada de Barcelona està tallada i doncs, una miqueta menys des d'un quart que han tallat també en direcció sortida de Barcelona. En aquesta hora i escaig hi ha hagut certs moments de tensió, però de moment els centenars de professors estan aguantant el tall i de moment la policia, que està aturada a la rotonda de TV3 tot just aquí al costat, tampoc fa cap acte de venir a dissoldre la manifestació. La imatge ja és gent baixant-se dels cotxes i caminant en direcció Barcelona cap a la Diagonal, perquè el tall doncs, ja porta més d'una hora. Aquesta és una de les manifestacions territorialitzades dels sindicats no signants per fer pressió, i demà doncs, serà un d'aquests dies claus en aquestes protestes, perquè es reuniran de nou amb la Conselleria d'Educació, i així ens ha explicat la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC aquí al Baix Llobregat Sud, quina serà o quina és la fotografia de cara a la reunió de demà.
4: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord, per tant demà serà molt complicat.
3: Doncs aquesta és la situació ara mateix. Hi ha certs moments de tensió perquè doncs, la gent ja fa molta pressió per passar aquest tall a la B23. Més d'una hora aquí la B23 tallada. Quan es dissolgui aquest tall, els professors aniran per l'Aurea Miró cap a Serveis Territorials de Sant Feliu, on farà una manifestació per després fer una assemblea a la plaça 8 de març. Tot això al llarg del matí.
2: Gràcies, Pau, per aquesta fotografia del moment. Seguirem pendents de vosaltres d'aquest tall i de les possibles conseqüències de les possibles manifestacions o altres actes que puguin fer aquest grup de professors. Gràcies, companys. Bon dia. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte. Diu que confia que la reunió que dijous, demà, mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert des de fa dies. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin camí hauria de seguir la negociació, i ha demanat, això sí, no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
5: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes i, en fi,

0: Conseller també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem els aconteixements.
1: Sentíem fa uns moments la veu d'Euster Castès, ara escoltarem la del sindicat de professors de secundària que també critiquen l'enrocament del govern i afirmen que no tot és qüestió de xifres. Esperen que la reunió de demà suposi un canvi. Això sí, ho han fet o ho diuen sense gaires expectatives. Ho ha dit fa uns minuts el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil, aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
1: Doncs amb aquest escenari de mobilització massiva, amb aquest cicle de vagues convocades fins a final de curs, amb aquest clima de tensió i de desconfiança, ho vèiem, ho sentíem entre docents i departaments, demà dijous, insistim-hi, hi ha aquesta reunió decisiva amb tots els sindicats. Doncs volem saber fins a quin punt està disposat a moure's el govern. Ens acompanya Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
1: Primera vaga general, ha estat una mobilització massiva. Els sindicats ho interpreten com un aval clar per reobrir la negociació, que també demanen, certament, les famílies, els socis de govern, l'oposició, tothom demana que hi hagi una reconsideració perquè les coses tornin al seu lloc. Des del departament, què dieu? Aquesta vaga us obliga a reconsiderar la postura? Hi haurà un canvi real de posició demà?
3: Nosaltres, com deia ara el president de la Generalitat, oferim mà estesa, en aquest cas al conjunt de les forces sindicals en representació a la mesa sectorial, per tal de poder abordar, en aquest cas, la situació de conflicte en aquesta reunió del proper dijous. Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord. Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte necessària, tenint en compte que estem a final de curs.
1: Però mà estesa, senyor Jiménez, què vol dir exactament? Perquè vostè s'enmarca en un acord entre comissions i UGT que els sindicats majoritaris d'ensenyament no estan disposats a acceptar. USTEC diu clarament, ho deia ahir, ho exposava, que amb un increment de 400 o 500 euros al mes podrien desconvocar les vagues. La consellera ja ha dit que no hi entrarà. El sindicat de professors de secundària no donen xifres. Per tant, el departament manté el no rotund a qualsevol millora salarial, partim d'aquesta base, perquè si no és difícil. La mà estesa per part de tothom, però ningú dona el seu braç a torça.
3: Bueno, com pot imaginar, postures maximalistes, com per exemple aquesta a la que vostè feia referència abans en relació a aquest increment retributiu, jo crec que és difícil de poder assumir. Fixin-se, un acord de 2.000 milions d'euros és l'acord més important que s'ha signat amb l'impacte econòmic més important que hi ha hagut mai a la història, en aquest cas en el sector educatiu. D'aquests 2.000 milions d'euros, més de 1.000 milions d'euros es destinen única i exclusivament a incrementar les retribucions dels docents que no s'han incrementat durant els últims 25 anys. L'últim acord que es va fer per tal d'incrementar aquest complement autonòmic és de l'any 2001. El que està clar és que no podem resoldre tots els problemes d'avui per demà, tenint en compte que en els últims 25 anys no s'ha tocat el complement autonòmic, que és el que permet, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya de poder pujar. Paradoxalment, per primera vegada després de 25 anys es fa un increment d'aquest complement específic en un 30%, estem parlant al final del període d'aplicació de l'acord d'uns 200 euros, uns 3.000 euros bruts anuals. Fixin-se, a la Comunitat Autònoma de València en aquests moments també està plantejada una vaga, en aquest cas indefinida, en el qual l'oferta que està fent el govern valencià és al voltant de 1.000 euros bruts anuals. Per tant, jo crec que l'oferta és bona. I com podem observar i com podem veure després de les manifestacions que hi ha hagut durant els darrers dies, especialment la d'ahir, les reivindicacions, en aquest cas del col·lectiu docent, no només tenen a veure, en aquest cas, amb qüestions retributives i salarials, sinó que tenen a veure amb la millora educativa absolutament imprescindible en la qual està compromès aquest govern i que ha demostrat amb la signatura d'un acord de 2.000 milions d'euros. Que té a veure amb la desburocratització, amb la baixada de ràtios i amb el major increment, en aquest cas, de recursos d'escola inclusiva. Doncs... jo crec que hi apel·lo la responsabilitat de tots els actors per tal de poder trobar vies de poder arribar a aquest consens necessari en el qual es puguin reforçar algunes de les línies de treball que aquest acord de país contempla.
1: Doncs acabo, senyor Jiménez. Si el salari és un mur, si vostè ja ens explicava ara una mica el què de la qüestió, com es pot desencallar el conflicte si això, des del govern s'assegura que l'acord amb Cocos i UGT ja inclou la resta de demandes? És a dir, es podria arribar a un acord si feu algun esforç amb més personal, menys ràtios o més suport als centres?
3: Nosaltres estem disposats a parlar de tots aquests elements als quals vostè feia referència en aquests moments. L'única manera de poder trobar una solució i poder desencallar aquesta situació és amb generositat per part de tothom, amb generositat, evidentment, per part de la Generalitat de Catalunya, que fixa com a condició necessària per la resolució d'aquest conflicte anar, en aquest cas, amb postures no maximalistes a la reunió de dijous i amb generositat, evidentment, també per part de les entitats sindicals, que han d'entendre que la situació del sistema educatiu i en aquest cas la seva qualitat, especialment tenint en compte el nostre alumnat, és la prioritat absoluta que hauríem de tenir tots present.
1: Doncs esperem que sigui així, senyor Ignasi Jiménez. Ho agrairíem tots, aquesta generositat per part de les dues bandes. Estarem pendents d'aquesta reunió i dels seus resultats. Gràcies, insisteixo, per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vostè.
1: I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne responsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
4: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
5: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa, li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
6: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: En 10 minuts arribarem a 8:45 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats, recordem-ho, als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
7: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
8: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. y finalmente la cooperación internacional.
7: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació del Josep Cullell de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que, si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es poca, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
11: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per la seva renovació fins al 2028.
12: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7, amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. A la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta visita aquest vespre, a partir de 8:45, la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar un sol punt. L'entrenador mariner, Fran Fernández, veu l'equip preparat.
13: El gran desafío es evitar la relajación. Tenemos motivos suficientes para ir a Belgrado a ganar, que no lo hemos hecho nunca, a seguir cuidando nuestro estado anímico, las victorias siempre ayudan. Por lo tanto, vamos sin la presión de tener necesidad por puntuar, pero sí con las ganas de ganar. Por lo tanto, creo que somos aún más peligrosos.
1: I arribarem a 8:45 amb la cultura. La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies, catalanes però també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 7:15 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico. Ho podeu fer a través de la xarxa Més, en diferit, més tard, a 11:15, també ho podreu seguir a les televisions locals. I Lleida tornarà a ser cristiana després de la celebració de la Festa de Moros i Cristians del proper cap de setmana. Un total de 700 persones participaran dels actes centrals com l'entrada de gala pels carrers del centre de la ciutat o la batalla final. Les ambaixades comptaran amb textos del periodista Jordi Sebastià i els diàlegs de la batalla final són a càrrec de la filòloga Joana Alba Cercós.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i embaràs.
3: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també per, un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents d'una nova jornada de vaga del col·lectiu de docents que, en el cas d'avui, en concret afecta el Baix Llobregat i el Penedès. Des de fa 10 minuts s'ha aixecat la protesta a l'autopista B23, que ha estat tallada més d'una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. Això sí, tots dos sindicats critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions UGT.
7: Des del govern s'ofereix mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. També rebutgen la proposta de l'increment salarial de 400 euros i es demanen propostes realistes. N'ha parlat al Notícies en xarxa Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
10: Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari, en aquest cas amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord.
7: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30 amb una seixantena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i també a les televisions locals. Doncs amb un dia de nou complicat a les carreteres, volem saber a aquesta hora, quan passen 4 minuts de 8:45 del matí, com se circula per la xarxa viària catalana i si és gaire complicat. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit l'Eduard Sánchez. Bon dia de nou, Eduard.
11: Hola, molt bon dia. Doncs bé, vaja, encara força complicat tot plegat. És cert que ja s'ha reobert el trànsit a l'autopista B23, que la teníem tallada a Sant Just d'Esvern per manifestació en els dos sentits de la Barça. S'ha reobert, però vaja, encara queden moltes cues a la mateixa autopista B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, que és on s'estava desviant el trànsit cap a l'autovia 2, en sentit Barcelona, i la pròpia autovia 2. De fet, aquí han augmentat el tram de lentitud de maturades ja pràcticament des de Sant Andreu de la Barca, sobretot Pallejà, i fins pràcticament Cornellà, tot plegat també en sentit Barcelona. Per tant, accessos sud encara força complicats a Barcelona. En el cas de l'autopista C32 queda sobretot lentitud al tram de Viladecans, i en el cas de la resta de vies i d'accessos destacarem l'autopista AP7, encara plena entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, i les dues rondes, que encara van molt atapeïdes, especialment la ronda de dalt des de Vall d'Aura fins pràcticament Diagonal, en sentit Llobregat, però també de Cornellà Diagonal en sentit contrari. En el cas de la ronda litoral, aquí seguim parlant de lentitud en retencions, sobretot sentit Llobregat entre Sant Adrià i el Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Pel que fa al transport públic, la línia R4 de Rodalia circula amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Els trens amb destinació Martorell comencen i acaben el trajecte a l'Hospitalet del Llobregat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i els del Baix Llobregat que, com dèiem, han tallat durant més d'una hora l'autopista B23 a Sant Joan d'Espí. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. De fet, professors de secundària no posa xifra, no vol posar un increment concret. Això sí, tant USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions UGT.
7: Sigui com sigui, des del govern es segueix oferint mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa, això sí, l'acord signat amb els sindicats minoritaris, amb Comissions Obreres i amb la UGT. El secretari de Millora Educativa de l'Executiu, Ignasi Jiménez, ha rebutjat la proposta de l'increment salarial feta per USTEC i ha parlat de propostes realistes per tal d'arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte.
7: També n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que la reunió de demà dijous, que mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats, pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador, ni tampoc quin el camí que hauria de seguir la negociació. Això sí, ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT, els sindicats minoritaris.
12: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous en una reunió, anticipem aconteixements.
7: I en aquest context encara afegim que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
13: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produïsquen aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
14: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
15: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
7: L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
16: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
7: Barcelona acull avui i demà la primera gran trobada internacional sobre drets digitals organitzada pel govern espanyol i per la Mobile World Capital, una cita que portarà a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Aprofitant aquesta avinentesa, ens hem proposat entendre què són exactament els drets digitals i com els podem exercir. Per això ens hi ajudarà, esperem-ho, la Eva Vidal, que és responsable d'ètica i sostenibilitat del grau en Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicació de Barcelona. Senyora Vidal, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Bon dia, gràcies a vosaltres.
7: Quan parlem de drets digitals, de què parlem exactament? I quins són els mínims que tota ciutadania hauria de conèixer avui? I li pregunto perquè, segons dades europees, un 40% de la població encara desconeix els seus drets digitals i jo, sincerament, pensava que el desconeixement encara era més alt.
18: Els drets digitals són els drets nostres, els de tota la vida, que volem que estiguin no només al carrer, a la nostra vida analògica, sinó també en el món digital. Són els drets, mira, la Comissió Europea els defineix com mínimament com els de seguretat, el de privacitat, inclusió, accessibilitat, transparència, control, sostenibilitat, però resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, I veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
7: I com podem exercir-los? Entenc pel que ens diu que els podríem exercir de la mateixa manera que de manera analògica, per dir-ho d'alguna manera.
18: Això és el que estem reclamant. Això és el que estem reclamant i com diu la Simona Levy, que estarà també en aquest congrés, diu no li donis la culpa del que està passant perquè estan passant coses a internet i tothom ho pateix. Diu, no culpis a internet, no culpis ni molt menys a l'usuari, culpa al poder. Pensa que les nostres dades no són com els diners, que jo te'ls dono i ara jo ja no els tinc, els tens tu. Les dades, com diu la Carina Isabel, són més aviat com un virus, que tot infecta i es poden compartir. I les hem de protegir. Les hem de protegir. En aquest congrés, per exemple, es parlarà, hi ha el Carl Holman, que parlarà dels drets inclús després de la mort. Què fan? Fan mercaderia en els nostres drets? Una vegada ja no hi som, a les nostres dades? O hi haurà gent com la Anita Faranyai, que parla de que la ment, com a mínim, hauria de ser l'última frontera, de que hem de protegir-nos de que les grans empreses aconsegueixin inclús saber el que estem pensant. Parlarem de totes aquestes coses. Parlarem de que en el món digital és en l'entorn on ja estem vivint la nostra ciutadania i, per tant, que ens ha de protegir, igual que volem que ens protegeixin al carrer i a casa nostra.
7: Doncs Eva Vidal, anirem a aquest congrés, estarem molt atents i ho explicarem a la nostra audiència. Gràcies avui per obrir-nos una mica la finestra. Que vagi molt bé. Bon dia.
18: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: I d'un congrés a un altre, perquè avui també arrenca a Barcelona, la capital catalana, una nova edició de la Barcelona Pittsburgh Biennial Conference. Es tracta del congrés Es tracta del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i en Demències. La trobada reunirà experts de tot el món per situar on som pel que fa a la investigació, pel que fa al diagnòstic i pel que fa al tractament d'aquestes malalties. El Lluís Sánchez i la Anna Ruiz ja són a les portes d'aquest congrés a l'Hospitalet de Llobregat. Bon dia, Anna, explica'ns de què va aquest congrés i quines seran les novetats principals.
1: Bon dia, Helena. Sí, un congrés internacional referència al món pel que fa a la investigació i tractament de l'Alzheimer. Unes 300 experts de tot el món es donaran cita a partir d'avui i fins divendres aquí a l'Hospitalet i en el conjunt de Barcelona, que treu aquest talent aquests dies amb un dels organitzadors d'aquest congrés, amb el doctor Agustín Ruiz. Bon dia, doctor.
2: Bon dia.
1: Queremos conocer cuáles son las novedades respecto a la investigación y el tratamiento en Alzheimer. ¿En qué punto nos encontramos exactamente?
2: Estamos en un momento muy, muy interesante en el desarrollo de posibles soluciones para la enfermedad. De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
1: El Hospitalet de Barcelona, doctor, reunirán muchísimo talento internacional durante estos días, pero además del tratamiento, las novedades farmacológicas, nos preguntamos si la sociedad se está poniendo al día, porque claro, necesitamos todo una bolsa de prestaciones y asistencia social para cuidar a las familias y a los enfermos.
2: Correcto. Y de hecho, es uno de los grandes retos que tiene la sociedad, es hacer un envejecimiento saludable del cerebro. Cruzamos la barrera de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, estamos luchando ya bien contra el cáncer, en la siguiente valla es el Alzheimer y para eso hay que cuidarse el cerebro. El mensaje para la gente es sencillo: cuídate el corazón y estarás cuidando también tu cabeza, pero socializa, aprende todo el tiempo. No creas que es tarde para aprender algo nuevo, para salir a socializar con tus amigos, para bailar, para disfrutar de la vida. Eso hace que el cerebro esté activo y nos protege del Alzheimer.
1: O sea, doctor, más allá de la lotería genética que nos acompaña, podemos hacer todo eso de manera individual para protegernos de la enfermedad.
2: La genética tiene un papel muy importante, pero para nosotros son como punto de entrada para combatir la enfermedad. La realidad es que es un conjunto de factores que son genética y son también factores ambientales que podemos combatir.
1: Pues doctor Agustín Ruiz, muchísimas gracias por atendre'ns aquests minuts i donar-nos ja les primeres dades sobre aquest congrés que arrencarà aquest matí i que aplegarà a l'Hospitalet i a Barcelona doncs, tot el talent internacional pel que fa a la investigació de l'Alzheimer.
0: Cedim ara el relleu als esports i a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do, polèmica compareixença de Florentino Pérez, en què, entre altres, ha disparat, com no podia ser potser d'altra manera, cap al Barça.
3: Sí, Florentino Pérez ha estat pur, ha repartit per a tothom, n'ha tingut per tothom, a tort i a dret, sense assumir cap tipus de responsabilitat en els dos últims anys en blanc de l'equip blanc del Real Madrid. El president ha carregat especialment contra el Barça, diu que les maniobres del club blau amb els àrbitres li han impedit de guanyar diverses lligues. Ha explicat també que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. Unes declaracions sobre les quals el Barça ja ha anunciat que estudia emprendre accions legals. L'objectiu de la compareixença de Florentino era anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència del club i que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins el vestidor blanc.
4: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
3: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 2:15 en l'alta penúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en places de descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord perquè renovi fins al 2028.
5: It's a big commitment for us also to...
6: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble a més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
3: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Al capdavant, però, hi tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
7: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la.
3: El Baxi Manresa s'ha assegurat la permanència a la Lliga ACB i complica les opcions de play-off del Girona. Els del Bages van guanyar Fontejau per 74-79 i això que els gironins van anar per davant al marcador bona part del partit. Dominaven d'11 punts al descans i encara tenien 10 punts de marge als darrers 4 minuts, però un parcial de 2-14 als últims 2 minuts va acabar donant el triomf i la salvació als manresans. Ferran Bassas, amb 21 punts, va liderar els visitants. El pivot txec del Barça, Jan Veselý, ha anunciat que es retirarà a final de temporada. El jugador posarà punt final a la seva carrera als 36 anys. Mentrestant, l'equip visita avui a partir de 8:15 la pista del Coe, al Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i a una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon. L'escorta Darío Brizuela qualifica el duel de vital.
8: Sí, es muy importante para nosotros, estamos luchando por esa segunda o tercera plaza que para nosotros es crucial y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente, si pierde están descendidos y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
9: Ah, doncs aquí tenia la crònica, eh?
3: El Club Natació Sabadell engega una nova etapa. El que ja sabíem de fa setmanes s'ha fet oficial aquest dimarts. David Palma i Quim Colet no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo. Ara bé, Palma sí que formarà part de la direcció esportiva de l'entitat vallesana. Ens amplia la informació el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
10: Era un secret a veus, però aquest dimarts s'ha fet oficial. Els dos equips masculins del Club Natació Sabadell viuran un relleu a les banquetes. Quim Colet abandonarà el club després d'haver arribat l'any 2018 i amb dos trofeus al seu palmarès, la Supercopa d'Espanya i la històrica Eurocup.
11: Aquesta etapa, diguéssim, doncs, també marca molt la meva trajectòria com a entrenador. Sempre serà un orgull, d'alguna manera, a part dels èxits. Èxits no solament, diguéssim, esportius, que són palpables, sinó èxits que hem construït, crec, junts.
10: Però és la secció femenina qui s'ha endut els grans trofeus en les darreres temporades. David Palma abandona la banqueta del Sabadell amb un palmarès de 3 Champions, 6 Lligues, 5 Copes de la Reina i 2 Supercopes d'Europa.
12: M'ho he passat superbé. Sobretot les darreres 3 últimes temporades m'han generat un desgast molt heavy, hem patit moltes lesions.
10: A tots dos equips encara els hi queden elements per lluitar i intentar acomiadar els entrenadors com mereixen.
3: Doncs el Sabadell, que inicia una nova etapa.
9: Fins demà, Cristina, gràcies.
3: Fins demà, que vagi bé.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies, tant catalanes com internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit, més tard, a 11:45 a les televisions locals. Doncs amb el circ posem el punt final a Notícies en Xarxa d'avui. Gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem, si us ve de gust, demà a partir de les 7. Gràcies. Adéu.

bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. Al posat les piles, rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem. Doncs també ens acompanyarà Carla Ramos, que és la companya que tot just entrarà d'aquí res un minutet per apuntar aquelles qüestions més destacades que han esdevingut a la nostra ciutat en les darreres hores. Després, avui ens acompanyarà la regidora de Comerç i Cultura, Mercè Pérez, per parlar de la Fira d'Entitats, que just té lloc aquest cap de setmana. També parlarem del Dia Internacional dels Museus i de tota aquesta activitat comercial i cultural que tenim a la ciutat. També tindrem a l'espai que compartim amb els centres educatius, concretament a l'espai dels IES Alpiles, i avui ens acompanyarà alumnat de l'Escola Nou Claver, concretament alumnes que formen part de l'aula d'acollida, i ens explicaran una miqueta què és el que fan en aquesta aula d'acollida i si realment se senten ben acollits. Segur que sí. I després tindrem a la recta final del programa l'espai de psicologia que compartim amb la psicòloga Teresa Prades i que avui parlarem del bullying silenciós. Tot això en el dia d'avui. Arrenquem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Dèiem que comentaríem coses esdevingudes a la nostra ciutat en les darreres hores i una cosa que va passar.
1: Doncs sí, comentem actes que tenien lloc ahir la tarda i és que Mollet ha començat a formalitzar vincles amb la Bressola, una xarxa d'escoles immersives que té com a objectiu la recuperació de la llengua i la cultura catalanes a les comarques del Rosselló, a França. Aquest dimarts, el Centre Cultural La Marineta ha acollit una xerrada per commemorar el 50è aniversari de la Bressola, on s'ha parlat del context de la llengua catalana a la Catalunya Nord. També l'acte ha servit per inaugurar una exposició que ofereix un recorregut per la seva història i com la Bressola s'ha consolidat com una xarxa d'escoles d'immersió lingüística. Per posar-ho en context, la Bressola va començar el 16 de setembre de l'any 1976, on una professora amb 7 alumnes feien classe en el soterrani d'una clínica veterinària. La idea de fundar una escola en català a la Catalunya Nord era en aquell moment utòpica i hi havia la creença popular que no arribaria a més. Ara, 50 anys més tard, la Bressola compta amb més de 1.100 alumnes repartits en 7 escoles d'educació primària i 2 centres de secundària. Aleix Andreu Oliver, comissari de la Generalitat de Catalunya de l'any de la Bressola, ha comentat que des de l'escola voldrien encabir més alumnes en el projecte, però ara mateix és impossible per manca de recursos i espai.
2: Hi ha una enquesta de la Universitat de Perpinyà que diu que el 70% de les famílies nord-catalanes voldria que els seus fills i filles estudiessin en català. Per tant, aquest interès hi és molt gran i nosaltres, com a associació, mirem de donar cobertura a tots els que podem i ens sap greu no tenir més recursos ni més infraestructures doncs, per poder diguem, encabir-los dins la nostra xarxa d'escoles. Però això també ens esperona de que a vegades la llengua catalana, que només tenim inputs negatius, doncs això és un input molt positiu, que fins i tot en el territori on el català està potser pitjor, doncs hi ha una demanda creixent.
1: Aquests 50 anys de la Bressola doncs, han suposat molts alts i baixos en el projecte pedagògic s'ha hagut d'enfortir per poder tirar endavant. Recentment, la Bressola va viure una greu crisi econòmica arran del canvi polític a l'Ajuntament de Perpinyà, governat des de l'any 2020 per l'extrema dreta. En aquesta exposició s'ha parlat doncs, d'aquestes dificultats. També s'ha parlat del sistema pedagògic, el qual s'ha centrat en el que és la immersió lingüística, la verticalitat, el treball per projectes i també la implicació de tota la comunitat educativa. Per part de l'Ajuntament de Mollet, doncs, fa mesos que treballen per establir aquests vincles

0: Aquesta exposició, aquesta xerrada, doncs, són només els primers passos d'una relació entre Mollet i la Catalunya Nord que s'anirà coent en els pròxims mesos. De fet, s'ha avançat que hi ha una visita programada a la Bressola i la intenció és que aquest intercanvi fomenti l'ús social del català, així com la transmissió de la cultura catalana. Així que de ben segur que en tornarem a parlar en els pròxims mesos.
1: Molt bé, doncs, a Ràdio Mollet ens farem ressò de tota aquesta activitat. Més coses, Carla.
0: Sí, comentem altres temes, i és que ja es poden recollir els nous adhesius de la zona blava de Mollet que permeten gaudir de fins a 30 minuts d'aparcament gratuït. L'Ajuntament de Mollet manté un any més aquesta mesura per facilitar l'estacionament als veïns i veïnes que tenen el vehicle domiciliat al municipi i paguen aquí l'impost de circulació. A partir del 13 de maig, és a dir, avui, els incentius corresponents a la campanya 2026-2027 ja es poden obtenir en 3 punts de la ciutat, que són l'Ajuntament, el Centre Cultural de la Marineta i el Centre Cívic de Can Borrella. Els adhesius actuals continuaran sent vàlids fins al dia 13 de juny per evitar aglomeracions i facilitar-ne la distribució. Per recollir l'adhesiu només s'ha de presentar el DNI de la persona titular del vehicle i un cop obtingut s'ha de col·locar en un lloc visible del parabrisa. Cada vegada que s'estacioni en zona blava caldrà treure el tiquet corresponent i afegir-hi els minuts gratuïts indicats en el mateix adhesiu.
1: Molt bé, doncs queda dit. Carla, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Emma.
1: Més informació a la una.
0: Exactament.
1: Així que no us ho perdeu. Ara anem a saber de la previsió meteorològica. Ens informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
2: Bon dia, una jornada avui força més tranquil·la que no pas la d'ahir. De moment s'acaben les tempestes tan fortes i extenses que hi va haver ahir a la tarda i ahir al vespre, però sí que al llarg d'aquest dimecres tindrem alguns moments de núvols més gruixuts. Per una banda, aquest matí a la Catalunya central, també a les valls del Pirineu. Núvols baixos o boires, que són bastant extenses, arribant fins a les comarques de Ponent i també de Girona. I aquesta tarda algun ruixat al Prepirineu, molt més local aquest tipus de fenòmens que no pas ahir a la tarda. S'aniran escampant fins a la Catalunya central, quan més cap al sud, més clarianes i una mica més de vent. N'estem pendents a la xarxa.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Sabeu la dita aquella que diu pel maig cada dia un raig? Doncs a Mollet sembla que pels caps de setmana, cada cap de setmana tenim activitat, de manera que, de fet, en el Posar les piles haurien de tenir una secció fixa per la regidora de Comerç i Cultura perquè ens vingués a visitar cada setmana. Mercè, Mercè Pérez, molt bon dia, què tal?
1: Molt bon dia.
0: Sí, no? T'haurien de fer allò un espai fixe.
1: Fixe, perquè no parem, oi?
0: No pareu, clar. Ara això està bé.
1: No sé si em daria la vida per venir cada matí aquí.
0: Haurien de tenir ja com un petit podcast, no?
1: El podcast aquest cap de setmana, això. Bueno, doncs mira, això, ho puc fer per mòbil, no hi ha cap problema.
0: Es pot fer de moltes maneres.
1: Doncs vinga.
0: Anem a comentar el mes siguient, que és aquest cap de setmana. Jo he dit la Fira d'Entitats i m'estaven dient, no, és el Mollet, és Fira. Dic, i és veritat, no?
1: És la festa del comerç, de la ciutat.
0: Del comerç, hem vist allò que tenim allò, comerç, serveis, automoció i restauració.
1: Bueno, una mica, el model ja fa 12 anys que el fem, per tant, una mica ja el sabeu, doncs la ciutat s'ocupa del comerç de la ciutat, no? És una mostra que volem que, bueno, que la gent sigui conscient de la qualitat i la quantitat de comerç que hi ha a la ciutat. Llavors, és un espai on ells mostren els seus productes, els seus productes, la seva activitat, perquè ell també diu és una mostra de serveis, per tant, hi ha moltíssima activitat i la gent pot gaudir d'un cap de setmana estupendo. Comencem divendres.
0: Quin nombre d'expositors tenim aquest any?
1: Mira, que participen a les campanyes són sobre 450-500, a les campanyes, que vol dir això de aquesta la superbolleta que la gent juga en els comerços. I després expositors tenim sobre 160 botigues, empreses que vindran a exposar i sobre unes 200 carpes instal·lades.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: L'àrea d'automoció, jo recordo, sí, sobretot l'Avinguda Llibertat...
1: Sí, són 14.000 metres quadrats d'exposició, sí.
0: Uh-huh. I sí, ve molta gent de fora, de Mollet?
1: Ve gent de Mollet, també ve algú de fora, però bàsicament és gent de Mollet, sí.
0: Uh-huh. Empreses sí, d'aquí de
1: Mollet. Ocupem tota Avinguda Llibertat, ocupem Rambla Balmes i Rambla Fiveller, amb Selm Clavé, a la Illa i aquest any al carrer La Pau.
0: I Pruneres?
1: Ai, Pruneres, què he dit? Que he dit?
0: No sé, carrer La Pau i...
1: Carrer La Pau i Pruneres, sí.
0: I Pruneres.
1: I Pruneres, sí.
0: Molt bé.
1: O sigui que fem Avinguda Llibertat, les Rambles, Anselm Clavé, Pruneres i aquest any La Pau.
0: Déu-n'hi-do. Nosaltres dèiem d'entitats perquè sabem d'alguna entitat, per exemple, avui mirant xarxes socials ja hem vist que Mollet contra el càncer...
1: Sí, hi ha algunes entitats que cada any ens demanen,
0: no?
1: Sí, i aprofiten i els hi deixem un estant. Per això t'he dit més estants que empreses, no? Perquè sempre hi ha... També hi ha comerços o hi ha negocis que ens demanen més d'una carpa i per tant són més carpes, però també hi ha alguna entitat que ve. Per exemple, el Museu Abelló, que coincideix aquest any amb la nit dels museus, el dissabte, tindrà una carpa i durant tot el cap de setmana, bueno, hem intentat crear sinergies, tindrà dues carpes, una a Rambla Balmes i l'altra a Pruneres, i la de Pruneres estarà fent tallers d'art pels nens tot el cap de setmana.
0: Nosaltres que ahir passàvem pel mercat municipal veiem que la inauguració...
1: Vosaltres també hauríeu de venir, perquè sou un servei de la ciutat.
0: Hauríem
1: tant,
0: de ser-hi.
1: Hauríeu d'estar a les Pruneres.
0: Haurem de parlar-ho. La propera edició haurem de mirar...
1: El que passa que és cap de setmana, és tot el cap de setmana i llavors...
0: Bueno, és igual, bueno, tot es pot parlar.
1: Pues tot es pot parlar.
0: Ara si ens muntem allò una carpa allò fantàstica...
1: Sí, ens muntem el que
0: calgui.
1: Sí, tant.
0: Escolteu, una cosa que ahir passant allò pel mercat municipal vaig veure, la inauguració és el divendres amb una paella, no?
1: Una paella que fan, bueno, són diferents paelles, una de peix, una de verdures, una no sé què, i allò és com un tastet de paelles. Aquest any celebren el 30 aniversari, han celebrat, i bueno, ja veureu que hem guarret una mica al mercat, hem posat coses, i després fan aquesta festa, que ells ens donen el producte per fer les paelles, fem les paelles i la gent podrà venir a menjar a partir de les 8 del vespre el divendres aquestes paelles. I, bueno, i un concertet de rumba versions que són molt divertits i que disfrutem molt sempre que venen.
0: Molt bé, doncs a les 8 del vespre, ja sabeu, aquest divendres teniu allò una possibilitat de
1: passar-ho bé,
0: no?
1: Clar. Sí, perquè són molt... Jo els encoratjo que vinguin perquè podran menjar paella, però a més són molt i molt divertits el grup que ve.
0: De fet, parlant de música, i ara que parlaven de la nit dels museus, que el Museu Abelló, com no podia ser d'una altra manera, també s'hi afegeix en aquesta commemoració. Hi haurà jornada de portes obertes al cap de setmana, dissabte i diumenge, i la música serà també molt present.
1: Bueno, sí, l'escola de música, les visites guiades i tot això van acompanyades de bueno, grups de música i de alumnes de l'escola de música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no? Llavors penseu que tenim tres... La permanent, que sempre és molt interessant, la Casa Balló, que també val molt la pena veure-la, però tenim la del Cesc Bas, que ja s'acaba, que és un personatge, un artista de la ciutat que jo crec que val molt la pena conèixer o reconèixer, i bueno, i està molt bé. I després tenim les Galeries del Mal, que també és una exposició preciosa que val molt la pena, perquè hi ha obra cedida de molts museus, i per tant val molt i molt la pena de veure. Per tant, podran fer aquestes visites acompanyats de música, eh? I després al vespre fan una activitat d'Art TV.
0: Sí, ja Can Roda, allò, sí.
1: Can Roda ens dona, diguéssim, el vi, la beguda. Molt agraïts a Can Roda, sempre que vull dir que els demanem qualsevol cosa, ells participen amb nosaltres, i per tant, doncs, moltíssimes gràcies a tota la gent de Can Roda, i bueno, i moltíssimes gràcies a la gent del museu, que des de l'EU fan una feina ingent, i sempre disposats. Aquest any faran la nit dels museus, però és que estaran a la fira tot el cap de setmana també, uh-huh, una mica per crear aquesta sinergia, uh-huh, per tant molt agraïts.
0: Una coseta, coincidint amb aquesta Diada Internacional dels Museus, també hem vist allò que ja s'ha fet públiques les bases per la convocatòria del Memorial Cesc Bas, que és allò bianual,
1: que
0: està publicat.
1: Sí, ara, segurament...
0: Que fins al dia 14 de juny està.
1: Pues sí, ara poden presentar tots els artistes, no?, els seus projectes, i llavors pues, hi haurà aquest memorial, per tant, el jurat triarà un, que serà el que es posarà. Ara, quan comencin a presentar, m'imagino, no sé ben bé quan, però s'haurà de fer l'exposició del guanyador de l'anterior certamen, i començarem amb el proper.
0: Uh-huh. Jo he vist allò, que el termini, ho dic, bueno, és per artistes emergents,
1: sí, gent
0: jove.
1: Sí.
0: Uh-huh. És una de les apostes que es fa des del Museu Balló,
1: de
0: no?
1: Fa molts anys. Fa molts anys que hi ha aquest certamen, i el que s'intenta, bueno, és una mica també el tema dels aparadors, És gent que fa projectes emergents, a vegades la gent els veu diferents, no?, però que valen molt i molt la pena, i que, bueno, s'exposen, no?, s'exposaran els això, i llavors el guanyador sempre fa una exposició en solitari. Uh-huh. L'any següent.
0: Doncs el termini és el dia 14. Exacte. El dia 26 de juny crec que és quan es farà pública jo, el guanyador o guanyadora, i em sembla que és el novembre que
1: es farà l'exposició.
0: Tot el muntatge.
1: Saps més que jo, perquè jo, això que deies...
0: És que m'ho he estudiat, m'ho he estudiat aquest matí.
1: Estudiat. Anem tan de pressa. Dic que també aquest cap de setmana hi ha la trobada d'esbars infantils, on volem ballar l'esbart molletà, que ja sabeu que sempre és un goig veure'ls.
0: Això serà a la plaça?
1: A la plaça el dissabte a la tarda.
0: Ahà. És a dir, que...
1: Vull dir que tenemos de todo.
0: Clar, és que, a més, ahir també es feia arribar també nova convocatòria del Pintalís Fest.
1: El Pintalís Fest serà el dia... També serà el dia 1 i 2... De juny, em penso... No, 5, 6 i 7. De juny es farà aquest any a Planellador. Uh-huh. Treballaran a la plaça Joan Miró, i també estem preparant una festeta amb tota la gent que està a l'ERA i l'Associació de Veïns de Planellador. Per tant, també serà un cap de setmana de festa aquí a Planellador, que al cap de dues setmanes em sembla que tindran la seva festa del bar.
0: No, la tenen la setmana vinent, el dia 23.
1: Ah, doncs el dia 23.
0: El dia 23, la festa de Planellador.
1: Doncs llavors tindrem una altra festa el dia...
0: El 5, 6, 7.
1: Sí, perquè, bueno, és una plaça que jo crec que val la pena reivindicar, és molt bonica, un cop pintada quedarà molt bé, ja sabeu que el lema serà mares com a... Bueno, com a donants de vida, des de la mare terra, a la intergeneracionalitat, i per tant jo crec que és un lema molt bonic, i que quedarà molt maca la plaça, i que val la pena, i val la pena celebrar-ho amb el barri, no? I com que, a més, moltes entitats de la ciutat estan ubicades aquí, doncs participaran també en tota aquesta festa, l'escola Papasseig també, amb la seva batucada, bueno, en fi, els castellers faran assaig al carrer, tindrem concerts, tindrem una mica de tot.
0: És a dir, que jo hem començat dient allò al maig, cada dia un raig, però veiem que pel mes de juny...
1: Esperem que el temps ens acompanyi,
0: Ja.
1: Aquest cap de setmana sembla que sí.
0: El cap de setmana sembla que sí. El divendres està una mica així.
1: Bueno, doncs si no podem fer-ho del divendres, ho farem el dissabte al matí.
0: Pel mig, també, ja que estem allò parlant del mes de maig, dir que per finals de maig tenim l'Arlequí.
1: L'Arlequí, no? Sí, senyora.
0: Sí? Estem avançant coses que fins i tot encara no s'han fet públiques, però ja...
1: El cap de setmana...
0: El darrer de maig,
1: sí,
0: no?
1: I la setmana que ve hi ha la Fira de la Cervesa de Torrats. Hi ha...
0: Una activitat d'en Morats que també ens vindran a explicar
1: aquest
0: divendres.
1: La Festa de les Nacionalitats a Can Borrell, dels gallecs. Per tant, sí.
0: Molt bé.
1: Tota la ciutat... La veritat és que tenim una ciutat molt activa, a vegades hi haurà qui dir, bueno, però és que no pareu, és que no ens deixem parar.
0: Bueno, de fet, les entitats sempre ho comenten en aquests micròfons, que de vegades tenen dificultats per encabir les seves activitats, perquè els equipaments, els espais...
1: Els costa molt cedir una data, els costa molt, vull dir que a vegades, quan t'assentes dius, escolta'm, però que no, vull dir que no hi haurà públics, però sempre hi ha públics per tot, eh? I la veritat és que tenim, ja dic, tenim moltes entitats de cultura, i totes, bueno, jo que sé, per exemple, el dia 23 també fem el certamen literari de Sant Jordi, que això ho fa Set Plomes amb la biblioteca. Per tant, clar, tot es va s'encavalga, saps? Vull dir que...
0: Bueno, està bé que de vegades sap greu que se solapin, perquè hi ha persones que els agradaria ser-hi, no?, a dos, tres llocs alhora, però també és veritat que hauria d'haver-hi públic per tot, no?
1: Sí, hi ha públic per tot. De tota manera, hi ha moltes d'aquestes activitats que són de passeig, no? Per exemple, la fira... Vull dir, ho tindran dos dies seguits i, per tant, en algun moment del dia. Dic que a la fira hi ha moltíssima activitat infantil, vull dir que amb això pensem molt, molt pel públic familiar, perquè les famílies puguin gaudir. Per tant, des de l'estand de la policia hi ha, bueno, hi ha cars, hi ha simuladors de cotxes, hi ha moltíssima activitat, hi ha jocs de carrer d'aquests perquè els nens puguin entretenir-se. Hi ha moltíssima activitat, tallers infantils, vull dir, hi ha moltíssima, moltíssima activitat per nens.
0: Hem dit que és tant de comerç, serveis, automoció i restauració. Què hi ha?
1: Restauració està ubicada
0: a Pruneres?
1: En Sant Clavé, al tram d'en Sant Clavé i amb el carrer La Pau. Al carrer La Pau hi ha un... Bueno, un bar, no sé, que li diuen la vermuteria, em sembla que li diuen, no?
0: Sí.
1: Que ara l'ha agafat una altra noia i aquesta noia, que participa a la fira... s'ha posat... Allà hi haurà desfiles de modes, hi haurà bingos... Vull dir,
0: molta activitat.
1: Ha muntat tota una...
0: Una festassa.
1: Una festassa allà, sí. Una festassa al carrer La Pau. Hi ha bars, alcances, vull dir, hi ha, bueno, bé, temes de restauració. I després el mercat municipal, que ja és una fira en si mateix, vull dir que estarà obert, de portes obertes, el divendres sí que fan aquesta festa, però al mercat ja tothom que vulgui pot passar a visitar-lo, que és fantàstic.
0: I deia del tema de serveis, comerç... que hi ha, sobretot, de quin tipus de comerç estem parlant, que participen a la fira de tot?
1: Des de modes, peluqueries, estètiques, escoles d'anglès, escoles de repàs, escoles de ball, l'hospital, o sigui, vull dir, la mútua, seguros de cotxes, cotxes, bars, alimentació, o sigui, una mica de tot. Sabateries, vull dir... complements de la llar...
0: I heu repartit allo en funció de les zones?
1: Sí. Bueno,
0: automoció, hem dit, Avinguda Llibertat, perquè també parla...
1: Comerç,
0: no?
1: Bàsicament comerç, el que és comerç, està a Rambla Balmes i Rambla Fiveller. Tot aquí trobarem pues, totes les botigues de Mollet, no? La roba que puguin d'això. I llavors a Pruneres hi ha els serveis, bàsicament. Escoles de dansa, escoles d'idiomes... Bueno, no sé, peluqueries, estètiques...
0: Vaja, que si no teníeu plans per aquest cap de setmana, des del consistori ja s'han encarregat allò de muntar-los...
1: No, des del consistori no, els mateixos comerços, penseu que dins de les seves carpes fan activitat, també vull dir que... O sigui, hi ha l'activitat que ja està programada des de Mercamollet, des de comerç, però després cada comerç, com t'he dit del carrer...
0: Sí.
1: Cada comerç, ell organitza activitats pels seus clients, per tant, sí, serà molt, molt i molt...
0: I després amb sortejos i tal, que sempre s'acompanyen.
1: Hi ha un de dibuix, que és un dia de compres amb la teva família, em sembla, que llavors, aquí el que fan nens de 3 a 13 anys, em sembla que és, fan un dibuix i després fem un sorteig de 3 o 4 bicicletes. Bueno, de vales de Decathlon, perquè vagin a comprar el Decathlon, normalment es queden bicicletes, però són vales de 250 euros, em penso que poden... comprar i rifem 3 o 4 vales d'aquests també. Vull dir que sí, sí.
0: S'ha dit que una oportunitat, eh? I a més, allò complementat amb, com dèiem, el Dia Internacional dels Museus, doncs estarà... Serà... Això serà un bullider.
1: Sí, sí, serà molt maco, serà molt maco.
0: Doncs, Martí Pérez, ho deixem aquí, no?
2: Molt
0: bé. No sé si ens vol comentar alguna cosa més.
1: Res, perquè... que disfrutin de la ciutat, que esperem que faci bon temps i que gaudeixin.
0: I que després al juny o al juliol la tornarem a
1: convidar. Al final, el més important a la vida és intentar ser una mica feliç. Jo ja sé que ser feliç és molt difícil perquè són aquells punts, però tenir benestar, no? Estar tranquil i una mica content de la teva vida.
0: Doncs sí, sí.
1: I, bueno, sí, i si podem, podem afegir una miqueta d'activitat perquè la gent pues, gaudeixi, pues, estupendo.
0: Doncs no podem afegir res més al missatge perquè considero que és molt encertat i coincident amb el que pensa una servidora. Moltíssimes gràcies.
1: Pues moltes
0: gràcies
1: a vosaltres.
0: Adéu-siau.

0: sabem que hi ha persones que són fans d'aquest espai que compartim els dimecres amb els diferents centres educatius de la nostra ciutat. Avui és alumnat de l'Escola Nou Clavé, el que ens acompanya, concretament, són alumnes de l'aula d'acollida i, a més, han vingut acompanyades de la professora tutora responsable d'aquesta aula d'acollida, que és la Sandra Torrent. Molt bon dia, Sandra.
1: Bon dia.
0: A banda de la Sandra, doncs, com dèiem, tenim allò tot un seguit d'alumnes que tenim aquí a la taula. Són la Jatzari, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: L'Alison.
3: Bon dia.
0: Molt bon dia. La Xàfia.
4: Bon dia.
0: Bon dia. La Nancy.
5: Bon dia.
0: Bon dia. I la Oriana.
6: Bon dia.
0: Molt bon dia. Amb totes elles en parlarem d'aquesta aula d'acollida, però primer de tot li hem demanat a la Sandra que doncs, ens acompanyi i que ens faci 5 cèntims de què és el que feu a l'aula d'acollida, com funciona.
5: Doncs, l'aula d'acollida és una aula on que recull aquests alumnes nouvinguts que venen d'un altre país. Llavors, la funció de l'aula d'acollida, a part de que aprenguin la llengua catalana, doncs és acompanyar-los emocionalment, sobretot. I el vincle que es crea allà doncs és un vincle entre ells, és un vincle molt, molt fort, i jo crec que ells dins l'aula senten molt a gust. La veritat, és com un refugi que tenen dins de l'escola i creen, no sé, una amistat entre elles, sobretot molt, molt bona. Jo que ho veig des de fora, crec que, bueno, que els agrada molt, la veritat.
0: Teniu molt alumnat nouvingut, any rere any?
5: Sí.
0: Sí?
5: Sí, hi ha molt moviment, la veritat.
0: És a dir, a l'aula d'acollida, habitualment, deies, és com un refugi que aquest acompanyament, quant temps dura? Un curs, dos,
5: tres? Són dos cursos.
0: Dos cursos.
5: Per alumnats que parlen llengua llatina, dos cursos. Per alumnats que no parlen, o sigui, que la seva llengua procedeix de la llatina, són tres.
0: I llavors, deies, més enllà de la llengua, és també un acompanyament emocional. Quina mena d'activitats feu, Sandra?
5: Bueno, és que saps què passa? Que les activitats, moltes d'elles sorgeixen soles depenent de les seves necessitats. Llavors t'adaptes molt al seu ritme, al que ells volen. Tu pots tenir una programació feta, però es canvia en qualsevol moment i s'adapta en qualsevol moment.
0: En tot cas, tu segur que tens eines, no?
5: Sí, sí,
0: no, no
5: sí.
0: Sé quant de temps portes a l'aula.
5: És el meu primer any.
0: És el teu primer any.
5: Sí,
0: però
5: sí,
0: que
5: sí, sí.
0: Tens eines precisament allò per crear aquest clima, no? Tot i que després sorgeixi de forma natural,
5: sí.
0: Hi ha un element que potser tu ets la que provoca que, no?, es generi.
5: Sí, bueno, ells faciliten aquest clima, diguéssim, de... Com t'ho diria, de...
0: Bueno, de... Sí, que, de, no sé, de, que es generi aquesta xarxa entre ells,
5: exacte,
0: no?
5: Exacte, això mateix,
0: no?
5: Gràcies. Sí, això sí? Mateix. Ells ho faciliten molt, perquè sí que és veritat que són un grup bastant social i que són molt oberts a l'hora de participar i col·laborar amb les activitats.
0: Per exemple, en el tema de la llengua, hi ha algunes temàtiques que dius doncs avui posarem èmfasi perquè això us ho trobareu, no? O penseu en les matèries escolars perquè se sentin... No?
5: Sí,
0: o igual ells
5: el
0: diuen, mira,
5: molt...
0: doncs hem fet allò matemàtiques i començava a parlar el professor i estàvem perdudíssims, no?
5: Sí que és veritat que ells ja tenen un nivell així una miqueta més avançat i jo crec que es perden poc dins de l'aula. Llavors, el que fem quan arriben a l'aula acollida, primerament, és fer molt vocabulari. Per exemple, hi ha un grup dins de l'escola que estem treballant moltíssim el vocabulari, però ells sí que és veritat que potser ja comencem a endinsar-nos més, però jo que sé, l'altre dia vam fer l'accentuació.
0: Molt
5: que
0: bé.
5: Corregint potser un text escrit, també fan text escrits, doncs corregint un text escrit ens vam donar compte de que tema accents doncs no el tenien dominat. Doncs vam treballar l'accentuació, l'apòstrof, la B alta, la B baixa, cosetes d'aquestes, amb ells comencem a treballar-ho.
0: Molt bé, doncs anem a parlar amb elles, et sembla?
5: Sí, sí.
0: Que ens expliquin allò, doncs, la seva opinió sobre aquesta aula d'acollida. Jatzari.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Jatzari.
0: Tu, el teu país de procedència és Equador, m'has comentat?
2: Sí.
0: I quant de temps portes aquí?
2: Ja tinc 2 anys.
0: 2 anys. I a l'aula d'acollida del Nou Clavé portes els 2 anys?
2: Sí, aquest és l'últim any en aula d'acollida.
0: Explica'ns una miqueta allò quan et proposen de participar de l'aula d'acollida. Què és el que t'expliquen? Què és el que has trobat en aquesta aula, en aquest espai?
2: Bueno, a mi m'agrada molt l'aula d'acollida. Ja he tingut tres professores en aula d'acollida i les tres les estimo molt. Les tres saben explicar molt bé les seves feines i m'agrada molt, o sea, sempre entens tot el que elles volen dir, o tot això.
1: És a dir, treballeu sobretot la llengua, però també comentava, no?, la Sandra, el tema emocional, a tu t'ha ajudat, és a dir, a l'aula d'acollida t'ha servit també per integrar-te millor en el centre, per fer amistats?
2: Sí, en veritat, l'aula d'acollida és un lloc on sempre és com un lloc segur per tots nosaltres o per mi. Sí, o sea, quan jo em sento malament o tot això, la Sandra sempre ens da compte de tot això i jo es parlo amb ella i tot. I les meves companyes també, quan passa alguna cosa, pot parlar amb elles i elles entendran molt bé.
1: Ja, Txari, em presentes amb una de les teves companyes que tenim aquí a la taula?
2: Una de les meves companyes que tinc a la taula, a la Alison, amb ella comparto classe i també aula acollida.
1: L'Alison, el teu país de procedència és Colòmbia?
3: Sí.
1: I també portes 2 anys?
3: Sí, ja porto 2 anys aquí en Espanya.
1: I a l'aula d'acollida del Nucle B també?
3: També 2 anys.
1: I explica'ns també la teva experiència a l'aula d'acollida, què és el que més t'agrada. No sé, és una aula que està oberta durant tot el dia lectiu o hi ha unes hores concretes? Com funciona? Explica'ns, Alison.
3: Hi ha hores concretes. Nosaltres tenim dos... Al dia tenim 2 o 1 hora que compartim amb les nostres companyes, amb la professora.
1: I llavors vosaltres aneu a classe i dintre del que és el vostre horari lectiu o teniu 1 hora o 2 hores, no?, a l'aula d'acollida. I què és el que més t'agrada a tu, Alison?
3: A mi m'agrada molt l'aula d'acollida perquè parlem amb la nostra tutora, la Sandra, i ens explica molt bé que tenim, si no entendrem alguna cosa, ens l'explica amb calma, facilitat, i compartim amb les nostres companyes i ja.
1: M'imagino que també, abans que comentava la Sandra el tema emocional, m'imagino que per vosaltres també fer el canvi, no?, del vostre país i venien aquí... No sé si és traumàtic o no, però heu deixat amistats també, no? En allà, família...
3: Sí, hem deixat a darrere moltes famílies, com en deies, molta família, amistats i tot això, però, com deia la meva companya Yaxari, la Sandra sempre, quan es veia molt feliç, ens pregunta el per què, si ens veia... trista, ens pregunta el per què i nosaltres la contestem i ella ens diu que si estem tristes ens pregunta i ens aconsella qualsevol cosa i el mateix quan estem molt contents.
1: És normal, no? M'imagino. La Nancy també ve de Colòmbia, igual que l'Alison. No sé si us coneixeu abans, us heu conegut aquí, a Mollet?
3: Sí. No.
1: Què tal, Nancy? Us coneixíeu, no? Sí? A veure, no us coneixíeu. Tu quant de temps fa que estàs a Mollet?
4: 2 anys.
1: 2 anys. I també a l'aula d'acollida del Nucle B, també? És el teu primer centre?
4: No, jo abans anava a una altra escola que era a Terrassa i anava a una altra acollida. I aquí, quan he vingut, he anat una altra vegada... acollida, però ha sigut com un canvi molt, molt estrany i fort perquè com no coneixia a ningú d'aquí
1: t'ha costat una miqueta.
4: Sí, això.
1: Sí? Però trobes molta diferència entre l'aula d'acollida d'allà de Terrassa i el d'aquí, del Nucle B?
4: Sí, una mica.
1: Sí? Però en quin sentit?
4: Perquè aquí, com han dit les meves companyes, la nostra amistat ha sigut com... com saps, com, perquè a Terrassa és com no tenia moltes amistats i així, i aquí al nou clave m'he sigut molt fàcil perquè les meves companyes són molt amigables i així, i la nostra connexió ha sigut molt forta, i també la meva professora Sandra m'ha portat molta alegria per la seva personalitat i això, m'agrada molt.
1: És a dir, que aquesta aula d'acollida jo crec que va més enllà de l'aula, no? I no m'estranyaria que la Nancy, l'Alison, la Yatsari i també la resta de companyes, després de sortir de l'escola, no? També aprofiteu per quedar, per passejar, per gaudir, no?, de les activitats que es fan a la ciutat. No sé si és així. No sé si també parleu de les activitats que es fan a Mollet com a una opció perquè vosaltres pugueu... Sí?
6: La Sandra,
1: digues... Sí,
6: tots els dies va dir... Això se fa aquest dia i sempre.
3: Sempre es diu. El dimecres o el dissabte hi ha una festa, les paradetes... I si no, si no aneu, el dilluns els pregunto què passa.
1: Doncs que sapigueu que aquest cap de setmana hi ha el Dia Internacional dels Museus i hi haurà molta activitat a la ciutat, a l'entorn del Museu Abelló. A més, heu tingut l'oportunitat de conèixer la regidora de Cultura i Comerç i ens ha vingut a parlar de que serà un cap de setmana molt festiu a la ciutat, així que podeu aprofitar. Sàfia, què ens expliques? La Sàfia ve de Pakistan.
7: Sí.
1: Quant de temps fa que estàs aquí, a Mollet?
7: Gairebé 2 anys.
1: I els 2 anys al nou clave? O no?
7: No, al nou clave és com 1 any i mig.
1: Uh-huh. I explica'ns el teu pas per l'aula d'acollida. Com ho has viscut? Com estàs, no sé si et sents...
7: Sí, em sento molt bé. O sigui, quan vaig arribar aquí em vaig sentir molt... O sigui, estava molt nerviosa i així, però ara és normal per mi a venir acollida. O sigui, sempre m'espero l'hora que he d'anar acollida, perquè l'acollida no és on només que estudiem. També gaudim molt amb la Sandra, o sigui, que ens ajuda en totes les coses, només estudiar. O sigui, quan estem tristos o feliç, ella ho sap. O sigui, quan estem tristos ens pregunta què ens ha passat i ens ajuda a resoldre els problemes que tenim.
1: Tu, Sàfia, et sents allò ben acollida al centre escolar, a la ciutat, no sé, quan un ve d'un altre país, no?, té moltes pors, segurament, no?
7: Sí.
1: No sé si... I quan vas saber... No, és que a més vaig allò en una regió que es parla una llengua diferent que no és el castellà, no?, que és... El català, això...
7: O sigui, a mi m'agrada més català que castellà i també crec que puc parlar català millor que castellà.
1: Uh-huh. La veritat és que el parles fantàsticament bé. No sé si t'ho han dit allò als teus professors, però el parles molt bé, Sàfia. Deies això, no?, que sobretot... I abans posava l'èmfasi també la Sandra, no?, que més enllà de la llengua, que és molt important, no?, perquè és el que ens permet comunicar-nos amb la resta de companys i companyes, el tema de les emocions, que és el que a tu, doncs, no sé, per les teves paraules, diria que és el que també t'ha agradat més, no?, d'aquesta aula d'acollida.
7: Sí.
1: Sí? Has fet bones amistats,
7: sí,
1: diries?
7: Sí. M'agrada molt l'aula d'acollida, les meves companyes i tot el que ens ensenya. O sigui, és el que tu deia abans, que només allà estudiem. També que gaudim molt amb les companyes, parlem en català...
1: Ens ha dit la Sandra que l'aula d'acollida són 2 anys, màxim 3. No sé, la Sàfia igual pot estar 3, però no.
7: A mi m'agradaria quedar-me tota la vida, o sigui...
1: Però la Yatsari, l'Alison, la Nancy, només són 2 anys i estan acabant. I també l'Oriana, que és de Venezuela.
8: Bueno, sí, jo sóc de Venezuela i aquest any ja he acabat el febrer, perquè jo vaig arribar... fa 2 anys. Anys. Llavors, quan nosaltres tenim unes hores específiques de l'aula d'acollida i pues, a mi m'ha costat molt adaptar-me a l'escola com tal perquè estava ja a l'ESO, passé de primària a secundària i era molt difícil per mi organitzar-me en tot. També que tenia extraescolars i era tot un lío. Però això no vol dir que no m'agradés molt a l'acollida. La veritat, m'he sentit molt en confiança. Van ser les primeres amigues meves quan jo vaig arribar de Venezuela a Espanya i jo tenia com por de ser nova això i elles em van ajudar a com a deixar la por i sentir-me bé a mi mateixa.
1: És a dir, que tu, Oriana, bàsicament és que t'has sentit estressada perquè t'ha coincidit, no? També.
8: Sí, però estimo molt a les meves companyes, a la Sandra, i quan jo tenia problemes ella m'ajudava, em donava consells molt bons. També que si n'estàvem tristos feia una brometa això i ens com que s'acaba una sonrisa de nosaltres.
1: I llavors, Oriana, tu ja s'ha acabat l'aula d'acollida?
8: Sí.
1: Però de tant en tant igual et deixen entrar,
8: sí.
1: No? I no sé si també el que feu és, dintre de la pròpia aula, ser vosaltres persones acollidores. A veure, m'explico. És a dir,
8: sí.
1: Tu que has portat els 2 anys, quan ha arribat una persona nova, igual també has fet una miqueta d'acompanyament.
8: Sí, nosaltres, sempre que venia, per exemple, una noia nova, un noi nou, nosaltres es feien amics i li parlaven de coses i feien una bonica amistat. Mm-hmm. Perquè no se sentessin sols amb tot això que era venir d'un altre país i ser nou a Espanya.
1: Tot i que doncs Colòmbia, Equador, Venezuela, tots diríem a Sud-amèrica, segur que entre vosaltres també noteu diferències.
8: Sí, sí? Tot i que parlen el mateix espanyol, hi ha paraules que no, com que no les saben i sempre li preguntem què vol dir això en el teu país i coses així.
1: Sí, la resta també us passa el mateix, allò que hi ha expressions, no sé si també maneres de fer, d'horaris, no sé si heu trobat diferència.
3: Sí, o nosaltres cada vegada que parlem sobre els nostres països expliquem les diferències, les tradicions i tot això.
8: Tota la cultura, bàsicament.
1: I en el teu cas, Sàfia? Hi ha moltes companys, companyes de Pakistan a l'escola?
7: No. Hi ha molts. O sigui, sí que hi ha, però les nenes i els nois són molt petits. O sigui, no venen amb mi. I hi ha una que és més gran, que és de quart d'ESO, i tampoc ve amb mi. O sigui, jo sóc l'única que estic de Pakistan aquí, en l'acollida.
1: I la resta de companyes s'interessen també per la cultura de Pakistan, de veure aquestes diferències, sí? Li pregunteu a la Sàfia, sí?
3: Sí.
1: I hi ha coses molt diferents?
3: Moltes.
1: Com ara, que és el que diríeu allò, ui, això és molt diferent.
6: Bueno, ahir vam parlar amb la Sàfia sobre un pastís, que era una cosa així, que no entendíem res sobre això, i ella ens va explicar.
1: De com es feia aquest pas...
3: O nosaltres, en una aula d'acollida, fem treballs sobre els nostres països, com menjars, presentacions i tot això, de cultures i tot.
1: I de música, coincidiu? Allò, us agraden allò...
3: A vegades.
8: Som latines i sempre... O sigui, no és que tinguin el mateix cantant preferit o això, però sí el ritme o les expressions, coses així.
1: I a tu, Sàfia, t'agrada allò, els ritmes llatins?
3: Sí.
1: Sí?
7: Sí.
1: O quina mena de música t'agrada a tu?
7: És que jo normalment no escolto música.
1: No escoltes música?
7: No.
1: I com és?
7: És que és el que dèiem... És el que ha dit la Jatsari, que ahir vam estar parlant de halal i haram, que són dues coses. Halal és que podem menjar o podem fer, i les coses que són haram, o sigui, no podem menjar, no podem fer.
1: I la música no es pot escoltar? No?
7: O sigui, sí que hi ha música,
1: sí.
7: Però és diferent, com nosaltres només tenim música religiosa.
1: Sí. Bueno, sí, i a tu t'agrada aquesta música religiosa?
7: Sí.
1: Sí? Molt bé. No sé si compartiu alguna cosa més. Esteu dient allò que també parleu de gastronomia. No sé si alguna vegada la Sandra us diu... per la propera farem un tastet, porteu plats, allò de cadascú del seu país. Sí?
8: Quan mengem alguna cosa em diu, passa receta, o per què no m'has donat? Jo volia coses així.
1: Sí, la Sandra... Sí, digues, digues.
7: Sempre ens diu que si li expliquem el cap de setmana i li diem que vam comprar això i això del nostre país o de la nostra tradició, i ens diu que me'l podries portar.
3: Sí. Quan fem una recepta de la nostra cultura.
6: Bueno, ella també ens va ensenyar una receta, la Sandra.
1: Això s'anava... Ah, els panellets, encara. Jo pensava que en pa amb tomàquet.
3: Els panellets i els canelons.
1: Ah, molt bé.
6: Sí.
1: Molt bé. I ho heu posat en pràctica, el que us ha de...
6: Els canelons, sí, i els panellets. Ella ho va fer per nosaltres.
8: Estaven molt bons.
1: Estaven molt bons. Estupendo, no? Això se li diu allò, una professora col·laborativa, sí, integradora.
3: Sí, ens ha portat panellets d'avellana i...
9: De pinyons.
1: I de pinyons. Molt bé, molt bé. I escolteu una cosa, i a l'aula d'acollida comentàveu que la Sandra sempre us informa de coses que passen a la ciutat, sí?
8: Sí, sempre ens pregunta el cap de setmana i per què no vam anar, o si no ens recordem, diu, però inventus alguna cosa, què sé jo. El que ella vol és que nosaltres parlem en català per millorar l'exemple, però també que ho passem bé fent-lo.
1: I a més que us sentiu integrades també a la ciutat, clar, no? No sé si hi ha algun espai, algun racó de Mollet que us agradi especialment. Allò que, doncs, quan sortiu allò a passejar, digueu, ah, doncs és que nosaltres, el nostre punt de trobada és aquest.
3: Quatre bancs.
6: El Burger King.
3: Quatre
6: bancs.
3: I el
8: Burger King. Les Pruneres.
1: Les Pruneres.
6: El Can Mulà.
1: El Can Mulà. I tu, Sàfia?
7: El Can Mulà, també.
1: Can Mulà, també, el parc de Can Mulà. Bueno, doncs el parc de Can Mulà, aquest cap de setmana no, però no, el següent hi haurà molta activitat, que ho sapigueu. Doncs us donem les gràcies per haver vingut allò a explicar-nos l'aula d'acollida. Fa una miqueta de dentetes, eh? És a dir, llàstima de no poder participar de l'aula d'acollida, perquè la veritat és que per al que heu explicat i com ho heu explicat, doncs sembla que teniu molt bona sintonia, que hi ha molta harmonia i que de ben segur que facilita moltíssim la vostra integració, no només a l'escola, sinó també a la població de Mollet del Vallès i per tant també a la societat catalana. Moltíssimes gràcies, que vagi bé, doncs.
6: Fins
1: una propera.
6: Adéu.
1: Nosaltres ara el que farem és la pausa habitual del Posa't les piles i tornem de seguida, perquè avui amb la Teresa Prades en parlarem de bullying.
10: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors per a aquest futur de les negociacions.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats l'eleven al 70%. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, on un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han cès alguns dels partits de l'oposició. En mobilitat a hores d'ara es van aixecant els talls a la B23 a Sant Just, direcció Barcelona, per les protestes dels docents que tallaven la via. Malgrat això, encara es registra circulació densa en aquest punt en ambdós sentits. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I en esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
6: Sí, on el puc escoltar?
5: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
7: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
8: Els dijous a 17:45 de la tarda i els dissabtes a 11:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Us donem la benvinguda a l'espai que tots els dimecres compartim amb Teresa Prades. Ella és psicòloga, tenim aquest espai de psicologia, concretament la Teresa és una de les professionals que trobareu al Centre de Psicologia Psico3. Aquest centre es troba al carrer Francesc Cambó, número 19, de Mollet del Vallès. El telèfon de contacte és el 93 570 45 18. Repetim, 93 570 45 18. I també podeu consultar els serveis que ofereixen a la pàgina web psico3.net, el 3 amb número, sempre ho diem, psico3.net. També són presents a diferents xarxes socials. Benvinguda, Teresa, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: De fet, avui a la Teresa nosaltres li vàrem remetre un escrit que una persona va adreçar als serveis informatius de Ràdio Mollet, en què es parlava de bullying silenciós, d'aquest assetjament silenciós. I diu així, diu, el bullying que no fa soroll. Et sembla que et llegim allò un petit?
1: Sí.
0: Sí? Diu, hi ha formes de bullying que no criden, no deixen blaus, blaus visibles, ni provoquen escenes que facin saltar alarmes, però existeixen. Són

0: autoestima, inseguretat, soledat i una ferida emocional que pot durar anys. És fonamental que mestres, famílies i professionals de l'educació tinguin present que el maltractament no sempre es veu ni es crida. Que escoltar de veritat els infants, observar com se senten dins del grup i donar valor a les emocions menys evidents és essencial per prevenir aquest tipus de patiment. Donar visibilitat al bullying silenciós és un pas necessari, no només per protegir, sinó per garantir que tots els nens i les nenes puguin créixer sentint-se part d'un entorn que els veu, els escolta i els respecta de debò. Volem parlar del bullying silenciós, Teresa.
1: Bueno, és el bullying emocional, no? És igual que que quan hi ha el maltractament emocional de les persones, no? Les dones, hi ha el maltractament físic i amb el tractament emocional. Llavors el bullying silenciós seria amb el tractament emocional, no? No es veu, perquè no hi ha violència física, però sí que hi ha aquesta violència emocional d'aïllar-lo, o et deixo venir en el grup, però dins del grup tinc un paper menys, no? No? I ets la persona que millor, pues, és la que em porta els llibres, o és la que em va a buscar les xutxes, no? I llavors quan et tenen allà, d'alguna manera ets l'últim mono del grup, no? Llavors estàs amb nosaltres, però no estàs amb la mateixa categoria que nosaltres, no? I és una mica això el que es provoca.
0: Per això, de fet, posa que és molt subtil, no? Perquè des de fora tu la podries, no? Podries tenir la sensació que aquell infant està integrat,
1: bueno,
0: dins del grup.
1: Són aquells comentaris,
0: no?
1: Que la nena o el nen t'ho intenta explicar, però tu, si no estàs si no ho veus contínuament, si és algo puntual, doncs penses, bueno, això és que tu t'ho estàs agafant d'una manera que molt, molt dramàtica, no? I llavors ens queden dissimulats, però clar, quan tu veus que t'ho va dient moltes vegades i vas sumant, o els observes, llavors veus que, bueno, que aquella persona no està integrada en el grup, ella li sembla que està integrada, però no ho està, no? I d'alguna manera la fan servir com a objecte de burlar-se, de que no passa res, no? És un toma i daca, no? Em fico molt amb tu, però després et dono una miqueta de carinyo, no? I és aquest joc així passiu-agressiu de que te quiero, però no te quiero. Uh-huh. Llavors queda molt dissimulat, evidentment. Els cops es veuen ràpidament, això ja no tant. I ara, com que estem en una societat que està tan complexa, vull dir, abans t'ho podien fer, anaves a l'escola, però quan arribaves a casa estaves a salvo. Però ara, clar, amb els mòbils és que és les 24 hores, 7 dies a la setmana. I llavors la persona que t'ho està fent, que normalment sempre és una la que és el cap visible, els altres li riuen les gràcies, doncs aquella persona t'ho pot fer quan vulgui, perquè mitjançant el mòbil doncs pot ser continu.
0: Uh-huh. I es dona més del que ens pensem, aquest bullying silenciós?
1: Bueno, no et podria donar xifres, però sí que és veritat. No, jo crec que el que es veu més és l'assetjament més físic, no? Aquest emocional és molt sutil i llavors, clar, hauries d'anar... Hi ha persones, per exemple, que ho estan patint i se n'adonen, no? Millor amb un trio, amb unes tres nenes, tres companyes, i sempre és una la que surt perdent, no? Les altres dues sempre queden i no li diuen. Llavors, d'alguna manera, aquesta persona està sent assetjada, però no se n'adona, perquè com que està dins del grup, fins que arriba un punt que ja, bueno, comença a veure coses i comença a anar sumant, algú li diu, escolta, no veus que... I llavors se n'adona, no? Però tarda bastant.
0: També...
1: Al final, juguen amb el fet d'excloure del grup, no? Tots volem pertanyar a un grup, sigui el que sigui. Sigui perquè ens agraden les mateixes coses, però som persones socials i llavors volem estar incloses dins d'un grup. I llavors farem el que sigui per estar dins d'aquest grup que ens atreu tant.
0: Deies, potser fins i tot hi ha un moment que tu no te n'adones, perquè sí que formes part del grup, però ets allò el que sempre acaba sent més perjudicat, no? El que queda sent allò l'últim mono, no? Que es diria. però això sí que va rebaixant la teva autoestima, segurament. No?
1: Bueno,
0: sense
1: clar,
0: no?
1: Tu intentes semblar-te pertanyent al grup, intentes vestir de la mateixa manera, fer les mateixes coses, no?, per integrar-te, però veus que per molt que tu fas, no aconsegueixes mai ascendir de categoria, no? Sempre ets la que és el cachondeo.

0: no? Es burlen de tu una miqueta, llavors no arribes mai a ser com ells. Llavors, mica en mica, això va minant la teva autoestima, evidentment, perquè, clar, no arribes mai a pertanyar a aquest grup. Llavors, què tinc jo que no puc ser totalment com elles, no? Què em passa amb mi? I llavors no penses mai que el culpable és els altres i que són els altres que tenen molta tonteria, sinó que ets tu el que no, realment no estàs complint, no? I no estàs arribant en els cànons que se suposa que has d'arribar.
1: En el cas de Bulín acostuma a ser allò un líder, una lideressa i una claca, no?
0: En el bullying sempre hi ha una persona que és la que destaca i tot el que fa es pot mantenir perquè hi ha persones que li roben les gràcies. En el moment que aquestes persones li qüestionen, doncs el que fa bullying ha de canviar, ha de fer alguna cosa, no? O buscar una altra persona, o buscar un altre grup, o rodejar-se de persones que sí que li riuen, no? Evidentment són persones que sempre tenen aquests adeptes, si no en tenen uns, en tenen els altres, no? Perquè tenen aquesta aura de guais. Quan trenques aquesta aura de guais, que aquí és on ha d'intervenir l'adult, analitzant les situacions, parlant amb ells, fent teràpia de... Bueno, teràpia no diria, però fer treball en grup, no? No de centrar-ho en aquelles persones en concret, sinó parlant en general, no? De saber, bueno, saber llegir les actituds, no? Quan t'estan dient vine amb nosaltres, però realment no queden amb tu o són un objecte de burla, tu li has de fer entendre a veure què t'està dient aquesta persona, no? I llavors a nosaltres que estan rient les gràcies també fer-los hi adonar, de dir, a veure, esteu apujant a una persona que està fent mal a algú i li esteu rient les gràcies. Llavors, vale, sí, vosaltres esteu contents, però i si un dia canvieu els papers? I si un dia sou vosaltres els objectes de burla, no? I llavors fer-los una mica qüestionar.
1: Mm-hmm. Pensant que això que comentàvem, no? Que de fet és un joc que es disfressa tant, no? Perquè clar, si tu dius Teresa, vine a la meva festa, no? Però després et faig sentir malament, hi haurà un moment que tu ja no voldràs venir a les meves festes o continuaràs volent venir per veure si d'aquesta manera, bueno, al final acabo guanyant-me, no?
0: La història és que si tu no tens ningú més, no tens cap grupet més o no tens més amics, perquè millor aquesta amistat la tens des de l'escola. Però clar, llavors vas a l'institut i les coses canvien, no? A l'institut tot es mou, sobretot el primer any. Llavors tu intentes, no? Perquè dius, bueno, vaig a les festes i ho vas intentant, el que passa és que cada vegada surts fracassada. Fins que arriba un moment que o bé apareix algú que et diu, ei, a veure... No? Els mateixos pares, a dir, a veure, vas anar allà, però quan vens, ves fet a pols i tal, plantegem-nos, no? Llavors els has de fer interpretar què està passant i què has de fer. Llavors és important que trobi un altre grupet d'amics o que trobi un extraescolar, alguna cosa que la uneixi a un diferent tipus de gent, no? El problema és quan, per exemple, vas al col·le o a l'institut amb uns nens i llavors els extraescolars són amb aquells mateixos nens. Clar, no surts d'aquell cercle, no? I a vegades és dir, no, les extraescolars s'han de fer en llocs diferents.
1: És a dir, això que de vegades fan les famílies de dir, ai, si coincideix, mira que bé, perquè així fan un grupet, doncs millor
0: no,
1: que tinguin diferents grups.
0: Bé, sí. A vegades va bé, no? Perquè tens un nen que és molt tímid o que és molt insegur i coincideix a les escolars amb una altra persona, amb una nena que coneix, o un nen...
1: I l'ajuda a integrar-se.
0: L'ajuda, no? Però clar, quan hi ha aquests problemes d'aquestes sutileses, jo actualment tinc una nena que li estan fent això, no? I llavors els que els estan assetjant o que els estan fent una mica de bullying... Són nenes que, a veure, són curioses, són una mica, són llestes, no?, i saben com fer-s'ho venir bé perquè tot quedi molt dissimulat. Llavors parles amb els professors i no ho veuen, no?, diuen, bueno, però és que, clar, no, si és una nena molt maca, si és clar, és molt maca, però mira, rasca una miqueta, no?, ja veuràs que, clar, hi ha una persona aquí que està patint. Potser que omplis una mica el, no?, el teu camp visual.
1: De fet, aquest escrit que ens han remès als informatius de Ràdio Mollet, doncs... parla d'això, no? De que els pares han d'estar a la UAI, que també la comunitat educativa ha d'estar a la UAI, no? Que s'ha d'escoltar el nen.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sobretot és el que et deia abans, no? Que millor et venen amb un comentari i dius, va, vinga, va, això no t'ho ha dit en aquest sentit, pensa que no, i sempre penses, bueno, potser és la nena que és aquesta, sempre està tan sensible que ho mira tot des de... busca sempre els peus al gat, no? Però clar, quan ja és repetit, quan ja et ve una altra persona i diu tal, m'ha fet això, doncs comença a pensar una mica, no? Una mica hem de tenir la ment més oberta, no? No dir, vinga, va, és una tonteria, no. Anem a analitzar-ho. Llavors els pares veure doncs, els canvis, no? Sobretot són canvis que no dormen bé o no volen anar al col·le o han perdut la gana o millor abans eren uns nens molt alegres i ara no ho són tant, abans cantava sempre i ara ja no canta, s'aïlla més a l'habitació, no té ganes de sortir, és una mica mirar aquestes sutileses, no? O, per exemple, en el canvi de roba, que no hi ha cap roba que li posi, que se li posi bé i no vol vestir-se o vol, no vol anar a comprar, i una mica estar atent en això, sobretot els canvis.
1: Es dona tant en nens com en nenes, no? Aquest tipus
0: bueno,
1: d'assetjament.
0: Jo que diria que aquest es dona més amb nenes, perquè les nenes són més, diguéssim, els nens destaca més la part física, no? I les nenes són més sutils, són més... no sé com trobar la paraula.
1: Sibel·lines.
0: Sí. Sí.
1: Sí. S'ho fan més dissimulat.
0: Exacte, sí, sí.
1: Deies allò que, a més, el perill actualment, bueno, el perill, la situació actual, això amb les xarxes socials, no?, amb el mòbil, fa que...
0: El mòbil fa molt mal. És una eina que, si l'utilitzes bé, té moltes avantatges, però utilitzada en plan negatiu, és una eina molt... a més, és que és una cosa que no els hi pots treure. Perquè, clar, no li pots treure el mòbil, perquè és una eina que es necessita actualment, no? I, però sí que s'ha de reduir i s'ha de controlar, sobretot, no? Controlar els Instagrams, controlar els TikToks. A certes edats, jo crec que no se'ls hauria de permetre tenir comptes. A partir dels 15, 14, 15, dius, vale, però controlant-ho molt. Si veus que no pots negar-li perquè, bueno, perquè estàs en una mica en el, tot aquest cercle, en aquesta dinàmica i el mòbil vinga va, però jo crec que s'ha de controlar. Quan són adolescents, els agradi o no els agradi.
1: I a través d'aquestes xarxes socials, aquest assetjament no s'evidencia més, Teresa? O no? O també
0: clar,
1: queda molt dissimulat?
0: No, s'evidencia, sí, evidentment, no? A més, ells estan molt pendents de si els likes, de si m'obre, si no m'obre, si m'hi parla o no m'hi parla, si et deixa de parlar. A més, tens un problema amb una nena, li deixo de parlar, la bloqueo. No serà més fàcil, no sé, més útil anar a parlar amb aquesta nena i dir, escolta, què està passant, no? O aclarir les coses, no. Em bloqueges i ja està. I jo així ho arreglen tot.
1: Deies que també a vegades, no?, posaves l'exemple de que ara t'hi trobes, allò de que al professorat també li costa de veure aquestes situacions.
0: Sí, perquè normalment hi ha aquests nens que ho fan, són nens que no tenen problemes de conducta, són agradables, són molt macos, no? Són nenes que són molt extrovertides, no?, i conviden a les festes i tenen un grupet d'amigues molt estables, i llavors no ho veus, no? Però clar, aquestes sutileses són difícils de veure, has d'estar molt atent i has d'estar molt amb la ment oberta, no? De dir, a veure, si aquesta nena se m'està queixant molt, això ja no és un joc, no? I has de veure la reacció, no? Com afecta en aquella persona. Si aquella persona la veus que està trista, que realment està sola en el pati o que t'està queixant molt, obre la ment una mica.
1: I quines eines tenen el professorat per
0: actuar? Jo crec
1: que
0: la millor eina que tenen és el treball en grup, tutoria de parlar dels problemes en general. No, evidentment no ho focalitzaràs amb aquella persona, no? Però sí que parlaràs del tema obertament, no tancar-ho.
1: I la família, allò de que potser el primer rampell que entra és de dir, doncs vaig a parlar amb els pares d'aquest...
0: Bueno, això acostuma a passar.
1: Clar, que és la... el primer, no? La... Sí. Allò de dir, escolta'm, això jo ho soluciono.
0: Sí, sí, sí, això acostuma a passar. A vegades no anant a males, eh? Si fins i tot m'he trobat amb pares que a bones van a parlar amb la mare de l'altra nena o amb el pare, mira, pa, està passant això i tal i qual, pff, acaba malament. El 90% de les vegades acaba malament, perquè la persona...
1: Se sent agredida,
0: sí,
1: també.
0: I llavors la meva nena això no ho fa, el meu nen això, buf, no. Llavors jo no els hi recomano, això has d'anar via escola, i que sigui l'escola la mediadora, primera que observin, parlin amb els nens, que facin aquesta tutoria que han de fer, i llavors si la cosa va més, llavors es parla amb els pares també.
1: Uh-huh.
0: Però els pares amb pares... no acostuma a acabar bé.
1: No és una recomanació, eh?
0: No, a veure, si ets un pare que ets com cal i dius, ostres, a veure, un moment, em ve la mare d'una altra nena que se m'està queixant, anem a parlar amb la meva filla, amb el meu fill, i a veure què està passant, no? I a pares pues, que es tanquen en banda i la meva filla no ho fa aquestes coses i jo és la teva que és molt sensible o que s'està inventant.
1: Comentes allò, Teresa, a tutoria, no? Allò, parlar-ne del tema. Jo no sé si tant allò amb la persona que seria l'agressora com a la persona que és víctima acaben necessitant, no? Doncs un suport també d'un professional, d'una professional.
0: La persona que fa assetjament, o sigui, la que és assetjada té un problema, evidentment, no? Perquè és una persona que està patint un abús d'altres persones. La persona que assetja també té un problema. Falta d'autoestima, poca seguretat en ell mateix, no saber canalitzar la ràbia que sent, no saber canalitzar les emocions, i llavors s'ha de fer un treball. No és una persona que decideixi aixecar amb una altra perquè sí. Potser sí que hi haurà algun cas, però en realitat en aquella persona hi ha un trasfondo, hi ha un problema important, i això també s'ha de tenir en compte. No ho fa perquè és dolent, ho fa perquè té un problema també.
1: És a dir, que normalment l'agressor o l'agressora també hi ha, doncs, no?
0: Sí,
1: algun motiu.
0: Hi ha un motiu.
1: No, ja sigui que en l'àmbit familiar o escolar no estigui també bé, no?
0: Pot ser una persona que sigui un psicòpata, doncs sí, també pot ser, no? Però, bueno, darrere d'això hi ha un problema, hi ha una família i hi ha unes situacions, no? I també s'han de treballar. I, de fet, una manera de treballar el bullying, de tallar-ho d'arrel, és treballant amb els que miren, més que no pas amb els altres, no?
1: T'ho deia en el sentit també que de vegades això, al igual que una família diu, doncs mira, això ho soluciono, vaig a parlar amb l'altra, l'altra opció és també canviar de centre, canviar de... No?
0: Clar, però perquè ha de canviar però, clar, la víctima.
1: Aquest és el problema, no? També perquè dius, bé, l'altra si és una persona que agredeix perquè li ha sortit bé i fins i tot aconsegueix que l'altra persona hagi de marxar, és com una victòria.
0: I tant, total, sí, sí. No?
1: De manera que
0: es castiga la víctima.
1: Agafarà una altra víctima.
0: Evidentment. El que passa que tardarà una miqueta, perquè, clar, serà més sutil, segurament, no? Jo crec que ha d'haver-hi una gestió tant pels centres com pels pares, i ha d'haver-hi persones que els assessorin i que tractin, que sàpiguen de què està tractant, que els ajudin. Sobretot els centres, dir, a veure, heu d'estar molt al tanto, sí, però després han de tenir aquestes persones de suport que els ajudin a com tramitar tot això, perquè ells també tenen els seus propis problemes, no?
1: Alerta, doncs, en el tema, jo, ja en l'etapa infantil, però sobretot allò amb els canvis, aquest,
0: sí,
1: no?
0: Sí, a veure, quan ja comencen, quan ja tenen 9-10 anys, es comencen a veure casos, eh?
1: Mm-hmm.
0: Vull dir que...
1: anem malament, la veritat.
0: Sí, sí, sí.
1: Teresa, t'agraïm allò que ens hagis parlat d'aquest tema, com dèiem allò un oient de Ràdio Mollet que ens ha remès aquest escrit i que també li agraïm que ens hagi fet una proposta d'aquest tipus per parlar-ne del bullying silenciós, que això, com és silenciós, es pateix, no es veu, però que cal allò fer-ho visible i
0: exacte,
1: plantejar el tema.
0: Mm-hmm.
1: Fins una altra, fins la setmana vinent,
0: ah,
1: Teresa.
0: Sí.
1: Sí, que vagi bé. Adéu-siau.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Sabies que...
1: Quan pensem en animals prehistòrics, sovint imaginem dinosaures, però els taurons són molt més antics. Els primers taurons van aparèixer als oceans fa aproximadament 400 milions d'anys. En canvi, els primers arbres moderns van començar a formar grans boscos uns 350 milions d'anys enrere. Això significa que els taurons ja nedaven al mar milions d'anys abans de que existissin els boscos a la Terra. Durant aquest temps immens, han sobreviscut a diverses extincions massives, inclosa la que va acabar amb els dinosaures fa 66 milions d'anys. La seva longevitat evolutiva es deu a la gran capacitat d'adaptació. La seva longevitat evolutiva es deu a una gran capacitat d'adaptació, esquelet cartilaginós lleuger, sentits molt desenvolupats com l'electrorecepció i una eficient estratègia de caça. Tot i que sovint se'ls presenta com a fòssils vivents, els taurons han evolucionat constantment. Les espècies actuals no són exactament iguals a les primitives. Aquesta dada canvia la nostra percepció del temps geològic i mostra fins a quin punt la vida marina té una història profundíssima, molt anterior als paisatges terrestres que avui en dia considerem habituals.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Mollet ha començat a formalitzar vincles amb la Bressola, una xarxa d'escoles immersives que té com a objectiu la recuperació de la llengua i la cultura catalanes a les comarques del Rosselló, a França. Aquest dimarts, el Centre Cultural La Marineta ha acollit una xerrada per commemorar el 50è aniversari de la Bressola, on s'ha parlat del context de la llengua catalana a la Catalunya Nord. També l'acte ha servit per inaugurar una exposició que ofereix un recorregut per la seva història i com la Bressola s'ha consolidat com una xarxa d'escoles d'immersió lingüística. Actualment, la Bressola compta amb més de 1.100 alumnes repartits en 7 escoles d'educació primària i 2 centres de secundària. Aleix Andreu Oliver és comissari de la Generalitat de Catalunya de l'any de la Bressola.
1: Hi ha una enquesta de la Universitat de Perpinyà que diu que el 70% de les famílies nord-catalanes voldria que els seus fills i filles estudiessin en català. Per tant, aquest interès hi és molt gran i nosaltres, com a associació, mirem de donar cobertura a tots els que podem i ens sap greu no tenir més recursos ni més infraestructures doncs, per poder diguem, encabir-los dins la nostra xarxa d'escoles. Però això també ens esperona de que a vegades la llengua catalana, que només tenim inputs negatius, doncs això és un input molt positiu, que fins i tot en el territori on el català està potser pitjor, doncs hi ha una demanda creixent.
0: La Bressola es caracteritza pel seu sistema pedagògic, el qual està centrat en la immersió lingüística, la verticalitat, el treball per projectes i la implicació de tota la comunitat educativa. I també us informem que ja es poden recollir els nous adhesius de la zona blava de Mollet que permeten gaudir de fins a 30 minuts d'aparcament gratuït. L'Ajuntament de Mollet manté un any més aquesta mesura per facilitar l'estacionament als veïns i veïnes que tenen el vehicle domiciliat al municipi i paguen aquí l'impost de circulació. A partir d'avui, els distintius corresponents a la campanya 2026-2027 es poden obtenir a 3 punts de la ciutat, l'Ajuntament, el Centre Cultural La Marineta i el Centre Cívic de Can Borrella. Els adhesius actuals continuaran sent vàlids fins al 13 de juny per evitar aglomeracions i facilitar-ne la distribució. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí, on el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:45 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
2: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
3: Vine al Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat. Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula julivert. Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs, diuen, perquè és una de les feines agrícoles pròpies d'aquest mes. 20 sous de julivert. Es diu quan algú presenta comptes exorbitants en què demana grans quantitats de diners per coses insignificants. Saber com el julivert es refereix a la intensitat del color verd. Verd com el julivert, groc com el safrà, fa ones i no és el mar. És l'endevinalla del blat. Diuen que trasplantar el julivert porta mala sort. Ser com el julivert, que en tots els guisats es troba, vol dir ser una persona molt eficadissa i visible, que es troba en totes les funcions, festes i actes importants. Un sinònim de ser el julivert de tots els guisats. Posar mostalla per julivert a algú és fer prendre una cosa per una altra, enganyar. I jo bé sé que vos no podran posar mostalla per julivert, és a dir, donar figues per llanternes a algú o donar gat per llebre. Parlem del que parlem i el julivert no hi toquem. Significa que cal concretar la conversa allò que interessa i no desviar-la a coses accidentals. El que es dona ja no es torna i el que es perd és julivert. Vol dir que allò que s'ha perdut no sol trobar-se. I acabem amb un refrany. Fer com en Tripó, que es va fer ric venent julivert, presentat com a exemple de la possibilitat d'obtenir grans resultats de coses petites. En Tripó era un ric propietari de la nostra ciutat de Barcelona que tenia tres carrers de cases, el que encara avui porta el seu nom, el nou de Sant Francesc, i un de desaparegut que anava del davant de la col·legiata de Santa Anna al portal de l'Àngel. I vosaltres, feu com en Tripó amb el julivert? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: La mama se'n para sempre hi ha per vidre.
1: Yo, yo, once, twice. Ara en català.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia en que la reunió pugui desencallar el conflicte mentre ha insistit a defensar l'acord que el govern ja ha designat amb Comissions Obreres i UGT. L'escoltem.
2: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on ha iniciat un viatge oficial durant aquesta setmana. Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de docents tallava la via en ambdós sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de docents tallen la Nacional 340 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i cansés algun dels partits de l'oposició. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Vine al Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros i si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat.
5: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 701. Aquest és l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matuté. Avui acabarem de parlar de l'equipament bàsic i avui toca la roba i alguns accessoris. Es tracta de la roba que ens posem al damunt per fer una sortida, sigui estiu o hivern. Heu sentit parlar del sistema de les tres capes? Per aquells qui no ho coneixeu, ara us ho explico. Capa interior, la samarreta. Igual com vàrem parlar de no utilitzar mitjons de cotó, el mateix us dic de les samarretes. Siguin de màniga curta o llarga, aquestes han de ser de teixit tècnic. El teixit tècnic més recomanable és el que està fet de barreja de fibres sintètiques i llana merino. Gestiona molt bé la calor del cos i sobretot evacua la suor i us estalvia aquella pudor de suat que en alguns casos esdevé força desagradable, sobretot quan anem en grup. Cal dir que les samarretes d'aquesta mena són les més cares, però realment valen la pena, tot i que n'hi ha de sintètiques més barates, però recordeu, mai de cotó. La següent és la capa tèrmica, el forro polar, l'invent del segle. Aquesta jaqueta lleugera amb cremallera, de fibra sintètica i més o menys gruixuda, va significar un pas endavant en l'equipament alpinístic, substituint els feixucs jerseis de llana, la majoria de coll rodó, amb els quals o et foties de fred o de calor segons l'època de l'any. En trobareu de diverses marques i de primera qualitat. Trieu i remeneu. La història del forro polar comença amb l'equipament dels pescadors de les mars fredes i aquesta peça va passar als muntanyencs. Va ser com si se'ns hagués aparegut la verge. Aquesta peça, lògicament, es porta damunt de la samarreta. I la diferència entre la capa interior i la tèrmica és que la primera capa està feta de materials absorbents per mantenir la pell seca i la segona de materials aïllants per aïllar el cos i mantenir-lo calent. I ara passem a la tercera capa, la capa exterior, la jaqueta per a vents o el gore. Té la funció de protegir-nos dels elements climàtics, vent, pluja, neu, etc. Les millors són les que estan fetes de material impermeable i, a la vegada, són transpirables. Porten caputxa, que permet dur-hi un casc a sota, i butxaques suficientment grans com per encabir-hi, si cal, uns guants gruixuts o guardar les ulleres de sol. I també algunes marques incorporen butxaques interiors tipus xarxa. El sistema de tres capes ens permet combinar les dues peces exteriors de forma que podem portar la jaqueta damunt de la samarreta o bé el forro, o portar les tres posades, depenent de si pinten bastos o de si fa un temps esplèndid. Fins aquí la roba. Ara, breument, us parlaré de les ulleres de sol, els guants, gorres i barrets. Les ulleres de sol a la muntanya, sobretot a l'alta muntanya,

0: De la butxaca no fan cap nosa. A l'hivern, uns guants tipus guant d'esquí o unes manyoples són obligats. Recordeu sempre que a l'estiu, sobretot a l'alta muntanya, els canvis de temps sobtats poden aparèixer sobretot a la tarda. Corres i barrets. Important. Cal protegir el cap de barradissa solar. Un barret amb bales és molt recomanable, així com una gorra amb visera i que incorpori, si pot ser, un protector de nuca. La gorra de llana sempre és interessant portar-la. Ens pot estalviar més d'un mal de cap. Bé, fins aquí el rotllo d'avui. Ara passem a l'agenda de la setmana.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Dia 14. Extrem. Matinal grup dels dijous. Coll d'Estanalles, Pujol de la Mata. A la Serra de l'Ubac. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Un recorregut de 8,5 quilòmetres amb un desnivell de 550 metres positius i 550 negatius. I 4,30 hores de durada. Dificultat mitjana, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. Transport amb vehicles particulars. El divendres 15, logística pel 48è aplec excursionista dels Països Catalans a Alcúdia. Vocal, Lluís Mas i Pi. A les 19:30 hores, xerrada informativa sobre el 48è aplec excursionista dels Països Catalans a Alcúdia. Ja podeu consultar el programa i inscriure's a l'aplec Grup Excursionista de Mallorca, GEM. Us presentarem la proposta d'allargar una setmana bastada i el pressupost per desplaçament. Dissabte 16, Ferrades. Ferrada d'iniciació. Dia Ferrada a la Morera del Montsant. Priorat. Vocals, Emilio Rodríguez i Alfons Fernández. Dificultat mitjana alta. Cal portar material per ferrades, esmorzar, dinar i aigua. Les condicions de l'activitat es consensuaran entre els participants. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport amb vehicles particulars. El dissabte 16, tothom. Sortida cultural al monestir de Sant Pere de Casserres, Osona. Vocal, Maria Teresa Llavina. Visita guiada al monestir benedictí de la comarca d'Osona, fundat l'any 1006, situat en un entorn natural realment privilegiat, mig envoltat per les aigües del Pantà de Sau. Un indret ple d'història i encant que descobrirem amb una visita guiada a càrrec de la nostra estimada guia Anna, que ens farà viure l'experiència d'una manera propera i amena. Lloc de sortida, pavelló de Riera Seca a les 9:30 del matí. Transport, vehicles particulars. Preu, 15 euros soci, 20 euros no soci. I fins aquí l'agenda. Ens despedim de tots vosaltres i fins la propera setmana, que hi ha sorpresa.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. La molletana Alexia Gázquez Ruiz presentarà aquest divendres a la Marineta el seu primer llibre, Llámame Mar. Es tracta d'una novel·la biogràfica sobre la primera dona transgènere de Mollet. El llibre, segons ha explicat la pròpia autora, pretén ser una reflexió i un exercici de memòria històrica.
1: És una mica de memòria i reflexió social, perquè a part dels seus problemes doncs, també reflexiona una mica sobre la diversitat cultural i lingüística, idees que ja tenia, que estaven al seu cap sempre, i bueno, doncs, anava escrivint, era la seva forma com de sortir dels seus problemes. No va trobar amb l'escriptura només una forma d'evadir-se dels problemes que tenia.
0: La novel·la fa un recorregut per la trajectòria vital de la protagonista Mar Lorente Ibáñez, nascuda l'any 1947 a Múrcia. Però més enllà d'això, l'autora també recull reflexions de la Mar i dibuixa l'època històrica que li va tocar viure. De manera que el llibre, segons ha dit Alexia Gázquez, és un homenatge a la lluita a la qual van haver de fer front les primeres persones transgènere que van trencar el seu anonimat. I també us informem que s'ha obert la convocatòria per participar al Pintalis Fest 2026, un festival d'art urbà que acosta aquesta disciplina a la ciutadania a través d'activitats participatives i gratuïtes. Així, els artistes urbans interessats tenen fins aquest divendres, 15 de maig, per inscriure's a través de la pàgina web oficial del festival, pintalisfest.com. Les persones seleccionades podran intervenir en diversos espais públics amb murals, oferir tallers o participar en la zona d'estants de venda d'obra que s'instal·laran durant el festival perquè els visitants puguin descobrir i adquirir art directament dels seus creadors. Enguany, com a novetat, el festival es trasllada a la plaça Joan Miró, al barri de Plana Lledó. El Pintalis Fest tornarà a omplir de color i creativitat els carrers de Mollet durant els dies 5, 6 i 7 de juny. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de 200 tallava la via en dos sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de 200 tallen la Nacional 340 amb la cruïlla de la C15 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I la Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'acte investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. Pel que fa al temps, avui hi haurà més calma, però amb boires a l'interior i alguns ruixats al nord-est i al Pirineu Oriental. La temperatura baixarà amb un ambient més fresc i la tramuntana i mestral bufaran en alguns cops forts. I això és tot fins a aquestes notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
5: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic i una de comèdia en la mateixa obra.
6: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
7: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
8: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
9: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
10: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
9: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Vale. Hola, molt bon dia, senyores i senyors. Un dimecres més estem amb tots vosaltres amb el programa de la gent gran. Avui serà una mica més llarg per causes de la setmana aquesta del Per Molts Anys. Avui ens acompanyen la Carme Canaletes.
1: Bon dia, Canaleta.
0: La Magda Perramon.
2: Bon dia.
0: La Dolors Andrés.
3: Bon dia.
0: La Vicenç Rodríguez.
4: Bon dia.
0: El Joan Albertí.
5: Bon dia.
0: I un servidor, en José del Pino. En el control tècnic, bon dia, preciós, eh? En el control tècnic, el Sergi Gualdeño. Molt bon dia, Sergi. Dir-vos que si voleu formar part del nostre equip, podeu parlar amb la Sílvia Tàbios del Centre Cívic Sant Jordi i trucar en el telèfon 93 57 060 66, i ella us informarà. Si voleu intervenir en directe durant el transcurs del programa, podeu trucar al telèfon de l'emissora al 93 570 68 66. I ara, abans de començar el programa, passarem l'agenda d'aquesta setmana.
3: Avui, endavant. Dimecres 13 de maig hem començat, ja hem fet ballem, que ha sigut el Lledoner, de 9:30 a les 11:30, una classe oberta del taller Ballem. Una proposta divertida per moure el cos al ritme de diferents cançons i estils musicals, a càrrec de Núria Loela, monitora del taller Ballem. Inscripcions en l'Ateneu Gran i el Lledoner, perquè podeu apuntar-se per fer... bueno, s'està acabant el curs, però per a l'any que ve, per fer aquestes classes, que són molt divertides. També el 13 de maig, Connecta't al món per molts anys. Consulteu horaris al Ateneu Gran, espai de formació per a persones majors a l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Gratuït. L'horari és de 10 a 11:30. Sessió oberta del taller. I tu, per què no? Descobreix que també pots navegar per internet i obrir-te a un món ple de possibilitats. També el 13 de maig, realització i emissió en directe des de Ràdio Mollet del programa Nuestros Mayores, per molts anys, 2026. A les 12, Ràdio Mollet, és el que estem fent. Sí. Val. Han sigut moltes coses que...

0: Consulteu horaris, punt de trobada davant del Lledoner, plaça Cinco Pinos, a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, inscripcions, els esportes, roba, Mollet, bueno, molletvallès.cat o trucant al telèfon 607 91 96 39, abans del 14 de maig. Abans de demà, avui, tindria que ser. El 15 de maig, Mollet és fira. Consulteu horaris, Avinguda Llibertat, Rambla, Fiveller, Caller, carrer Barcelona i Parc de les Pruneres, Ajuntament de Mollet del Vallès. Inauguració en la plaça Major el 16 de maig, de les 11 a les 21, a l'Avinguda Llibertat, Rambla, Fiveller, carrer Barcelona i Parc de les Pruneres, el 17 de maig, de les... El 17 de maig.
1: El 18 i el 19.
0: Bueno, sí.
1: Tot el cap de setmana.
0: Sí, és tot el cap de setmana. Bueno, el 17 de maig, ball de la gent gran a les 17:30. Espai Sant Jordi, Associació de Persones Grans de l'Espai Sant Jordi. El 17 de maig, cine, El Buen Patrón, Por Muchos Años, a les 18 hores. El Lledoner, Ajuntament de Mollet del Vallès, gratuït. Per a reservar les entrades és necessari... És això, sí. És necessari a les 11, des de les 11 a les 20 hores, en l'Avinguda Llibertat, Rambla, Fiveller, carrer Barcelona i Parc de les Pruneres.
2: Bé. El 15 de maig, de les 17 hores, per molts anys, 2026, mostra del taller Que la vida t'agafi cantant. I a continuació, ball d'Hermandat i berenar al mercat. El 16 de maig, vermut, sí, in vivo. Consultem horaris. Centre Cultural La Marineta, Ajuntament de Mollet del Vallès. Horaris de 11:30 a 14 hores. Taller pràctic on els joves assistiran i descobriran a aprendre, diguéssim, com elaborar un vermut des de zero. Trucar al 935790966 o enviar un correu electrònic a lledoner@molletvallès.cat. El dia 17 de maig, espectacle per molts anys, 17:30, de Campantiquet a la Luna, del grup de playback de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Can Teatro, de Can Teatro Municipal de Can Gomà, Ajuntament Mollet del Vallès. El dia 19 de maig, 20 hores, assaig de portes obertes de la Coral El Clavell, al Teatre Municipal de Can Gomà, Societat Coral El Clavell, que serà gratuït. I per últim, us explicaran una mica més d'aquesta cosa
0: de la Coral.
2: Gomà, de la Coral El Clavell.
3: Bé, el que volia dir-vos és que el dimarts que ve, dia 19, farem un assaig de portes obertes, que hi podrà venir tothom, esteu tots convidats. Serà en el local on assagem sempre, que és a l'escola de música que hi ha a Can Gomà, i amb l'horari de sempre, a les 8 del vespre. Us esperem a tots i sereu benvinguts. Si voleu reservar seient... Perdona, que se m'ha parat.
4: Sí. Aviam, si voleu reservar seient, no tinc el telèfon. Se'ns ha parat. El telèfon no va... A comparació, bueno, a partir de les 8 farem l'assaig i serà segurament fins a les 9:30. Esteu tots convidats, els que vulgueu anar, el que passa que ens agradaria que almenys aviséssiu per telèfon la
3: que
4: gent.
3: Podeu avisar a Rita. Exacte. Al 600-714647.
4: Això,
3: apunteu per Rita, que molt amablement us prendrà nota i ho reservarem cadira.
4: Exacte. Penseu que segur que hi ha molta gent que té ganes de cantar, que a part de fer-ho a casa, això, pues, sigui capaç de vindre a la coral, que a més soc una coral molt animada, que viatgem constantment, que cantem a diferents països fora de Catalunya i que el que volem és ambient i que la gent s'ho passi bé amb nosaltres.
5: Però
4: vale?
5: Que són cançons populars, és col·lectiu, tothom té que cantar.
4: De perquè... Tenim de tot. Tenim...
5: Sí, però la gent cantarà o només escoltarem?
4: No, la gent cantarà amb nosaltres, però a més tenim sortides, que ja les

0: tenim programades. Ja tenim fins l'any que ve programat.
1: La gent que vulgui venir i li faci coses i es limiti a escoltar, doncs benvinguts.
0: Sí.
1: I si algú s'anima, doncs li fem un lloc entre nosaltres.
2: Exacte.
0: I que canti nosaltres.
3: Ja que en comenci.
1: I ja es pot quedar, ja es pot quedar. No el farem fora.
3: Esteu busquem un mesent, quòrum.
0: Exacte. Us esperem a tots. I ara us posem una miqueta de música i tornem de seguida amb vosaltres.
4: Paraules d'amor.

0: no era la cançó de paraules d'amor, era sí. Per molts anys de Gertrudis. L'altra vindrà més tard. Estos són molts aquí avui, jo he una mica de disbauxiu.
1: Les paraules que se'n van.
2: Arriba una nova edició per molts anys. De l'11 al 18 de maig es celebra una nova edició del Per molts anys. L'Ajuntament de Mollet, en col·laboració amb les entitats de gent gran de la ciutat, organitza durant 8 dies, entre d'altres, exposicions, espectacles de teatre i de playback, tallers oberts, música, cinema, ball o ràdio. En la realització de les activitats d'aquesta edició de Per molts anys participen directament més de 350 persones de més de 55 anys. Totes les activitats són gratuïtes i l'aforament dels espais tancats és limitat. El Per molts anys crec que va començar el 2018, un dilluns 14 de maig, a les 18 hores, al Centre Cultural de la Marineta, en la inauguració d'exposició en sintonia la ràdio i la tele a la nostra vida, una mostra d'arts plàstiques, vídeo i instal·lacions de teles realitzats per
3: alumnes. Perdona un segon, sí, ja sé que
2: vaig dir, sí.
3: Però quan vam començar, pensa que totes, em sembla que aquí en som unes quantes, no?, que vam començar. Tu no hi eres, Dolors?
2: Ella va començar de les primeres, ella va ser les primeres.
3: El 2018?
0: No, per molts anys, estan parlant de per molts anys.
3: Estan parlant de per molts anys.
4: Jo no me'n recordo exactament, però
3: d'haver sortit.
4: Fa anys,
3: però bueno, sortim i estem al YouTube. Tothom que vulgui ho pot veure. Només posant al YouTube per molts anys,
4: quan vaig començar jo,
3: Mollet del Vallès, et surt.
4: Et surt. Quan vaig començar jo no havien tants adelantos.
3: Clar.
4: Jo havia fet playback i tot. Un any vaig fer playback i em va agradar. Però després em van dir, no t'apuntis cada any, busca una altra cosa. Sí, i vaig buscar una altra cosa.
1: Sí, millor perquè si plou massa...
4: Però tot això d'ara...
3: Exacte. Ens veiem massa.
2: Però nens i nenes, va començar el 2018, veritat?
4: Sí, jo crec que va ser abans,
2: És que ho he buscat i vist que no.
3: Jo vaig ser el primer any que em vaig apuntar.
2: Sí, el 2018,
3: veritat? Estic a YouTube...
4: A veure, però tot el que són els playbacks i el teatre i els balls, això ja ho fa anys.
3: No s'ha anat fent,
0: però la festa de per molts anys,
3: sí.
0: Suposo que hauria de ser aquesta data.
1: Sí.
0: Altres activitats, possiblement, però com a festa de per molts anys, jo crec que sí, no fa... Sí.
4: Bueno,
0: jo
4: vaig això entrar ho sabria aquí. L'Anna Maria Díaz.
0: Bueno, si la Vice no ho ha buscat, deu ser que sí.
2: Sí, l'he buscat, sí.
3: Et surt així, però al Google.
2: Sí, vale. Molts cops pues
3: llavors,
2: també s'equivoca.
3: El papa Google sempre té raó.
4: Sí. Sempre, vale? Sí.
3: De moment, sempre té raó.
2: Jo l'he buscat.
3: Quan s'equivoca, també s'equivoca.
2: S'equivoca. Però sí, perquè tenia interès de saber quin any es va començar. Jo vaig començar, abans de la pandèmia. Abans de la pandèmia, però que volia saber.
3: A la pandèmia va ser el 2020.
2: Sí, per això. És que vaig començar també.
3: El 2018 estàvem abans.
2: Sí. Però vaig començar a l'Ateneu Gran en el 2000... la pandèmia, el 20.
4: Claro.
2: El 20.
4: Els playbacks, ja et dic jo, que fa molts més anys que estan
2: clar,
4: fent.
2: Sí.
4: I la festa final també es feia un berenar i es feia...
1: Està bé.
2: Sí,
1: bueno,
4: ara jo no me'n recordo exactament,
3: però que fa
4: 10 o 15 anys.
0: Dolors,
4: o
0: però
4: més,
0: el muntatge que la fan les noies de per molts anys, la Dolors,
3: tot l'equip.
4: Tothom, ja et dic jo, nosaltres no tenia ni ordenador quan vaig a començar la ràdio.
2: Clar,
4: I ara tinc ordenador, tens copiadora, tens de tot.
2: Tablet, tens de tot.
4: Nosaltres anàvem amb la gravadora a fer les entrevistes quan feien un playback per passar-ho la setmana següent.
2: Sí,
4: vull dir que ja es feia, el que no es feia la tanta... no es feia tanta propaganda.
2: I al millor no estaven tan ben preparats com ara, com es vesteixen
4: sempre. A mi em va fer d'assessor un noi que era perruquer aquí a Mollet, que és travestí, i...
2: Sempre ha sigut així.
4: Vosaltres no ho heu vist perquè no ho heu vist.
3: Clar,
4: però és que jo ho he
3: viscut. Ràdio la vaig començar el 2012. Vale? A continuació va entrar la Carme, que va entrar perquè jo li vaig dir, vale.
4: Però llavors també...
3: I el 2012 no hi havia el per molts anys.
0: No, no hi era.
3: No hi era. Es feien d'altres coses, sí. Es feien coses, sí. Però sí. No era...
0: És el
3: no era
0: muntatge, el Dolors, és el muntatge ja, bueno, d'aquest programa de per molts anys.
4: Però els playbacks eren, i almenys jo hi anava.
3: Sí, però els playbacks són una cosa privada, sí, diferent, del per molts Dolors. Anys. No té res a veure, el per molts anys... els playbacks.
4: Bueno, és el que omple, és el que
3: omple. Bueno, però són coses que es fan dintre del per molts anys.
4: Bueno, seguirem
1: aquí al 18 i si no ja...
2: La història darrere de la tradició catalana de per molts anys és, bueno, diu per molts anys en català, es diu perquè per molts anys en espanyol es remunta a l'edat mitjana. Es creia que el dia algú de la vida, si ho deies per molts anys, s'anava els mals espíritus i es atreia les bendicions. A més, en aquella època significava el significat i simbolisme de per molts anys és l'expressió. És una tradició molt arraigada en la cultura catalana. S'utilitza per felicitar algú en el seu cumpleanys i desitjar-li una llarga vida plena de salut i felicitat. Aquesta expressió també té un simbolisme especial en diferents formes de celebrar per molts anys en Catalunya. És una tradició tradicional molt arraigada en Catalunya. Es realitza en ocasions especials com cumpleanys, casaments, aniversaris, entre uns altres. Bé, és que m'ha costat més perquè estava en castellà.
4: Ai, l'has hagut de traduir. No, no ja m'estranyava a mi.
2: És que, sí, no he fet coses, sí. Però no l'he traduït.
1: A vegades passen aquestes coses.
2: Bueno, sí, passen.
1: Aquest any, el programa per molts anys va del poder de les paraules, paraules que fem servir per saludar-nos, per entendre'ns, per identificar-nos, per distingir les diferents plantes, animals o coses, paraules escrites que ens serveixen de guia per estudiar, desplaçar-nos d'un lloc a l'altre, en fi, paraules que fem servir des de la ràdio també, perquè la ràdio també forma part de les nostres vides.
2: Importància de les paraules al llarg de la història. La gran frontera entre el que sabem i el que creiem dels nostres avantpassats són les paraules que van deixar a través de la seva escritura. Els nostres avantpassats van començar utilitzant signes que definien una paraula: casa, persona, animals, casa, caçar, guerrer, i més tard l'escriptura jeroglífica com la d'algunes civilitzacions antigues, egipcis o maies, que ens expliquen tota mena de passatges de la seva història.
1: Sí, bueno, al llarg de la història sempre hem vist a l'edat de pedra les coves, que hi ha els dibuixos, tot
3: bueno,
1: això...
3: Bueno, picaven, no?
4: Picaven
3: una pedra, no? Feien un foradet i anaven picant la pedra.
1: O pintaven,
2: Pintaven en sang, també.
5: Pintaven.
2: En sang i en fang.
5: Sí. Sí. Fang i argiles que tenien.
4: Sí, que tenien
1: bueno,
4: ells.
1: I altres civilitzacions molt antigues. Llavors, aquestes són les primeres paraules que...
0: Les diferents maneres d'expressar-se al terra, no?
3: Des de l'inici de la creació de la Terra... que suposo que es va posar la primera pedra quan va sortir el primer humà, no?
1: I
3: que va voler entendre's amb els del costat.
1: Clar.
3: Perquè és una manera de ser feliç o ser desgraciat, les dues.
5: Bueno, sí. Les primeres restes que hi han són les pintures, els arqueòlegs pensen que és més una qüestió, diguem-ne, ritual. Vull dir, pintaven a l'animal que volien caçar, perquè es pensaven que això els hi facilitava que el poguessin caçar. Per això te'n vas a les coves...
3: Es ficaven dintre de l'animal i llavors...
5: Però feien una mica l'animal.
4: Sí. Les coves d'Altamira.
3: El feien.
5: Altamira i d'altres anteriors hi passava això. Pintaven l'animal que volien caçar i després s'anaven a caçar-lo.
4: Clar,
1: perquè...
5: Després va passar que pintaven... més endavant pintaven quan ja havien tornat amb l'animal. L'he caçat, l'he caçat.
3: Sí, sí. I llavors se'l cruspien, no?
5: Després, no, no, no, el dissecaven i el deixaven allà, no se'l menjaven, no.
4: Sí, clar, no, ja em diràs.
3: Feien un arròs.
0: Però, Juan, important és la paraula, no? Perquè sí, com ha anat evolucionant i cada vegada va evolucionant, perquè anem aprenent formes noves de l'època nostra, quan érem petits, a com ara es parla, doncs també les paraules, hi ha paraules noves que abans es desconeixien, també.
5: És més, l'altre dia vaig llegir un article on hi havia una universitat, ara no recordo quina és, que van fer un estudi i van agafar nanos de la generació que ara tenen 15, 16 i 17 anys i posaven paraules de la generació, no sé, la Z o la que sigui, la que per nosaltres ja la meitat del que deien no els enteníem, vam tenir que aprendre-ho.
1: Sí, paraules noves que inventen.
5: Els hi van posar i la generació dels adolescents d'ara... Sí. Tampoc els
4: entenien.
5: Ha anat evolucionant. Ah, no, hi ha paraules noves.
3: Sí, hi ha paraules noves.
1: I tant. Però encara per entendre'ns, tenim també, amb l'actualitat, fem servir aquests signes que feien servir antigament els nostres abans passats, per exemple, en les senyals del ferrocarril o del trànsit,
3: o l'estop,
1: que també...
3: Sí, perquè ara molts de tràfic, segur que jo, que fa temps que no agafo el cotxe, segur que si agafés el cotxe me'ls tindria que prendre tots de nou.
5: A veure, t'ho explico. Tu que passa un semàforo i es posa de color carbassa, vol dir acelera que passes.
3: No m'ho diguis.
0: Sí,
3: de
0: veritat. Sí, però vigila que foten multes.
5: Però tu passes, després foten la multa i retiren 6 punts del carnet.
3: El carrego, el que passi pel Passebre.
5: Sí, és obligatori.
4: Els patinets i les bicis passen,
3: Sí, no?
4: Clar, sí, jo estava esperant i veig que ara es posarà en bàmbar i esperaran que...
1: Pues hem de vigilar que no ens atropelli, perquè
4: a
1: Espanya estem arribant als 50 milions de persones.
4: I són molts.
1: Sí. No, són molts, encara falten,
4: Sí.
1: Llavors tenim de tenir una mica de cura que no ens atropellin per veure si arribem.
3: Però tu creus que tenim que arribar als d'Estats Units, per exemple, que no sé quants milions són?
1: No, allà no.
5: Que arribem a l'Índia n'hi ha prou.
3: Perquè si no, no arribem aquí, Vull dir,
5: bueno, això de que no ens atropellin, a part del semàforo, cuidar del sortir de casa, perquè ara fa un mes obro la porta per sortir de casa meva, hi ha una cera de 80 centímetres. Va passar un patinet a tota hòstia.
4: Passen.
5: A més, anant en contra... carrers de direcció no hi anava. Com que anava en contradirecció, es va fotre per la cera. Però un patinet elèctric...
4: Sí. I et va dir, perdona.
5: No em va ni veure.
4: No em
5: va ni veure, va passar.
4: Ja vaig.
5: Perquè obro la porta i anava a treure el peu i zium, passa per davant.
4: Sí. O sigui, a mi em passa moltes vegades.
5: 5 segons més tard i se m'emporta.
4: Que no em tirin.
1: I ara...
4: Que no em tirin.
1: I ara, per entendre'ns, tenim l'abecedari i els números, que podem fer infinites combinacions per crear paraules, en definitiva, paraules per comunicar-se i entendre'ns. Posem una mica més de música.
0: Sí. Ara potser sí que serà paraules d'amor.
4: Sí,
3: ara ens donem de seguida.
1: Paraules d'amor, va.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Mollet ha començat a formalitzar vincles amb la Bressola. Aquest dimarts el Centre Cultural La Marineta ha acollit una xerrada per commemorar el 50è aniversari de la Bressola, on s'ha parlat del context de la llengua catalana a la Catalunya Nord. I també us informem que ja està oberta la convocatòria per participar al Pintalis Fest 2026. Les persones seleccionades podran intervenir en diversos espais públics amb murals, oferir tallers o participar en la zona d'estants de venda d'obra que s'instal·laran durant el festival perquè els visitants puguin descobrir i adquirir art directament dels seus creadors. I també parlarem del fet que la molletana Alexia Gázquez Ruiz presentarà aquest divendres a la Marineta el seu primer llibre, Llámame Mar. Es tracta d'una novel·la biogràfica sobre la primera dona transgènere de Mollet. I per acabar, ja es poden recollir els nous adhesius de la zona blava de Mollet, que permeten gaudir de fins a 30 minuts d'aparcament gratuït. L'Ajuntament manté un any més aquesta mesura per facilitar l'estacionament als veïns i veïnes que tenen el vehicle domiciliat al municipi i que paguen aquí l'impost de circulació. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
4: El POU.
5: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com ens marca l'intel·ligència emocional.
4: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:15 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: L'evolució de les paraules va permetre que el coneixement no morís amb l'individu, en escriure'ls en pedra, pell, metal o paper, i en l'actualitat també a les computadores. Passar de la paraula parlada que se la porta el vent a l'escoltada va permetre crear codis legals i només per ordenar la convivència entre les persones. Sense paraules escrites no hi hauria estats ni estructures socials complexes.
1: Sí, això també és molt important, perquè abans de que s'inventés això de l'escriptura, clar, si algú tenia algun coneixement, si moria...
2: Sí, es perdia.
3: No, es perdia.
1: El perdia o es passava...
2: Es passava malament, també.
1: Amb paraules, sí, paraules
2: que no havia
1: sempre,
2: dit o sempre... diferents.
4: El que passava normalment és que el que tenia coneixements tenia alumnes...
2: Sí, això sí, i passava.
4: Pupilos, i els hi anava explicant, però esclar, no és el mateix el que una persona sap...
1: que estigui per escrit.
4: Molt, no, que li explica en un alumne que té per anar-lo forant... però igual no li explica tot el que sap. Perquè...
1: O entén una cosa diferent.
4: Aquesta és la segona
1: diferent.
4: Part.
3: Bueno, sí.
4: Què entén a l'alumne del que li està explicant
3: sí,
4: el
3: també,
4: mestre?
3: També. Imagineu-se, antigament, quan només sabien la paraula, els monjos, i no sortien de dintre de les esglésies.
2: La paraula o l'escriptura.
3: És igual, la paraula i l'escriptura, perquè sabien la paraula perquè la sabien escriure.
4: La gent parlava,
3: no sabia escriure,
4: però parlava.
3: Però no parlava correctament, i ells sí sabien com es parlava correctament.
1: Però ells eren els amos del coneixement.
5: No, claro, els clèrics.
1: Claro, perquè ho tenien escrit.
5: Se sap quan es va començar a escriure?
1: No he mirat això.
2: A veure, coses...
5: Escriure, el que és la basedat.
4: L'escriptura, així, en genèric, pensa que a l'Egipte faraònic ja escrivien, o sigui, estem parlant de 5.000 anys menys. Sí. 5.000 anys abans
5: no,
4: de la nostra època.
5: Jo em refereixo a l'abecedari. L'abecedari
4: és que depèn. És
1: bueno,
4: que depèn.
1: Això,
5: a cada país. Perquè...
1: Suposo que vindrà dels grecs.
0: Sí, dels grecs, clar. Sí.
1: No.
0: Només, clar, jo crec que sí.
1: L'escriptura que, diguéssim, tenim ara, més o menys, vaja.
3: Bueno, penseu que només n'hi havia...
4: Els números que estem fent servir són àrabs.
1: Sí, els números sí, però...
4: I les lletres em sembla que són llatines.
1: Les lletres...
4: Perquè els grecs tenien un abecedari diferent.
1: Sí.
4: Alfa, beta, gamma, delta...
1: Sí, sí. Bueno, van evolucionant.
4: No, però... els signes són totalment diferents.
3: Són diferents,
1: però, clar,
3: sí. Penseu que tot va començar una vegada i després va degenerant.
1: Clar, clar.
3: Vale? La parla va anar degenerant a medida que la gent s'ubicava en diferents països i en diferents puestos.
4: Això diuen idiomes.
3: Exacte, d'això venen els idiomes.
4: Perquè la primera cultura es parlava llatí.
3: Exacte.
4: L'imperi romà va aglutinar, parlava llatí, escrivien en llatí.
3: Sí, sí.
4: Després, la gent no sabia llegir, escriure, parlava.
3: Exacte.
4: I després, en funció de la zona, anaven havent-hi
3: variacions.
4: Però l'Església es va quedar amb el saber de paraula escrita, sabien llatí, parlaven en llatí.
3: El poder dels clèrics i del poder de...
4: El poder del coneixement,
3: sí,
4: perquè es van fer amos del coneixement.
3: Sí.
4: Ells escrivien en llatí, allò quedava registrat, i tenien, diguem-ne, tota la ciència, tot el saber... ells registrat.
2: Es passaven la vida escrivint
4: i fent còpies d'un llibre per tenir còpies per donar-li un altre.
3: Sí, sí, però a més la robaven aquest saber, perquè no l'explicaven al resto de la gent. Van passar molts anys fins que no es van obrir i van començar a explicar al resto de la gent tot el que sabien.
2: El poble era
3: el més tonto i inútil.
4: Amagatzemaven el coneixement.
1: Sí.
4: Bueno, tot el que se sabia ho escrivien, Joan, i no ho donaven a conèixer.
5: Joan, no fa tants anys. Els nostres avis o besavis, sí, a veure, abans de les guerres, molta gent no sabia ni escriure.
3: No,
5: estic parlant aquí, en aquest país.
4: I no tan lluny.
5: Hi ha molta gent que és analfabeta encara.
4: Molta gent de la generació dels nostres pares van aprendre a llegir i escriure de grans.
2: De grans, sí.
5: Els pares no anaven, però avis segur.
4: Perquè quan tenien el novio no la mili, Volien poder-se escriure entre la parelleta, sí, sense que hagués ella d'anar al capellà del poble que li llegís, i ella en l'oficial de torn.
5: Però
4: hi ha certes coses de parella que no vols que les sàpiga el capellà.
2: Hi havia soldats que escrivien en els que no sabien.
4: Els que sabien escriure, però s'enteraven
2: de tot el que...
4: Tenien que escriure.
2: No havia intimitat, no.
1: També les paraules, a vegades, també van canviant d'una mica de significat. Com, per exemple, tenim aquí la paraula herència, que ve del llatí hereditas. A l'edat mitjana definia la transmissió de terres i títols, que era la base del feudalisme. El seu significat ha canviat el capitalisme, i avui es debat amb impostos directes o indirectes per a totes les persones. Una sola paraula tanca segles d'economia, lleis i conflictes socials.
4: Que les paraules evolucionen, sí, està clar. Mira, precisament, aquest dilluns estava parlant amb una professora que està donant classe als nens de 14-15 anys, i em va dir, escolta, mira, l'altre dia vaig una explicació i em ve i diu, Trini, m'has tocat la patata. Esclar, per ella, que és de la nostra generació, que li haguessin tocat la patata era una cosa diferent.
2: Diferent, sí.
4: Aquell que li havia tocat el cor.
2: Va quedar...
4: Jo em vaig quedar, que no sabia què, hasta que
2: algun va dir...
4: Un altre alumne assenyalava el cor.
1: Sí, perquè...
5: Bueno, però això ja són països, no? Cada país té aquí...
4: No, estem parlant aquí a Barcelona,
5: Sí, no, però em refereixo...
1: Estem aquí al costat.
5: Els països que parlen castellà d'Amèrica Latina...
2: D'Amèrica tenen algunes paraules...
5: Catalacions molt diferents.
4: Perquè els idiomes evolucionen, és un ent viu. Sí. L'idioma, el parlar, és una entitat viva que evoluciona. Exacte. I depèn de la zona on t'evolucionis, tens més unes influències d'un costat a l'altre, i fa que l'idioma vagi canviant, s'incorporin paraules noves, algunes paraules canvien de significat. És el que hi ha. Evoluciona o desapareix.
3: De tota manera, per molt que canviï els idiomes, sempre dintre dels mateixos idiomes hi han moltes paraules que s'assemblen moltíssim i tenen el mateix significat amb la llengua pròpia. Vull dir que és una manera de canviar les paraules, però al mateix temps hi ha moltes coses que es queden i entens perfectament el que t'estan dient, encara que sigui en un idioma diferent.
2: Un altre idioma. Clar, perquè fan mímica, la gent...
3: Bueno, no, sense mímica.
2: També ho entens, sí.
3: Clar, hi ha paraules en concret,
5: en anglès,
3: moltes paraules en anglès
5: que acaben al final de la paraula, potser és ing, però entens el significat.
3: Hi ha d'altres que no, en anglès és molt complicat, hi ha moltes paraules, entendre-les et costa molt, però n'hi ha que sí, que les entens perfectament.
0: Les paraules no només descriuen la realitat, la creen. Conceptes com llibertat, pàtria o drets humans no existeixen físicament en la natura. Són paraules que hem acordat que signifiquen quelcom, i per elles la gent ha construït països o ha iniciat revolucions. Consignes com llibertat, igualtat, fraternitat ens van portar a la Revolució Francesa. O proletaris del món, uniu-vos, manifest i comunista, que van mobilitzar grans masses i van redefinir realitats socials i polítiques.
3: Mira, les guerres, per què es comencen les guerres?
0: Sí.
3: Perquè el president del tal país, se li han creuat els cables, com passa i comença a dir barbaritats. I per aquestes barbaritats es fan guerres. Tenim que saber que moltes coses no haurien de passar.
4: Saps quina és la definició de guerra? Guerra és...
3: War, en anglès.
4: La guerra és un lloc on gent jove de diferents països es maten sense saber per què ho fan.
2: Per què ho fan?
5: No ho saben.
4: Ara, hi ha un grup de gent vella d'aquests països que tenen molt clar per què envien els joves a que es matin.
1: Però més que vella... ben situat.
4: I pastosa.
0: Ben situat, sí.
1: Pastosa, sí. Que quan comença la guerra aixequen el cap.
4: Es fan rics.
3: Sí, sí.
4: Ja són rics i se'n fan
3: I
4: més.
3: I s'omplen les butxaques. Sí, sí, sí,
1: i al tornar tornen a...
4: Que hi ha algú que, sí, con esta invasió, sí, diran nos haremos muy ricos, vol dir ell i els seus amics, no, sí, sí, no la resta.
2: No, no, no,
4: la resta ens farem més pobres.
2: La resta serem igual. Les
4: més pobres, perquè tot pujarà. La inflació...
3: Només es té que veure el tema del petroli amb l'estretxo de Hormuz.
2: De Hormuz,
3: vale? Els que porteu cotxe, jo com que no em porto, és igual. Però els que teniu cotxe i teniu complir el dipòsit, cada dos per tres hi ha pujadetes. Perquè un senyor se li han creat els cables allà als Estats Units.
1: Vale?
0: T'ho imagina't.
1: En fi, bueno, també n'hi ha paraules que arreglen una mica aquestes coses, com per exemple la unificació italiana o alemanya...
3: O l'amor.
1: Del segle XIX.
2: Paraules d'amor.
1: Que va ser
3: impulsada... O el carinyo.
0: O el carinyo, o l'amistat.
3: Vale.
0: Hi ha paraules que no tot és agressiu. És
4: a la unificació italiana van haver-hi forces morts pel mig.
1: Sí, va ser, i va ser impulsada... per intel·lectuals que van usar la llengua per crear el sentiment de nació. Les paraules pàtria, raça o nació han unit també i dividit pobles. El que no té nom sovint no existeix per a la societat. Històricament, posar nom a un fenomen com una malaltia o un dret és el primer pas per dominar-lo o protegir-lo.
2: Però també hi ha el refrany que diu les paraules, parlant la gent s'entén.
0: Sí.
2: I a vegades no hi ha manera.
4: Hi ha un programa que diu parlant la gent s'encén.
2: Ara.
4: I munten cada discussió.
2: Sí.
1: I aquí tenim un exemple viu, que... No ens entenem molt,
3: No.
1: Perquè quan hi ha molta gent parlant, tot malament, és un lío.
3: Tots ens aboquem.
0: Escolta, Josep, també passa a la televisió, que igual. Són persones més professionals,
2: i
0: la veritat que la paraula la trepitgen continuament.
2: I això està... No es troba bé, l'altre dia, no sé qui era, agafa en una entrevista...
0: I se'n va.
3: Molt bé.
0: Ah, sí, mira.
2: Sembla que va ser el senyor.
0: Està molt malament, això.
2: Un que vi, no vull dir noms, un que estava... abans amb els...
3: Bueno, on sigui, sí.
2: On sigui, sí.
4: En algun lloc estava.
2: Sí.
3: En algun lloc estava.
2: I el periodista incisiu li anava fent, i ell anava traient-se les puces de sobre, com se sol dir.
4: Com qualsevol bon polític.
2: I va arribar un moment que tant li va burxar que el va aixecar i diu... I ell diu, se puede ir, diu, pero lo tengo todo escrito. Ell es feia creus de bon havia tret el que li estava, acusant, perquè l'estava acusant.
3: Perquè, a més, hi ha molt poques persones que sàpiguen escoltar. La majoria de les vegades el que volem és parlar. Però no escoltem. I el més important del món, tant si estem en grup, com estem en parella, o com estem solets... Solets parlem amb la tele, com l'han passat a mi, no? Però, d'alguna manera, tens que escoltar a la persona que tens al davant. No en sabem, la majoria d'humans no en sabem.
1: Com aquell que diu, no sabeu.
2: Jo he venit a hablar de mi libro.
3: Exacte, sí.
0: Però s'aprèn més escoltant que no parlant. S'aprèn molt més. Mira, al llarg de la història, les paraules han estat el pont o el mur per entendre'ns. Una paraula mal traduïda en un contracte, però poc provocat, pot provocar greus problemes. Les paraules que fem servir limiten o expandeixen el que podem pensar. Si una cultura té diverses paraules per definir una cosa, vol dir que la seva visió del món és diferent de l'una a l'altra, que només té una paraula.
1: Sí.
0: I també com es diuen. I les paraules també amb el to que es diuen.
2: Amb el to,
0: l'accent i totes les coses.
4: Com a exemple, els esquimals tenen 32 paraules que vol dir blanc.
0: Com?
4: Perquè per ells... No. És que la neu és blanca, per nosaltres és blanca, punt. Però ells que viuen allà... tenen diferents 36 blancs diferents.
2: Diferents. Mare meva.
4: Quan, a més, si, quan estàs pel Sàhara, mm, estàs acompanyant un beduí, diu, no, allà que amb la sorra aquella que és més no sé què, no hi passem,
0: també,
4: que ens ensorrem.
0: Per, ells, per cas, viuen allà.
4: La sorra la veus de color sorra. Mm. Sí. Ells veuen diferents tons d'aquest color sorra, sí, i que els indica si el terra és prou dur perquè t'aguanti el pes del cotxe, sí, o com entres, oh, no, allà s'ensorraran les rodes.
0: Mm-hmm. Sí. Ah.
1: Sí, bueno, del cotxe o del camell.
4: No, el camell no té rodes.
2: No, però bueno, també,
0: però també s'ensorra.
4: No, el camell no s'ensorra, bueno, tant, perquè té unes potes posar, adaptades, eh? Ah, perquè sí, no s'ensorri. Com els animals que corren per la neu també tenen unes potes palmejades, sí, per evitar que s'ensorrin. Supervivència.
1: Sí, sí,
4: si
1: no,
4: t'ensorres, t'encassen.
5: Sí, sense anar massa lluny, el nostre idioma, el català, sí, empleem moltes vegades la paraula, sí, cap, per, sí, dir, per dir moltes coses, al, sí, sí, cap, cap, cap cosa,
2: cap, sí, cap, sí.
5: Bueno, no cap aquí,
4: per dir res,
5: i, per dir
4: cap
5: res,
4: aquí,
5: per cap aquí, sí.
1: El burro, bueno, per exemple, que li tenim 5 o 6, sí, noms, també.
5: Com què? El burro?
1: El burro.
4: Burro, asa, ruc.
2: I canalla, canalla, sí, la meva veïna, era andalusa, ara ja no hi és. I quan va sentir que jo li deia aquesta canalla, quin soroll, sí, que fan, no xuteu tant amb la pilota, jo, des de dalt, els meus, sí, nets, i diu, senyora Dolores, què ha dit? Jo dic...
5: Palabrota.
2: No, una palabra, que no, que me suena muy mal. Digo, no, la canalla aquí
5: és la
2: mainada.
5: La mainada. Sí.
2: La mainada, que queda més maco, la mainada, ja, no?
5: Clar,
2: però en aquell moment a mi em, sí, va sortir la canalla. Ai,
5: sí, però
2: canalla.
5: Jo em referia que paraules, el que deia, sí, Joan, de que moltes, una paraula, sí, pot dir moltes coses. Igual que el blanc, sí, sí, de la neu, sí, sí, una paraula com el cap pot dir moltes coses.
2: A veure, jo, sí, no he anat a escola en català.
1: Bueno, però és igual.
2: Igual. I ara, amb el telèfon, hi ha un senyor... i em diu, amb aquesta pots dir això, pots dir això, pots dir allò.
5: El Duolingo, el Duolingo. Sí. El Duolingo.
2: El Duolingo, jo jugo i estic... És un professor, no? Sí que és un professor de llengua. Sí.
1: No, que no hem de fer propaganda d'aquestes coses. No. Eh?
2: Bueno, escolta, però el que està mancat d'una cosa, i ho sento dir-ho, sí, a mi em van mancar, a mi em van prendre tota l'aritmètica, sí, i tota, bueno, la...
1: Jo, clar, no, tot això és cosa de la...
2: La gramàtica catalana me l'he hagut d'aprendre jo,
1: clar, sí.
2: I això ara em sap greu,
5: temps, sí, clar,
2: em sap,
5: sí,
2: greu, però... perquè vull escriure i a vegades no, sí, tinc...
5: Bueno, perquè hi havia un règim, perquè... i aquest règim no s'aprenia,
2: no,
5: el català.
2: No.
3: Aquest règim ens ofegava, ara, llavors, sí, no podíem, sí, sí, no podíem aprendre, sí, el nostre propi idioma. Sí. Només es coneixia, sí, entre les famílies.
2: Sí, sort d'això. Sí, sort d'això, que a casa, exacte, es parlava.
3: Que no vam parar mai d'aprendre.
1: Sí.
3: Però perquè jo sóc d'un poble, sí, de prop de Puigcerdà, i no podíem al carrer, no, sortir, sí, i parlar entre les criatures en català, perquè si passava un guàrdia civil, ens cridava l'atenció.
1: No sé, bueno, això són coses que passaven a certs llocs, perquè jo...
3: No, hi ha molts!
2: A Barcelona!
3: No, hi ha molts!
1: Sí, sí.
2: Jo on estava,
1: jo sempre on he estat, tothom ha parlat com ha volgut, perquè jo parlava, tenia molta gent d'amics i tal, i mai...
2: Però ens ha fet mal a nosaltres, perquè...
1: Sí, sí, no, ai, sí, però...
2: No, que no m'entendrà, bueno, i pum!
5: El que ja, sí, es va...
2: Canvies,
1: mira,
2: canvies.
1: La importància de les paraules en la història és fonamental, perquè no són,
2: sí, però
1: només etiquetes,
2: ja ho sé,
1: sinó vehicles, no, de poder. Registren l'evolució del pensament, paraules com democràcia, llibertat o drets humans, no sempre han significat el mateix. El seu origen grec i la seva transformació reflecteixen lluites històriques i canvis de valors.
0: Les paraules són armes de conquesta i resistència. L'imperi romà va imposar el llatí. Després, les llengües romàniques, l'espanyol, francès, van ser símbols de nous poders. Mantenir una llengua pròpia, com va passar amb el basc i el català, sota la dictadura, va ser un acte de resistència cultural.
1: Veus?
2: Sí, sí, sí.
1: Això també, el que parlava...
2: Vam perdre molt.
5: Però ja es van, sí, ocupar, ja es va ocupar el govern,
1: no,
5: que el català no es parlés al carrer.
1: No,
5: però,
1: bueno, però...
5: No, però jo també, jo igual que el Josep,
2: però, no, jo
5: a casa meva parlava català,
2: eh?
5: I tenia amigues que parlaven, sí, català, sí, sí, pel carrer.
2: Sí,
5: ara,
2: també.
5: és el que he dit, ja es van ocupar de que ningú estudiés el català.
2: No, res,
5: i llavors, sí, si
2: res,
5: això però... no s'estudia, es va perdent. Sí. I és el que va passar. Però,
4: a veure, ja recordo que amb 13 anys vaig anar a aprendre català a unes classes que feien de nit en el casal cultural que
2: jo,
4: acabava d'estrenar. Pues,
2: jo en tenia 40 i alguna cosa en aquell temps. Jo 40 sí, sí, i alguna cosa.
4: A l'escola, a l'escola es parlava en castellà. Això... I si li parlaves al mestre amb alguna cosa que no fos castellà...
2: Sí.
4: Deia que no te... Háblame com a les persones. Sí, háblame com a les persones.
1: Sí. Però el poder de la paraula és aquest, que també fa resistència al que t'imposen i, d'alguna manera, conserves aquesta llengua.
5: Home, perquè no és... Evidentment. Però saps per què? Perquè quan et prohibeixen alguna cosa, d'alguna forma encara et rebel·les. I per això s'ha seguit parlant el català. I la gent hem tingut la força de portar-lo a l'escola i que la generació dels nostres fills l'han estudiat.
1: Serveixen també per resistir...
5: Evidentment, evidentment.
2: Sí, però no. Però dominen, ens dominen.
1: Bueno, però, sí,
0: però mica en mica, que... mica en mica.
2: No, mica en mica, jo ja no ho veuré.
1: El que estem parlant
2: ja
1: és de que les paraules també serveixen
5: per fer força, per resiliència.
1: Per resistir, igual que per atacar. Val.
0: No. A mesura que la ciència avança, inventem paraules només noves per manipular conceptes que abans no en tenien. No en teníem. La revolució industrial va portar màquina, capital o fàbrica. Avui paraules com intel·ligència artificial, globalització, programari o dron marquen la nostra era.
1: Sí, ara, com que han sortit aquests aparatos nous,
0: sí.
1: Quan la revolució industrial, pues les màquines, que eren coses noves, perquè vam passar de carros...
5: A rodes, a mecànica.
3: Bueno, els carros també tenien rodes,
2: Vale. I eren rodones,
4: un motor. I eren rodones, perquè si amb carro amb rodes quadrades no anaves.
1: Sí. I tirades per un ruc,
3: Sí. Sí. Que érem nosaltres, no?
1: Sí, sí.
5: No, eren els cavalls, els rucs. Val.
1: Bueno, els grans oradors polítics han mobilitzat masses amb la retòrica. S'ha demostrat que és més fàcil moure un poble amb un discurs apassionat que amb la força bruta. Malauradament, també existeix els discursos d'odi, la propaganda totalitària...
3: I tant que existeix,
2: això va florint massa.
1: Eufemismes per ocultar crims anomenats reubicació o conflicte, el que és una guerra, com fa ara el Trump.
5: Bueno, les persones,
3: els que l'acompanyen,
1: Que més de dir que tenen una guerra, doncs estan parlant de que estan posant ordre o coses semblants.
5: Però també s'ha de dir que hi ha persones que amb el poder de la paraula han aconseguit masses, i han aconseguit pau, i han aconseguit canvis a la història.
1: I llavors diem que la gent és intel·ligent. No, són borregos, perquè amb aquestes paraules tots anem allà.
5: Bueno, però millor que no la guerra,
3: no? Tots, Josep.
1: No,
5: però millor que no.
1: Menys jo...
5: Però, Josep, però molt millor que no a la força bruta. Jo penso que amb la paraula pots entrar i crear masses perquè la gent...
1: Però t'enganyen, igual que feia el Hitler, s'enganya la gent perquè vagin a la guerra.
3: No sempre t'enganyen, no siguem tan
2: dràstics.
3: Vull dir, hi ha gent que no és així.
5: El Gandhi i el Mandela van aconseguir moltes coses amb la seva paraula. I amb la seva...
4: Està clar que entre blanc i el negre hi ha molts grisos.
1: Per contra, tenim això del Bandela...
5: Que hi ha blanc i negre, i d'aquí no surt, hi ha molta gent,
4: I ell té raó, i els altres no.
5: Hi ha molta gent, Ja
1: sortim. Bueno, després de dir-ho del Mandela i tal, que també són paraules d'amor, paraules
5: de pau.
1: De conciliació, de pau.
5: De conciliació.
1: Pues això ha estat molt bé pel país i per al món en general. Bé, hem arribat al final i ara...
0: Hem arribat al final del nostre programa i us volem recordar que ens podeu escoltar cada dimecres des de 2:15 d'una fins a 1:00 en directe i els dissabtes a 11:00 en redifusió o per internet. a www.radiomollet.com, on trobareu el podcast del programa. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i fins al proper dimecres.
5: Salut i per molts anys.
3: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu,
1: adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adé

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
3: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Molt bona tarda, sió, benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 13 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet ha començat a formalitzar vincles amb la Bressola. Aquest dimarts, el Centre Cultural La Marineta ha acollit una xerrada per commemorar el 50è aniversari de la Bressola, on s'ha parlat del context de la llengua catalana a la Catalunya Nord. Oberta la convocatòria per participar al Pintalis Fest 2026. Les persones seleccionades podran intervenir en diversos espais públics amb murals, oferint tallers o participar en la zona d'estants de venda d'obra que s'instal·laran durant el festival perquè els visitants puguin descobrir i adquirir art directament dels seus creadors. La molletana Alexia Gázquez Ruiz presentarà aquest divendres a la Marineta el seu primer llibre, Llámame Mar. Es tracta d'una novel·la biogràfica sobre la primera dona transgènere de Mollet. I ja es poden recollir els nous adhesius de la zona blava de Mollet que permeten gaudir de fins a 30 minuts d'aparcament gratuït. L'Ajuntament de Mollet manté un any més aquesta mesura per facilitar l'estacionament als veïns i veïnes que tenen el vehicle domiciliat al municipi i paguen aquí l'impost de circulació. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet ha començat a formalitzar vincles amb la Bressola, una xarxa d'escoles immersives que té com a objectiu la recuperació de la llengua i la cultura catalanes a les comarques del Rosselló, a França. Aquest dimarts, el Centre Cultural La Marineta ha acollit una xerrada per commemorar el 50è aniversari de la Bressola, on s'ha parlat del context de la llengua catalana a la Catalunya Nord. També l'acte ha servit per inaugurar una exposició que ofereix un recorregut per la seva història i com la Bressola s'ha consolidat com una xarxa d'escoles d'immersió lingüística. La Bressola va començar el 16 de setembre de l'any 1976 en una professora amb 7 alumnes feien classe al soterrani d'una clínica veterinària. La idea de fundar una escola en català a la Catalunya Nord era, en aquell moment, utòpica i hi havia la creença popular que no arribaria. A més, 50 anys més tard, la Bressola compta amb més de 1.100 alumnes repartits en 7 escoles d'educació primària i 2 centres de secundària, un fet que evidencia la importància del projecte. Aleix Andreu Oliver, comissari de la Generalitat de Catalunya de l'any de la Bressola, ha comentat que des de la Bressola voldrien encabir més alumnes en el projecte, però ara mateix és impossible per mancar de recursos i espai.
2: Hi ha una enquesta de la Universitat de Perpinyà que diu que el 70% de les famílies nord-catalanes voldria que els seus fills i filles estudiessin en català. Per tant, aquest interès hi és molt gran i nosaltres, com a associació, mirem de donar cobertura a tots els que podem i ens sap greu no tenir més recursos ni més infraestructures doncs, per poder encabir-los dins la nostra xarxa d'escoles. Però això també ens esperona de que a vegades la llengua catalana, que només tenim inputs negatius, doncs això és un input molt positiu, que fins i tot en el territori on el català està potser pitjor, doncs hi ha una demanda creixent.
1: Aquests 50 anys de la Bressola han suposat molts alts i baixos en el projecte pedagògic s'ha hagut d'enfortir per tirar endavant. La Bressola va viure una greu crisi econòmica arran del canvi polític a l'Ajuntament de Perpinyà, governat des del 2020 per l'extrema dreta de Rassemblement Nacional amb l'alcalde Lluís Aliot. El nou consistori va reduir el suport institucional a projectes de promoció del català i això sumat a l'augment de costos i a la insuficiència de subvencions administracions públiques va posar en risc la viabilitat de les escoles. A començaments del 2025, la Bressola va advertir que si no obtenia recursos urgents, al maig no podria pagar nòmines ni factures. Davant d'aquesta situació, l'entitat i els amics de la Bressola van fer una crida a la societat civil per recaptar 600.000 euros mitjançant donatius i noves adhesions. La resposta ciutadana i el suport d'institucions del sud de Catalunya van permetre superar la situació més immediata i garantir la continuïtat del projecte educatiu. Aleix Andreu ha recordat aquesta situació i ha agraït la participació ciutadana.
2: Vam fer la crida i realment hi ha país perquè tothom va respondre, van respondre les institucions, va respondre les associacions, però el més important, va respondre la gent a títol individual. Molta gent va fer donatius i la suma de tots van ser molt importants i gràcies a tots aquests ajuts i que nosaltres també internament ja ens hem reajustat, doncs hem superat aquesta crisi. Esperem que no vinguin altres contratemps, però en principi ara podem parlar de que estem en un punt d'estabilitat, que no ens podem encantar, per tant nosaltres internament també hem de fer els deures molt ben fets i també demanar a la gent que continuï ajudant-nos.
1: La Bressola es caracteritza pel seu sistema pedagògic, el qual està centrat en la immersió lingüística, la verticalitat, el treball per projectes i la implicació de tota la comunitat educativa. Precisament amb la celebració d'aquest 50è aniversari, Aleix Andreu ha remarcat que la tasca més rellevant passa per explicar què és la Bressola i quin és el seu model pedagògic.
2: Amb aquests 50 anys el que volem és, per un cantó, explicar el que és la Bressola, què significa, i per l'altre explicar aquest model pedagògic que potser altres territoris del domini lingüístic també poden servir. Per exemple, vam anar no fa gaire a l'Alguer i ens van demanar molt sobre aviam com ho fèiem, com estàvem organitzats, els mestres, com funcionava el sistema, perquè a l'Alguer ja havien tingut una escola, no els havia funcionat, i potser en un futur doncs, decideixen obrir-ne una altra.
1: L'Ajuntament de Mollet fa mesos que treballa per establir aquests vincles amb la Bressola, una feina que ha estat impulsada des del govern municipal amb Junts per Catalunya, Mollet, i que neix de l'acord dels pressupostos. Des de Mollet fa un any que treballen intensament en confeccionar el pacte local per la llengua i Raül Broto, primer tinent d'alcaldessa a la ciutat, ha afirmat que el projecte de la Bressola és molt interessant i ajuda a veure paral·lelismes amb la immersió lingüística que s'està fent a Mollet.
3: La història de la Bressola és molt interessant, que aquesta immersió lingüística com a pilar fonamental doncs, d'alguna manera té certs paral·lelismes amb la immersió lingüística en llocs com Mollet del Vallès i per tant, doncs, com amb aquest pacte per la llengua nosaltres volíem posar un valor, creiem que encaixava perfecte.
1: Aquesta exposició és només el primer pas d'una relació entre Mollet i la Catalunya Nord que s'anirà coent en els pròxims mesos. De fet, ja s'ha avançat que hi ha una visita programada a la Bressola i la intenció és que aquest intercanvi fomenti l'ús del català, així com la transmissió de la cultura catalana.

0: Podran intervenir en diversos espais públics amb murals, oferir tallers o participar en la zona d'estants de venda d'obra que s'instal·laran durant el festival perquè els visitants puguin descobrir i adquirir art directament dels seus creadors. Com a novetat, el festival es trasllada a la plaça Joan Miró, al barri de Planellador. D'aquest fet, ens ha fet 5 cèntims la regidora de Cultura, Mercè Pérez.
1: És una plaça que jo crec que val la pena reivindicar, és molt bonica, un cop pintada quedarà molt bé. Ja sabeu que el lema serà mares, mares com a, bueno, com a donants de vida, des de la mare terra, a la intergeneracionalitat, i per tant jo crec que és un lema molt bonic i que quedarà molt maca la plaça i que val la pena, i val la pena celebrar-ho amb el barri, no? I com que, a més, moltes entitats de la ciutat estan ubicades aquí, doncs participaran també en tota aquesta festa, l'escola Papasei també, amb la seva batucada, bueno, en fi, els castellers faran assaig al carrer, tindrem cursets, tindrem una mica de tot.
0: El Pintalers Fest tornarà a omplir de color i creativitat els carrers de Mollet durant els dies 5, 6 i 7 de juny. I la molletana Alexia Gázquez Ruiz presentarà aquest divendres a la Marineta el seu primer llibre, Llama-me Mar. Es tracta d'una novel·la biogràfica sobre la primera dona transgènere de Mollet. El llibre, segons ha explicat la mateixa autora, pretén ser una reflexió i un exercici de memòria històrica.
2: És una mica de memòria i reflexió social, perquè a part dels seus problemes, doncs, també reflexiona una mica sobre la diversitat cultural i lingüística, idees que ja tenia, que estaven al seu cap sempre, i bueno, doncs, anava escrivint, era la seva forma com de sortir dels seus problemes. No va trobar amb l'escriptura, no és una forma d'evadir-se dels problemes que tenia.
0: Alexia Gázquez ha dedicat 3 anys a l'escriptura del llibre, sent per ella una mena d'exercici terapèutic, així ho ha palesat als micròfons de Ràdio Mollet.
2: Que jo tota la meva vida, bueno, he escrit en plan, diguéssim, teràpia curativa, que dic jo, no? Com ella feia també. I també em vaig veure molt reflexada quan vaig veure els seus escrits, els papers. Em vaig veure molt reflexada de com les persones, igual que jo, tothom que escriu, perquè és l'hàbitat que tothom el que el tingui, no, d'escriure, doncs vas escrivint en fulles diferents, en qualsevol lloc, i ella feia el mateix, que em vaig sentir com identificada. I vaig dir, no sé si jo algun dia faré un llibre, dic, els meus papers acabaran igual que ella, vulguem fer un llibre, i al final dic, bueno, ara tinc una història, és el començament, i d'aquí endavant, doncs, potser vindran més.
0: La novel·la fa un recorregut per la trajectòria vital de la protagonista, Mar Lorente Ibáñez, nascuda l'any 1947 a Múrcia. Però més enllà d'això, l'autora també recull reflexions de Mar i dibuixa l'època històrica que li va tocar viure. De manera que el llibre, segons ha dit l'Alexia Gázquez, és un homenatge a la lluita a la qual va haver de fer front les primeres persones transgènere que van trencar el seu anonimat.
2: És com un homenatge que l'he volgut fer i a les persones que, com ella, busquen el seu reconeixement, ser reconeguts i respectats, perquè ella, com va ser de les primeres dones trans, va néixer el 1947, doncs clar, va tenir un camí que ara, doncs, encara que la visió...
3: Encara costa,
2: exacte.
3: Però
2: clar,
3: evidentment...
2: Doncs imagina't, clar, si ara costa, doncs pues, imagina't quan ella va començar el seu camí de que va dir que no se sentia un home, no?, que volia ser una dona.
0: La presentació de Llama-me Mar, un llibre editat per Círculo Rojo, es farà aquest divendres, dia 15 de maig, a les 6 de la tarda al Centre Cultural La Marineta.

0: comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns remets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
1: Moltes gràcies, Lluís Mí, per aquest apunt meteorològic. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i us apropem la farmàcia de Guàrdia a Mollet, que és avui la farmàcia Vilaseca, situada a l'avinguda Jaume I, número 87, al barri de Col·legis Nous. Mollet contra el càncer celebrarà el seu 11è aniversari amb un tardeo solidari que estarà amenitzat pel grup molletà Nit d'Estiu. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 8 del vespre al Mercat Vell. Dues setmanes abans de l'acte, les entrades s'han esgotat degut a la limitació d'aforament. Tot i això, les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través de la fila zero. El tardeo solidari servirà per fer públic el donatiu de 10.000 euros que enguany repartirà l'entitat entre tres institucions. Una d'elles és el IRB Barcelona i el seu projecte d'estudi de metàstasi en el càncer de mama, que du a terme aquest Institut d'Investigació Biomèdica. També l'Institut Oncomatològic de Mollet serà destinatari de l'aportació de Mollet contra el càncer. En aquest cas, els diners serviran per facilitar el benestar de les persones usuàries de l'Institut. Això ho ha explicat la portaveu de Mollet contra el càncer, Anna Mandiola.
2: Ellos no tienen un proyecto como tal todavía, pero sí que es verdad que les faltan todavía cosas a nivel de quieren poner tablets para la gente que va a hacerse la quimio. Entonces, bueno, yo hablando con ellos les dije, bueno, pues si con este pequeño empujón podemos comprar 4 tablets o 5 o 6 o más, no lo sé, pues mucho mejor. Y entonces, al final es que tú en el rato que estás allí te sientas lo mejor posible dentro de todo lo que tienes. Y sí que es verdad que lo han conseguido porque el espacio es... Tú entras allí y se respira una paz y una tranquilidad que no es... Es que el otro le faltaba luz, le faltaba calor. Uh-huh. Y este la verdad es que de momento lo han conseguido.
1: La tercera institució que percebrà part dels diners recaptats durant l'any 2025 per Mollet contra el càncer serà el Departament de Pediatria i Investigació de l'Hospital Sant Joan de Déu, en concret per un programa de teràpies alternatives. Així ho ha explicat Anna Mandiola.
2: Lo que hacen es, a través de teràpies que no son solo médicas, como por ejemplo la acupuntura, aceites esenciales, yoga, intentar mejorar la vida del paciente desde que lo diagnostican hasta que termina, durante todo el tratamiento, y después para minimizar las secuelas en niños y adolescentes. Además, guiado con médicos, o sea, no, porque ellos se dieron cuenta de que había mucha gente que acudía a estas terapias, pero claro, no estaban dirigidas por un médico que controlara exactamente, o sea, si yo te doy tanta quimio, igual este aceite no te va bien. Y entonces ahora lo hacen a través también con médicos.
1: Les persones que vulguin fer aportacions al Tardeo Solidari poden contactar a través de les xarxes socials a Mollet contra el càncer. L'entitat també serà present aquest cap de setmana, dia 15, 16 i 17 de maig, al Mollet Esfira.

I ja es poden recollir els nous adhesius de la zona blava de Mollet que permeten gaudir de fins a 30 minuts d'aparcament gratuït. L'Ajuntament de Mollet manté un any més aquesta mesura per facilitar l'estacionament als veïns i veïnes que tenen el vehicle domiciliat al municipi i que paguen aquí l'impost de circulació. A partir d'avui, els distintius corresponents a la campanya 2026-2027 es poden obtenir a 3 punts de la ciutat. L'Ajuntament, el Centre Cultural La Marineta i el Centre Cívic de Can Borrell. Els adhesius actuals continuaran sent vàlids fins al 13 de juny per evitar aglomeracions i facilitar-ne la distribució. Les persones que no hagin estat sancionades per infraccions de trànsit a Mollet durant l'últim any tindran dret a 30 minuts addicionals gratis a la zona blava. En canvi, si han rebut alguna multa, la bonificació serà de 15 minuts. Per acollir l'adhesiu, només cal presentar el DNI de la persona titular del vehicle. Un cop obtingut, s'ha de col·locar en un lloc visible del parabrisa. Cada vegada que s'estacioni en zona blava, caldrà treure el tiquet corresponent i afegir-hi els minuts gratuïts indicats a l'adhesiu. L'Ajuntament també recorda que les persones que hagin d'utilitzar el servei d'urgències de l'Hospital de Mollet poden estacionar de manera gratuïta a la zona blava durant un màxim de 3 hores. En aquest cas, no cal treure cap tiquet del parquímetre. Només s'ha de deixar visible al vehicle una còpia del comprovant que facilita el servei d'emergències en el moment de l'atenció. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet ha començat a formalitzar vincles amb la Bressol. Aquest dimarts, el Centre Cultural La Marineta ha acollit una xerrada per commemorar el 50è aniversari de la Bressol, on s'ha parlat del context de la llengua catalana a la Catalunya Nord. Oberta la convocatòria per participar al Pintalis Fest 2026. Les persones seleccionades podran intervenir en diversos espais públics amb murals, oferir tallers o participar en la zona d'estants de venda d'obra que s'instal·laran durant el festival perquè els visitants puguin descobrir i adquirir art directament dels seus creadors. La molletana Alexia Gázquez Ruiz presentarà aquest divendres a la Marineta el seu primer llibre, Llámame Mar. Es tracta d'una novel·la biogràfica sobre la primera dona transgènere de Mollet. I ja es poden recollir els nous adhesius de la zona blava de Mollet que permeten gaudir de fins a 30 minuts d'aparcament gratuït. L'Ajuntament manté un any més aquesta mesura per facilitar l'estacionament dels veïns i veïnes que tenen el vehicle domiciliat al municipi i paguen aquí l'impost de circulació. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Vine al Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.
1: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.
2: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula julivert. Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs, diuen, perquè és una de les feines agrícoles pròpies d'aquest mes. 20 sous de julivert. Es diu quan algú presenta comptes exorbitants en què demana grans quantitats de diners per coses insignificants. Ser verd com el julivert es refereix a la intensitat del color verd. Verd com el julivert, groc com el safrà, fa ones i no és el mar. És l'endevinalla del blat. Diuen que trasplantar el julivert porta mala sort. Ser com el julivert, que en tots els guisats es troba, vol dir ser una persona molt aficadissa i visible, que es troba en totes les funcions, festes i actes importants. Un sinònim de ser el julivert de tots els guisats. Posar mostalla per julivert a algú és fer prendre una cosa per una altra, enganyar. I jo bé sé que vos no podran posar mostalla per julivert, és a dir, donar figues per llanternes a algú o donar gat per llebre. Parlem del que parlem i el julivert no hi toquem. Significa que cal concretar la conversa allò que interessa i no desviar-la a coses accidentals. El que es dona ja no es torna i el que es perd és julivert. Vol dir que allò que s'ha perdut no sol trobar-se. I acabem amb un refrany. Fer com en Tripó, que es va fer ric venent julivert, presentat com a exemple de la possibilitat d'obtenir grans resultats de coses petites. En Tripó era un ric propietari de la nostra ciutat de Barcelona que tenia tres carrers de cases, el que encara avui porta el seu nom, el nou de Sant Francesc, i un de desaparegut que anava del davant de la col·legiata de Santa Anna al portal de l'Àngel. I vosaltres, feu com en Tripó amb el julivert? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és dimecres i com cada setmana és el torn de Mollet en Comú, Podem, a la representació del partit. Ens acompanya la seva regidora i portaveu, Marina Escribano. Molt bona tarda, Marina.
1: Hola, bona tarda.
0: Comentarem diversos temes al llarg d'aquesta conversa de portaveus municipals, tots els 11 relacionats amb el que és l'actualitat de la ciutat, i comencem parlant de dies mundials, i és que ahir era el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica, i un any més des de l'Ajuntament us sumàveu a la commemoració d'aquesta data de la mà de Fimoic, i ho fèieu amb la lectura d'un manifest que, de fet, doncs, ha comentat també que enguany aquest Dia Mundial ha coincidit amb el 25è aniversari de l'entitat de Fimoic. Marina, comentem doncs aquest aniversari i també aquest Dia Mundial amb la lectura d'aquest manifest.
1: Doncs sí, en primer lloc, doncs, tornar a felicitar Fimoic per aquests 25 anys d'associació, que són molts anys, i això vol dir que al darrere hi ha moltíssimes persones que han treballat, que s'han esforçat i que han fet que no només continuï l'entitat, sinó que creixi amb un munt de sòcies, perquè la majoria doncs, són dones, important. I, per tant, doncs, felicitar per aquesta tasca de visibilització, de conscienciació, d'acompanyament. Ahir explicava la seva presidenta, la Ramí López, que des dels centres mèdics, no? des dels CAPs, estan doncs, assessoren o... Bueno, indiquen als pacients que s'acostin a Fimoic com a entitat per aquest recolzament, aquesta xarxa, no?, que significa i que representa a Fimoic, a la nostra ciutat, per famílies o per persones que estan doncs, amb aquesta malaltia, que un dels elements que cada any, doncs, quan es llegeix el manifest, es posa molt èmfasi és en aquesta estigmatització de les persones, no? Com si fos una malaltia de segona. I penso que aquesta és una de les tasques principals, més enllà de tota la resta, eh? No ens hem de quedar només amb això, sinó continuar investigant per doncs, anar millorant la vida de les persones que malauradament pateixen fibromiàlgia o fatiga crònica.
0: Doncs, com dèiem, un dia mundial que tenia lloc ahir. En parlem també d'un altre dia internacional, i en aquesta ocasió és el de la LGTBI fòbia, i parlem doncs que també aquest divendres es llegirà també un manifest doncs, per commemorar aquest dia mundial, que de fet també doncs, no és el primer cop que des de l'Ajuntament us hi adheriu.
1: Exacte. Des de l'Ajuntament pot semblar doncs, un element simbòlic, si vols, o que són no, tants dies de... Bueno, doncs aquests dies d'alt que fan és, ens fan prendre consciència, ens fan donar-li també una significança al que volen representar, i que doncs, és una data al calendari que pretén donar veu, donar visibilitat i assenyalar també tot allò que ens falta i tot aquell patiment que hi ha al darrere de persones doncs, que veuen com els seus drets no estan sent respectats, que encara hi ha reivindicació a fer, que encara hi ha discriminació, i per tant doncs, tant el que té a veure amb l'àmbit de la salut com malalties diferents o síndromes, o com el que té a veure amb dies que doncs el que remarquen són drets civils que encara estan per aconseguir o assolir totalment aquests dies l'Ajuntament. Un Ajuntament doncs, de caire progressista el que pretén és visibilitzar i sumar i dir que estem en aquestes lluites i que estem al costat fent polítiques públiques que doncs, ajudin a pal·liar aquestes situacions i que ajudin a fer una societat més forta en drets.
0: Doncs queda comentar també aquest dia mundial. Aprofitem també doncs, per comentar que aquest cap de setmana té lloc el Dia dels Museus, i com no, doncs, el Museu Balló ofereix tot un seguit d'activitats gratuïtes doncs, per donar a conèixer aquest patrimoni que tenim aquí a la ciutat.
1: Doncs sí, molt, molt interessant. Penso que tothom qui no hagi estat al museu, que crec que ja deu ser poca gent, però... doncs, convidar-los a que s'animin a anar a alguna de les activitats programades, que fan una feina increïble i que tenim un tresor a la ciutat, més enllà de que la gent pugui ser doncs, més museu aficionada o menys. Jo penso que és una bona oportunitat per conèixer-lo, per visitar-lo i veure'l també d'una manera diferent. I, per tant, doncs, ens hi sumem, com cada any està clar, en aquest Dia dels Museus.
0: Doncs queda comentat també aquest tema i ara posem la mirada ahir, i és que per la tarda tenia lloc una xerrada sobre la Bressola, la Marineta, que també anava acompanyada d'una exposició, un fet doncs, que reafirma aquest pas endavant de Mollet doncs, de mantenir i d'establir aquests vincles amb el que és la Bressola Marina. Comenta'ns una mica què us sembla doncs, que s'hagin començat a iniciar aquests tràmits.
1: Doncs ens sembla positiu reivindicar, no? Tot té al final també un component de defensa de la llengua catalana, que l'hem de fer, evidentment, aquí a la nostra ciutat, però més enllà, i donant suport doncs, a aquests espais com són la Bressola, al nord de Catalunya, al sud de França, com es vulgui dir, però al nord de Catalunya, on, doncs, per promoure a l'ús de la llengua, de la cultura catalana també, i per tant doncs, no hi vaig poder assistir perquè teníem també una altra cosa ahir a la tarda en matèria d'habitatge, però que penso que són iniciatives positives i que, com diem, doncs, des de l'administració pública que som, el nostre ajuntament, molt partidària, no? Estem molt amb la línia de afavorir que estiguin endavant aquests projectes.
0: I ja que parlem de la Bressola, aprofitem també doncs, per comentar temes d'educació, i és que aquest mes de maig hi ha convocades diverses vagues doncs, del sector educatiu. De fet, des d'aquí de Mollet els docents també s'hi han sumat a aquesta nova onada de manifestacions i de protestes, i tot just doncs, ahir tenia lloc una protesta general a nivell de Catalunya.
1: Doncs sí, aquest mes de maig hi han diferents vagues plantejades i bueno, programades per part del sector educatiu. Nosaltres hi donem suport de totes. Jo fins i tot ho deia, no? Ha aguantat molt el sector educatiu amb les condicions amb les que està treballant, amb la situació que en els últims anys s'està vivint de manca de recursos, d'una diversitat al final pràcticament doncs, inassumible amb condicions òptimes d'alumnat que necessita diferents mirades, diferents atencions i diferents recursos professionals, i unes ràtios doncs, que fan també molt més difícil atendre amb el 100% de bueno, doncs, que cal, no? Crec que són equips doncs, que s'han bolcat, però clar, evidentment amb la vocació i la passió no n'hi ha prou. Cal posar, nosaltres ho hem dit sempre, portem molts anys dient que hem de posar al centre l'educació perquè és la base de tot, és el fonament de la nostra societat, i un dels elements, per tant, és doncs, cuidar en el sentit més ampli i vetllar perquè les persones professionals que estan al capdavant doncs, tinguin els recursos necessaris per fer la seva feina amb les millors condicions. Finalment, doncs, aquesta situació ha abocat a aquest mes intens de vagues i de reivindicacions, i una mica a l'espera de com aniran les negociacions, més enllà d'un acord que ja es va arribar amb dos sindicats, lamentar una mica aquesta divisió, no?, també, i espero que es pugui arribar doncs, a millores, com s'està plantejant, que el govern de la Generalitat vegi que aquest és un element fonamental, que no ajuda en absolut propostes com que hi hagi la presència de Mossos a les aules dels instituts, això no és el que cal és psicòlegs, treballadors socials, persones professionals que atenguin el que necessiten els alumnat a secundària, i que, evidentment, també infiltrats assemblees doncs, tampoc ajuda en absolut. No? Per tant, anem a agafar i que els responsables agafin el tema amb seriositat i amb rigor, i que es trobin les solucions, perquè estic convençuda que n'hi poden haver, que n'hi han, i que és una qüestió de voluntat política que fa molts governs o diversos governs que aquest és una assignatura pendent, no és nou d'ara, sinó que ja de fa un cert temps.
0: En tot cas, doncs, el que comentàvem aquest mes de maig, hi ha diverses vagues convocades que també doncs, s'estendrien al juny en cas de no arribar a un acord. I comentem també doncs, altres temes, és que aquesta setmana s'ha inaugurat el que és una nova edició del Per Molts Anys. L'Ajuntament, doncs, en col·laboració amb diverses entitats de gent gran d'aquí de la ciutat, ha organitzat al llarg de 8 dies, perquè s'allargarà fins la setmana vinent, doncs, diverses exposicions, també teatres, playback, i de fet aquesta tarda doncs, té lloc un acte que podria ser dels més emotius i que ja és un clàssic també d'aquesta setmana del Per Molts Anys, que és aquest reconeixement a les persones centenàries d'aquí de la ciutat.
1: Doncs sí, és notable, no? tot el... la xarxa d'activitats per la gent gran a la nostra ciutat, que a més, no, sabem que les persones usuàries doncs n'estan contentes, satisfetes, que a més doncs va molt bé, s'ho passen bé, que hi ha una varietat important i una participació molt, molt important i que a més doncs té aquests fruits, no? Doncs d'espectacles, d'exposicions, és a dir, tot això té uns resultats després que es pot compartir amb tota la ciutadania i penso que això és molt positiu. Quan parlem de la gent gran, parlem de moltes coses, ens agrada parlar de tot el que té a veure amb els drets, no? De, doncs, des de temes d'habitatge, temes de bon tracte, temes de salut, de cures, etc. I també, evidentment, doncs, aquesta part més de lleure, d'oci i d'aprenentatge, no? I de coneixements. Jo crec que tenim una gent gran a la nostra ciutat amb moltes ganes, molt activa, evidentment, hi haurà una part que no poden per temes de mobilitat o per altres qüestions, però que és molt activa i així ho veiem doncs, en les diferents propostes que hi ha sempre, no? de mantenir-se actius, d'allò que parlem d'un envelliment actiu. Per tant, anima a tothom a anar als diferents actes que es fan al llarg d'aquests dies.
0: Doncs queda dit també, Marina, i amb això posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Agrair-te que ens has acompanyat una setmana més i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Marina.
1: Gràcies, a reveure.

0: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Continguts en xarxa. De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
2: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
3: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
1: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
1: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
5: Així, tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contra la immersió.
1: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
5: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
6: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
1: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil davant de presons i equipaments.
5: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
1: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
5: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte David són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
1: Els esports, l'espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
7: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que aquella n'hi ha molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable, però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat després, a mig matí, a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
9: Després de certs moments d'atenció amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
3: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que donat tant al Penedès com al Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
9: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
1: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, ha estat a la confluència amb la C15 a Vilafranca, i durant prop de dues hores a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'ALI del Baix Penedès, també del Garraf i de l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
10: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
11: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
10: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
1: I és que tot plegat ara mateix l'atenció se centra en la reunió que han de tenir demà al matí govern i sindicats a la seu del Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions a la mesa sectorial.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: De la seva banda, els sindicats educatius insten el govern a portar en aquesta reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. La USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, també la inclusiva i recuperar el poder adquisitiu. Professors de secundària, de la seva banda, exigeix reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
13: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que s'està dient el departament, no arriba a lloc.
12: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
1: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional acabarà avalant el model lingüístic de l'escola catalana. Així tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Bon Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
15: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
14: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment

0: passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
1: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
0: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
2: Sí, sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
0: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
3: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició de la Barcelona-Pittsburgh by Bainalian Conference, el Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
5: De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
4: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
3: Anem ara fins al Baix Camp, perquè l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center, que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center, en col·laboració amb l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements clau en aquest projecte. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
6: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
7: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
6: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
3: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
8: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis, garantint el finançament de l'obra.
3: L'horitzó temporal per la posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard respecte de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
9: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
10: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
9: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar

0: a les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
1: La xarxa de comunicació local.

0: esbarjos. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que funcionaris ja tenen des del gener.
3: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà. UAUR Lleida Ràdio, Judit Castellà.
5: Durant mitja hora, a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
6: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó també bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
5: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
3: A Badalona, la remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes vinent, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem, l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar.
4: La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros, que aniran a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
3: Ràdio Ciutat de Badalona, Enric García.
7: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
8: Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill i, a més, es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
7: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Des d'avui fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals, una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
10: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
9: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10.
4: Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals, que ha entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sobre de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més alt a Tarragona i a Girona que a Barcelona.
3: El Port de Tarragona instal·larà més de 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per tal d'incrementar l'autoconsum.
4: La planta generarà 300 quilowatts de potència de d'electricitat autogenerada que s'afegiran als 750 que ja es produeixen actualment. S'ubicarà a les cobertes més pròximes al mar dels quatre tinglados, ja que són les que disposen de millor orientació i més hores de sol per produir energia elèctrica. Els treballs s'allargaran 4 mesos i costaran prop de 800.000 euros.
3: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. El Sonar torna carregat de novetats. Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
11: Este año vamos a vivir una edición del Sonar muy especial. Un Sonar repensado, un Sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sonar más Sonar que nunca.
1: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
3: I a Osona, el Festival Art Tot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. El 9FM, Guillem Rico.
12: L'Art Tot de Sant Hipòlit de Voltregà, el Festival d'Arts Escèniques al carrer, està de celebració. Enguany arriba la 20a edició amb un conjunt de propostes que inclouen disciplines com la música, el circ, la màgia o la dansa. Durant el mes de juliol, el municipi tornarà a omplir-se d'art. La proposta començarà amb un concert col·lectiu de diversos artistes encapçalat per Guillem Roma. Anna Jiménez és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Hipòlit.
13: Hi ha festivals grans que arrasen la terra. Hi ha festivals petits que arrelen a la terra i creiem que l'Art Tot ha arrelat i, per tant, per això expliquem que vam posar una llavor i van créixer uns arbres amb unes branques, que cada branca és una disciplina artística.
12: Com a prèvia, aquest divendres, la Casa del Mallol serà l'escenari d'un tast de vins acompanyat de les cançons de taverna de la Coral Contratemps.
3: I abans dels esports, us expliquem una última hora. Mor la vedet Tania Doris a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
14: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar a primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja està en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça avui. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició a partir de les 7 de la tarda.
15: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara cap pitjor resultat, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
14: A 2:15 de la nit, avui el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant contra el Celta s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa, la del descens, està molt atapeïda. A tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen al club madridista la seva gestió després de 2 anys en blanc, i també va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
16: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica.
17: Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
14: En bàsquet, el Joventut de Badalona, destaquem que Ante Tomic ja no podrà jugar per molèsties físiques el que resta d'aquesta temporada. A les 7 avui juga el Hayopos Lleida, ho fa a la pista del Breogán. Escoltem Gerard Encuentre, tècnic del conjunt del Segrià.
18: A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, que segurament dels últims 25 anys nosaltres som els que menys anys estem portem a la Lliga, a la CB, pues, està clar que sí, no? Tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu, i el que volem, pues, sempre és millorar, no? Millorar, i crec que cada any intentem aprendre dels errors.
3: Gràcies, Joan Barberà. La informació esportiva una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45, una petita pausa i de seguida tornem.
19: La xarxa de comunicació local.
2: Propostes en xarxa.
20: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi, on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços, amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolista de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.
21: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
22: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
19: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia.
0: amb Marta Pardell.
3: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui, el Penedès i el Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
5: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
3: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
6: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
3: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
4: Així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
3: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest projecte.
23: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
3: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil.
4: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
3: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
4: La banda de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte David són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
3: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
14: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
3: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
24: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns remets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien ahir a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable, però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
3: Atenció també si sou usuaris de la línia R4 de Rodalies, perquè un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei afecta el servei. En concret, els trens inicien i finalitzen el recorregut a Terrassa, Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb tren llançadora.
4: També s'ha habilitat servei complementari per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. Els Mossos han detingut 2 homes per aquest furt.
3: Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots 2 sentits durant 1 hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
25: Després de certs moments d'atenció amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
5: No. No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
25: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
3: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340 a la confluència amb la C15 a Vilafranca durant prop de dues hores, també a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, del Garraf i de l'Anoia s'han manifestat també en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant de la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
1: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
7: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment és que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
1: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
3: I és que tant govern com sindicats tenen la mirada posada en la reunió de demà al matí al Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions en la mesa sectorial.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
6: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
3: De la seva banda, els sindicats insten el govern a portar a la reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, la inclusiva i recuperar poder adquisitiu. De la seva banda, professors de secundària exigeixen reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
9: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba enlloc.
8: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
3: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana, però així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per tal d'afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
11: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
10: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
19: Notícies en xarxa.
3: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
23: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final... són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que si el deixes evolucionar amb el temps doncs es complica.
12: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
13: Sí, sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
12: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
3: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Ana Ruiz, bon dia.
15: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
16: De hecho, tengo la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radioactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
15: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cos. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
3: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament d'aquesta obra.
3: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara l'any 2031. Són 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
17: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
18: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
17: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
26: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Gairebé 3/4 de 3 protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen ja des del gener.
3: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una 30a de treballadors. Anem fins allà, o a Urri Lleida Ràdio, Judit Castellà.
0: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase Sire som justícia, equiparació ja, i també han mostrat pancartes amb consignes com equiparació ja, més seguretat i més reconeixement. També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
2: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó també bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria. No? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
0: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
3: El govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per tal de donar resposta a l'increment de demanda experimentat en els últims anys.
4: Hi haurà tres expedicions directes més entre setmana i una altra de semidirecta, una ampliació que es farà en tres fases i que suposa una inversió superior als 900.000 euros.
3: Aquest corredor registra 450.000 usuaris cada any. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
14: Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió. Ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
20: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat. Primer, directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor exprés, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes. I, per tant, hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
14: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona a Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
3: Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà, per tant, la nul·litat. Ràdio Tortosa, David Benito.
21: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
22: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i sortir en retard, aquest pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
21: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
3: Des d'avui i fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals, una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
24: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
27: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
24: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
3: I és moment per a la cultura. amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fan un nou emplaçament, la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, o la del raper londinenc Skepta, i les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen fins a 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
5: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
1: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
3: Cita destacada a Barcelona, la del Sónar, i també a Tarragona el concurs internacional de foc se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que enguany retrau homenatge al Tour de França. El certamen serà, a més, més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
7: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
6: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
3: I una nota luctuosa, la vedet Tania Doris ha mort a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista del Paral·lel de Barcelona en els anys 70 i els 80.
4: Nascuda a València, Tania Doris, que es deia realment Dolores Cano, va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. De fet, va arribar a ser l'estrella principal del Teatre Apolo. El velatori per la vedet es farà demà al Tanatori de les Corts.
3: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
8: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició avui a partir de les 7 de la tarda.
9: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjor resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
8: A 2:15, el Barça visita avui el camp de l'Aves, que és penúltim a la classificació. Demà juga el Girona, partit molt important, ho ha dit Miguel Sánchez, l'entrenador.
11: És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquest partit eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per dos equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
8: Demà el Girona que rep la Reial Societat a Montilivi. Tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen l'entitat o la seva gestió de després de 2 anys sense guanyar cap títol. També va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
10: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
8: En bàsquet, en el món de la cistella, el Joventut de Badalona ha anunciat que Ante Tomic serà baixa el que resta de temporada. Avui a les 7, el Hajo Post Lleida juga a la pista del Breogán. Els lleidatans, 2 triomfs per sobre del descens, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. També juga avui, el Barça ho fa a Granada. En waterpolo, la Champions masculina, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar només un punt. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Plata, a les 9 de la nit, el Sant Cugat i el Reus Deportiu B disputen la darrera jornada del campionat regular del grup nord a la pista del conjunt ballesà, el PAF 2 de la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Bona tarda.
26: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Des del fons de...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
4: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.

Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. Al posat les piles, rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem. Doncs també ens acompanyarà Carla Ramos, que és la companya que tot just entrarà d'aquí res un minutet per apuntar aquelles qüestions més destacades que han esdevingut a la nostra ciutat en les darreres hores. Després, avui ens acompanyarà la regidora de Comerç i Cultura, Mercè Pérez, per parlar de la Fira d'Entitats, que just té lloc aquest cap de setmana. També parlarem del Dia Internacional dels Museus i de tota aquesta activitat comercial i cultural que tenim a la ciutat. També tindrem l'espai que compartim amb els centres educatius, concretament a l'espai dels IES al Piles, i avui ens acompanyarà alumnat de l'Escola Nou Claver, concretament alumnes que formen part de l'aula d'acollida, i ens explicaran una miqueta què és el que fan en aquesta aula d'acollida i si realment se senten ben acollits. Segur que sí. I després tindrem a la recta final del programa l'espai de psicologia que compartim amb la psicòloga Teresa Prades i que avui parlarem del bullying silenciós. Tot això en el dia d'avui. Arrenquem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Dèiem que comentaríem coses esdevingudes a la nostra ciutat en les darreres hores i una cosa que va passar.
1: Doncs sí, comentem actes que tenien lloc ahir la tarda i és que Mollet ha començat a formalitzar vincles amb la Bressola, una xarxa d'escoles immersives que té com a objectiu la recuperació de la llengua i la cultura catalanes a les comarques del Rosselló, a França. Aquest dimarts, el Centre Cultural La Marineta ha acollit una xerrada per commemorar el 50è aniversari de la Bressola, on s'ha parlat del context de la llengua catalana a la Catalunya Nord. També l'acte ha servit per inaugurar una exposició que ofereix un recorregut per la seva història i com la Bressola s'ha consolidat com una xarxa d'escoles d'immersió lingüística. Per posar-ho en context, la Bressola va començar el 16 de setembre de l'any 1976, on una professora amb 7 alumnes feien classe en el soterrani d'una clínica veterinària. La idea de fundar una escola en català a la Catalunya Nord era en aquell moment utòpica i hi havia la creença popular que no arribaria a més. Ara, 50 anys més tard, la Bressola compta amb més de 1.100 alumnes repartits en 7 escoles d'educació primària i 2 centres de secundària. Aleix Andreu Oliver, comissari de la Generalitat de Catalunya de l'any de la Bressola, ha comentat que des de l'escola voldrien encabir més alumnes en el projecte, però ara mateix és impossible per manca de recursos i espai.
2: Hi ha una enquesta de la Universitat de Perpinyà que diu que el 70% de les famílies nord-catalanes voldria que els seus fills i filles estudiessin en català. Per tant, aquest interès hi és molt gran i nosaltres, com a associació, mirem de donar cobertura a tots els que podem i ens sap greu no tenir més recursos ni més infraestructures doncs, per poder diguem, encabir-los dins la nostra xarxa d'escoles. Però això també ens esperona de que a vegades la llengua catalana, que només tenim inputs negatius, doncs això és un input molt positiu, que fins i tot en el territori on el català està potser pitjor, doncs hi ha una demanda creixent.
1: Aquests 50 anys de la Bressola doncs, han suposat molts alts i baixos, no? El projecte pedagògic s'ha hagut d'enfortir per poder tirar endavant. Recentment, la Bressola va viure una greu crisi econòmica arran del canvi polític a l'Ajuntament de Perpinyà, governat des de l'any 2020 per l'extrema dreta. En aquesta exposició s'ha parlat doncs, d'aquestes dificultats, també s'ha parlat del sistema pedagògic, el qual s'ha centrat en el que és la immersió lingüística, la verticalitat, el treball per projectes i també la implicació de tota la comunitat educativa. Per part de l'Ajuntament de Mollet, doncs, fa mesos que treballen per establir aquests vincles amb la Bressola i, de fet, des de la ciutat, doncs, fa un any que treballen intensament en confeccionar el que és el pacte local per la llengua. Raül Broto, primer tinent d'alcaldessa de la ciutat, ha afirmat que el projecte de la Bressola és molt interessant i ajuda a veure paral·lelismes amb la immersió lingüística que s'està fent a Mollet.
3: La història de la Bressola és molt interessant, que aquesta immersió lingüística com a pilar fonamental doncs, d'alguna manera té certs paral·lelismes amb la immersió lingüística en llocs com Mollet del Vallès i per tant, doncs, com amb aquest pacte per la llengua nosaltres volíem posar un valor, creiem que encaixava perfecte.
1: Aquesta exposició, aquesta xerrada, doncs, són només els primers passos d'una relació entre Mollet i la Catalunya Nord que s'anirà coent en els pròxims mesos. De fet, s'ha avançat que hi ha una visita programada a la Bressola i la intenció és que aquest intercanvi fomenti l'ús social del català, així com la transmissió de la cultura catalana. Així que de ben segur que en tornarem a parlar en els pròxims mesos.
0: Molt bé, doncs, Ràdio Mollet, ens farem ressò de tota aquesta activitat. Més coses, Carla.
1: Si comentem altres temes, i és que ja es poden recollir els nous adhesius de la zona blava de Mollet que permeten gaudir de fins a 30 minuts d'aparcament gratuït. L'Ajuntament de Mollet manté un any més aquesta mesura per facilitar l'estacionament als veïns i veïnes que tenen el vehicle domiciliat al municipi i paguen aquí l'impost de circulació. A partir del 13 de maig, és a dir, avui els incentius corresponents a la campanya 2026-2027 ja es poden obtenir en 3 punts de la ciutat, que són són l'Ajuntament, el Centre Cultural La Marineta i el Centre Cívic de Can Borrell. Els adhesius actuals continuaran sent vàlids fins al dia 13 de juny per evitar aglomeracions i facilitar-ne la distribució. Per recollir l'adhesiu només s'ha de presentar el DNI de la persona titular del vehicle i un cop obtingut s'ha de col·locar en un lloc visible del parabrisa. Cada vegada que s'estacioni en zona blava caldrà treure el tiquet corresponent i afegir-hi els minuts gratuïts indicats en el mateix adhesiu.
0: Molt bé, doncs queda dit. Carla, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Emma.
0: Més informació a la una.
1: Exactament.
0: Així que no us ho perdeu. Ara anem a saber de la previsió meteorològica. Ens informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
4: Bon dia. Una jornada avui força més tranquil·la que no pas la d'ahir. De moment s'acaben les tempestes tan fortes i extenses que hi va haver ahir a la tarda i ahir al vespre, però sí que al llarg d'aquest dimecres tindrem alguns moments de núvols més gruixuts. Per una banda, aquest matí a la Catalunya central, també a les valls del Pirineu, núvols baixos o boires, que són bastant extenses, arribant fins a les comarques de Ponent i també de Girona. I aquesta tarda algun ruixat al Prepirineu, molt més local aquest tipus de fenòmens que no pas ahir a la tarda. S'aniran escampant fins a la Catalunya central, quan més cap al sud, més clarianes i una mica més de vent. N'estem pendents a la xarxa.

0: Sabeu la dita aquella que diu pel maig cada dia un raig? Doncs a Mollet sembla que pels caps de setmana, cada cap de setmana tenim activitat, de manera que, de fet, en el Posar les piles hauríem de tenir una secció fixa per la regidora de Comerç i Cultura perquè ens vingués a visitar cada setmana. Mercè sí, Pérez, sí. Molt bon dia, molt, què tal?
1: Molt bon dia.
0: Sí, no? T'haurien de fer allò un espai fix.
1: Fixa, perquè no parem, oi?
0: No però pareu, bueno. Clar. Ara bueno. Això està bé.
1: No sé si no? Em daria la vida per venir cada matí aquí.
0: Hauríem de tenir ja com un petit podcast.
1: Ah,
0: no?
1: El sí, podcast aquest cap de setmana, això. Bueno, doncs mira, això. Clar. Ho puc fer per mòbil, no hi ha cap problema.
0: Clar, es com pot fer vulguis. De moltes maneres.
1: Doncs vinga.
0: Anem a comentar el mes siguient, que és aquest cap de setmana. Jo he dit la Fira d'Entitats i m'estaven dient no, és el Mollet, és Fira. Dic, i és veritat, no?
1: És la festa del comerç, de la ciutat.
0: Del comerç, hem vist allò que tenim allò, comerç, serveis, automoció i restauració.
1: Bueno, una mica, el model ja fa 12 anys que el fem, per tant, una mica ja el sabeu, doncs la ciutat s'ocupa del comerç de la ciutat, no? És una mostra que volem que, bueno, que la gent sigui conscient de la qualitat i la quantitat de comerç que hi ha a la ciutat. Llavors, és un espai on ells mostren els seus productes, els seus productes, la seva activitat, perquè ell també diu que és una mostra de serveis, per tant, hi ha moltíssima activitat i la gent pot gaudir d'un cap de setmana estupendo. Comencem divendres.
0: Quin nombre d'expositors tenim aquest any?
1: Mira, que participen a les campanyes són sobre 450-500 a les campanyes, que vol dir això de aquesta, la superbolleta, que la gent juga en els comerços. I després expositors tenim sobre 160 botigues, empreses que vindran a exposar i sobre unes 200 carpes instal·lades.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: L'àrea d'automoció, jo recordo, sí, sobretot l'Avinguda Llibertat.
1: Sí, són 14.000 metres quadrats d'exposició. Sí, sí, sí.
0: Uh-huh. I sí, ve molta gent de fora, de Mollet?
1: Ve gent de Mollet, també ve algú de fora, però bàsicament és gent de Mollet, sí.
0: Uh-huh. Empreses
1: sí,
0: d'aquí de Mollet.
1: Ocupem tota Avinguda Llibertat, ocupem Rambla Balmes i Rambla Fiveller, amb Selm Clavé, a la Illa i aquest any el carrer de Pau.
0: I Pruneres?
1: Ai, Pruneres, que he dit.

0: dit?
1: No sé, carrer La Pau i...
0: carrer La Pau i Pruneres, sí.
1: I Pruneres.
0: I Pruneres, sí, sí.
1: Molt bé.
0: O sigui que fem Avinguda Llibertat, les Rambles, Anselm Clavé, Pruneres i aquest any La Pau.
1: Déu-n'hi-do. Nosaltres dèiem d'entitats perquè sabem d'alguna entitat, per exemple, avui mirant xarxes socials ja hem vist que Mollet contra el Càncer,
0: sí, hi ha algunes entitats que cada any
1: sí, aprofiten,
0: demanen,
1: no?
0: Sí, i aprofiten i els hi deixem un estant, per això t'he dit més estants que empreses, no? Perquè sempre hi ha, també hi ha comerços o hi ha negocis que ens demanen més d'una carpa i per tant són més carpes, però també hi ha alguna entitat que ve, per exemple, el Museu Abelló, que coincideix aquest any amb la nit dels
1: ara
0: museus el dissabte, tindrà una carpa i durant tot el cap de setmana, bueno, hem intentat crear sinergies, tindrà dues carpes, una a Rambla Balmes i l'altra a Pruneres, i la de Pruneres estarà fent tallers d'art pels nens tot el cap de setmana.
1: Nosaltres que ahir passàvem pel mercat municipal veiem que la inauguració...
0: Vosaltres també
1: feia...
0: hauríeu de venir perquè sou un servei de la ciutat.
1: Hauríem
0: tant,
1: de ser-hi.
0: Hauríeu d'estar a les Pruneres.
1: Haurem de parlar-ho.
0: La propera edició...
1: La propera edició haurem de mirar...
0: Passa que és cap de setmana, és tot el cap de setmana i llavors...
1: Bueno, és però igual, bueno, tot es pot parlar.
0: Pues tot es pot parlar.
1: Ara sí, ens muntem allò una carpa allò
0: sí,
1: fantàstica.
0: Sí, sí, ens muntem el que
1: calgui.
0: Sí, tant.
1: Escolteu, una cosa que ahir passant allò pel mercat municipal vaig veure, la inauguració és el divendres amb una paella, no?
0: Una paella que fan, bueno, sí. Són diferents paelles, una de peix, una de verdures, una no sé què, i allò és com un tasteig de paelles. Aquest any celebren el 30 aniversari, han celebrat, i bueno, ja veureu que hem guarret una mica el mercat, hem posat coses, i després fan aquesta festa, que ells ens donen el producte per fer les paelles, fem les paelles i la gent podrà venir a menjar a partir de les 8 del vespre el divendres aquestes paelles i, bueno, i un concertet de rumba versions que són molt divertits i que disfrutem molt sempre que venen.
1: Molt bé, doncs a les 8 del vespre, ja sabeu, aquest divendres teniu allò una possibilitat de
0: passar-ho bé,
1: no?
0: De passar-ho bé.
1: Clar.
0: Sí, sí, perquè són molt... Jo els encoratjo que vinguin perquè podran menjar paella, però a més són molt i molt divertits el grup que ve.
1: De fet, parlant de música, i ara que parlaven de la nit dels museus, que el Museu Abelló, com no podia ser d'una altra manera, també s'hi afegeix en aquesta commemoració. Hi haurà jornada de portes obertes al cap de setmana, dissabte sí. I diumenge, i la música serà també molt present.
0: Bueno, sí, l'escola de música, les visites guiades i tot això van acompanyades de bueno, grups de música i d'alumnes de l'escola de música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no? Llavors, penseu que tenim tres... La permanent, que sempre és molt interessant, la Casa Abelló, que també val molt la pena veure-la, però tenim la del Cesc Bas, que ja s'acaba, que és un personatge, un artista de la ciutat que jo crec que val molt la pena conèixer o reconèixer, i bueno, i està molt bé. I després tenim les Galeries del Mau, que també és una exposició preciosa que val molt la pena perquè hi ha obra cedida de molts museus i, per tant, val molt i molt la pena de veure. Per tant, podran fer aquestes visites acompanyats de música, eh? I després al vespre fan una activitat d'Art TV.
1: Sí,
0: Can Roda,
1: sí.
0: Can Roda ens dona, diguéssim, el vi, la beguda, molt agraïts a Can Roda, sempre que vull dir que els hi demanem qualsevol cosa, ells participen amb nosaltres, i per tant, doncs, moltíssimes gràcies a tota la gent de Can Roda, i bueno, i moltíssimes gràcies a la gent del museu, que des de l'EU fan una feina ingent, i sempre disposats. Aquest any faran, o sigui, faran la nit dels museus, però és que estaran a la fira tot el cap de setmana, també, una mica per crear aquesta sinergia, per tant, molt agraïts.
1: Una coseta, coincidint amb aquesta Diada Internacional dels Museus, també hem vist allò que ja s'ha fet públiques les bases per la convocatòria del Memorial Cesc Bas, que és allò bianual,
0: sí,
1: i que
0: sí,
1: ja
0: clar.
1: Està publicat.
0: Sí, ara, segurament...
1: Crec que fins al dia 14 de juny està.
0: Pues sí, ara poden presentar tots els artistes, no?, els seus projectes, i llavors pues, hi haurà aquest memorial, per tant, el jurat triarà un, que serà el que es posarà. Ara, quan comencin a presentar, m'imagino, no sé ben bé quan, però s'haurà de fer l'exposició del guanyador de l'anterior certamen, i començarem amb el proper.
1: Jo he vist allò, que el termini, ho dic, bueno, allò és per artistes emergents,
0: sí,
1: gent
0: sí,
1: jove.
0: Sí, sí, sí.
1: És una de les apostes que es fa des del Museu Abelló,
0: bueno,
1: no?
0: De fa molts anys que hi ha aquest certamen, i el que s'intenta, bueno, és una mica també el tema dels aparadors, És gent que fa projectes emergents, a vegades la gent els veu diferents, no?, però que valen molt i molt la pena, i que, bueno, s'exposen, no?, llavors s'exposaran els això, i llavors el guanyador sempre fa una exposició en solitari. l'any següent.
1: Doncs el termini és el dia 14. El dia 26 de juny crec que és quan es farà pública el guanyador o guanyadora, i em sembla que és al novembre
0: que es farà tota l'exposició.
1: Tot el muntatge.
0: Saps més que jo, perquè jo, això que deies...
1: És que m'ho he estudiat aquest matí.
0: Anem tan de pressa. Dic que també aquest cap de setmana hi ha la trobada d'esbars, on veurem ballar l'esbar Molletà, que ja sabeu que sempre és un goig veure'ls.
1: Això serà a la plaça?
0: A la plaça el dissabte a la tarda.
1: Ahà. És a dir, que...
0: Vull dir que tenemos de todo.
1: Clar, és que, a més, ahir també es feia arribar també nova convocatòria del Pintalís Fest.
0: Ah, el Pintalís Fest serà el dia... També serà el dia 1 i 2 de juny, em penso... No, 5, 6 i 7. De juny es farà aquest any a Planellador. Treballaran a la plaça Joan Miró, i també estem preparant una festeta amb tota la gent que està a l'ERA i l'Associació de Veïns de Planellador. Per tant, també serà un cap de setmana de festa aquí a Planellador, que al cap de dues setmanes em sembla que tindran la seva festa del bar.
1: No, la tenen la setmana vinent, el dia 23.
0: Ah, doncs el dia 23.
1: El dia 23, la festa de Planellador.
0: Doncs llavors tindrem una altra festa el dia...
1: El 5, 6, 7.
0: Sí, perquè, bueno, és una plaça que jo crec que val la pena reivindicar, és molt bonica, un cop pintada quedarà molt bé, ja sabeu que el lema serà mares com a... Bueno, com a donants de vida, des de la mare terra, a la intergeneracionalitat, i per tant jo crec que és un lema molt bonic, i que quedarà molt mac a la plaça, i que val la pena, i val la pena celebrar-ho amb el barri, no? I com que, a més, moltes entitats de la ciutat estan ubicades aquí, doncs participaran també en tota aquesta festa, l'escola Papasei també, amb la seva batucada, bueno, en fi, els castellers faran assaig al carrer, tindrem concerts, tindrem una mica de tot.
1: És a dir, que jo hem començat dient allà al maig cada dia un raig, però veiem que pel mes de juny
0: esperem
1: tampoc esperarem.
0: Esperem que el temps ens acompanyi, eh?
1: Ja.
0: Aquest cap de setmana sembla que sí.
1: El cap de setmana sembla que sí. El divendres està una mica així.
0: Bueno,
1: eh?
0: Pues si no podem fer-ho del divendres, ho farem el dissabte al matí.
1: Pel mig, també, ja que estem allò parlant del mes de maig, dic que per finals de maig tenim l'Arlequí.
0: L'Arlequí, no? Sí, senyora.
1: Sí?
0: L'Arlequí...
1: Estem avançant coses que fins i tot encara no s'han fet públiques, però ja...
0: El cap de setmana...
1: El darrer de maig,
0: sí,
1: no?
0: I la setmana que ve hi ha la Fira de la Cervesa de Torrats, hi ha...
1: Una activitat d'en Morats, que també ens vindran a explicar,
0: aquest
1: divendres.
0: La Festa de les Nacionalitats a Can Borrell, dels gallecs, per tant, sí.
1: Molt bé.
0: Tota la ciutat... La veritat és que tenim una ciutat molt activa, va? Hi haurà qui dir, bueno, però és que no pareu, és que no ens deixem parar.
1: Bueno, de fet, les entitats sempre ho comenten en aquests micròfons, que de vegades tenen dificultats per encabir les seves activitats, perquè els equipaments, els espais...
0: Els costa molt cedir una data, els costa molt, vull dir que a vegades, quan t'assentes dius, escolta'm, però que no, vull dir que no hi haurà públics, però sempre hi ha públics per tot, eh? I la veritat és que tenim moltes entitats de cultura, i totes, bueno, jo que sé, per exemple, el dia 23 també fem el certamen literari de Sant Jordi, que això ho fa Set Plomes amb la biblioteca. Per tant, clar, tot s'encavalga, saps? Vull dir que...
1: Bueno, està bé, que de vegades sap greu que se solapin, perquè hi ha persones que els agradaria ser-hi, no?, a dos, tres llocs alhora, però també és veritat que hauria d'haver-hi públic per tot, no?
0: Sí, hi ha públic per tot. De tota manera, hi ha moltes d'aquestes activitats que són de passeig, no? Per exemple, la fira... Vull dir, ho tindran dos dies seguits i, per tant, en algun moment del dia. Dic que a la fira hi ha moltíssima activitat infantil, vull dir que amb això pensem molt, molt pel públic familiar, perquè les famílies puguin gaudir. Per tant, des de l'estand de la policia hi ha cars, hi ha simuladors de cotxes, hi ha moltíssima activitat, hi ha jocs de carrer d'aquests perquè els nens puguin entretenir-se, hi ha moltíssima activitat, tallers infantils, vull dir, hi ha moltíssima activitat per nens.
1: Hem dit que és tant de comerç, serveis, automoció i restauració, que hi ha de...
0: Restauració està ubicada a
1: Pruneres?
0: En Sant Clavé, al tram d'en Sant Clavé i amb el carrer La Pau. Al carrer La Pau hi ha un bar, no sé, que li diuen la vermuteria, em sembla que li diuen, no?
1: Sí.
0: Que ara l'ha agafat una altra noia, i aquesta noia, que participa a la fira, s'ha posat... Allà hi hauran desfiles de modes, hi hauran bingos... Vull dir,
1: Ha muntat
0: tota una...
1: Una festassa.
0: Una festassa allà, sí. Una festassa al carrer La Pau. Hi ha bars, alcances, vull dir, hi ha, bueno, bé, temes de restauració. I després el mercat municipal, que ja és una fira en si mateix, vull dir que estarà obert, de portes obertes, el divendres sí que fan aquesta festa, però el mercat ja tothom que vulgui pot passar a visitar-lo, que és fantàstic.
1: I deia del tema de serveis, comerç, que hi ha, sobretot, de quin tipus de comerç estem parlant, que participen a la Fira de tot?
0: Des de modes, a peluqueries, estètiques, a escoles d'anglès, escoles de repàs, a escoles de ball, a l'hospital, o sigui, vull dir, la mútua, seguros de cotxes, cotxes, bars, alimentació, o sigui, una mica de tot. És una, sabateries, vull dir, complements de la llar...
1: I heu repartit allò en funció de les zones?
0: Sí,
1: allò,
0: sí. Bueno,
1: Automoció, hem dit, Avinguda de Llibertat, és, perquè també parla...
0: Comerç,
1: no?
0: Bàsicament comerç, el que és comerç, està a Rambla Balmes i Rambla Fiveller. Tot aquí trobarem pues, totes les botigues de Mollet, no? La roba de, que puguin d'això, i llavors a Pruneres hi ha els serveis, bàsicament. Escoles de dansa, escoles d'idiomes... Bueno, no sé, peluqueries, estètiques...
1: Vaja, que si no teníeu plans per aquest cap de setmana, des del consistori ja s'han encarregat allò de muntar-nos...
0: No, des del consistori no, els mateixos comerços, penseu que dins de les seves carpes fan activitat, també vull dir que... O sigui, hi ha l'activitat que ja està programada des de Mercat Mollet, des de comerç, però després cada comerç, com t'he dit del carrer...
1: Sí,
0: cada comerç, ell organitza activitats pels seus clients, per tant, sí, serà molt, molt i molt
1: animat. I després amb sortejos i tal...
0: Sí.
1: Que sempre s'acompanyen.
0: Hi ha un de dibuix, que és un dia de compres amb la teva família, em sembla, que llavors, aquí el que fan nens de 3 a 13 anys, em sembla que és, fan un dibuix i després fem un sorteig de 3 o 4 bicicletes. Bueno, de vales de Decathlon, perquè vagin a comprar el Decathlon, normalment es queden bicicletes, però són vales de 250 euros, em penso que poden comprar, i rifem 3 o 4 vales d'aquests també. Ah. Vull dir que sí.
1: S'ha dit que una oportunitat, eh? I a més allò complementat amb, com dèiem, el Dia Internacional dels Museus, doncs estarà... Això serà un bullider.
0: Sí, serà molt maco.
1: Doncs, Maria Pérez, ho deixem aquí, no?
0: Molt
1: no
0: bé.
1: Sé si ens vol comentar alguna cosa més.
0: Res, que disfrutin de la ciutat, que esperem que faci bon temps i que gaudeixin.
1: I que després al juny o al juliol
0: final,
1: la tornarem allò.
0: Al final, el més important a la vida és intentar ser una mica feliç. Jo ja sé que ser feliç és molt difícil perquè són aquells punts, però tenir benestar, no? Estar tranquil i una mica content de la teva vida.
1: Doncs sí, sí.
0: I bueno, si podem afegir una miqueta d'activitat perquè la gent pues, gaudeixi, pues, estupendo.
1: Doncs no podem afegir res més al missatge perquè considero que és molt encertat i coincident amb el que pensa una servidora. Moltíssimes gràcies.
0: Pues
1: que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
2: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Sabem que hi ha persones que són fans d'aquest espai que compartim els dimecres amb els diferents centres educatius de la nostra ciutat. Avui és alumnat de l'Escola Nou Claver, el que ens acompanya. Concretament, són alumnes de l'aula d'acollida i, a més, han vingut acompanyades de la professora tutora responsable d'aquesta aula d'acollida, que és la Sandra Torrent. Bon dia, Sandra.
1: Bon dia.
0: A banda de la Sandra, doncs, com dèiem, tenim allò tot un seguit d'alumnes que tenim aquí a la taula. Són la Jatzari, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: L'Alison.
3: Bon dia.
0: Molt bon dia. La Xàfia.
4: Bon dia.
0: Bon dia. La Nancy.
5: Bon dia.
0: Bon dia. I la Oriana.
6: Bon dia.
0: Molt bon dia. Amb totes elles en parlarem d'aquesta aula d'acollida, però primer de tot li hem demanat a la Sandra que doncs, ens acompanyi i que ens faci 5 cèntims de què és el que feu a l'aula d'acollida, com funciona.
3: Doncs, l'aula d'acollida és una aula on que recull aquests alumnes nouvinguts que venen d'un altre país. Llavors, la funció de l'aula d'acollida, a part de que aprenguin la llengua catalana, doncs és acompanyar-los emocionalment, sobretot. I el vincle que es crea allà doncs, és un vincle entre ells, és un vincle molt, molt fort, i jo crec que ells dins l'aula senten molt a gust. La veritat és com un refugi que tenen dins de l'escola i creant, no sé, una amistat entre elles, sobretot molt, molt bona. Jo que ho veig des de fora, crec que, bueno, que els agrada molt, la veritat.
0: Teniu molt alumnat nouvingut, any rere any?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí, hi ha molt moviment, la veritat.
0: És a dir, a l'aula d'acollida, habitualment, deies, és com un refugi que aquest acompanyament, quant temps dura? Un curs, dos?
3: Són dos cursos.
0: Dos cursos.
3: Per alumnats que parlen llengua llatina, dos cursos. Per alumnats que no parlen, o sigui, que la seva llengua procedeix de la llatina, són tres.
0: I llavors, deies, més enllà de la llengua, és també un acompanyament emocional. Quina mena d'activitats feu, Sandra?
3: Bueno, és que saps què passa? Que les activitats, moltes d'elles sorgeixen soles depenent de les seves necessitats. Llavors t'adaptes molt al seu ritme, al que ells volen. Tu pots tenir una programació feta, però es canvia en qualsevol moment i s'adapta en qualsevol moment.
0: En tot cas, tu segur que tens eines, no?
3: Sí,
0: no,
3: sí,
0: no
3: sí.
0: Sé quant de temps portes a l'aula d'acollida.
3: És el teu primer any. Sí,
0: però
3: sí,
0: que
3: sí.
0: Tens eines precisament allò per crear aquest clima, no? Tot i que després sorgeixi de forma natural,
3: sí.
0: Hi ha un element que potser tu ets la que provoca que, no?, es generi.
3: Sí, bueno, ells faciliten aquest clima, diguéssim, de... Com t'ho diria, de...
0: Bueno, de... Sí, de, no sé, de, que es generi aquesta xarxa entre ells,
3: exacte,
0: no?
3: M'imagino, no? Exacte, això mateix, no? Gràcies, sí, això sí? Mateix. Ells ho faciliten molt, perquè sí que és veritat que són un grup bastant social i que són molt oberts a l'hora de participar i col·laborar amb les activitats.
0: Perquè, per exemple, en el tema de la llengua, hi ha algunes temàtiques que dius doncs avui posarem èmfasi perquè això us ho trobareu, no? O penseu en les matèries escolars perquè se sentin... No?
3: Sí,
0: o igual ells diuen, mira,
3: molt...
0: doncs hem fet allò matemàtiques i començava a parlar el professor i estaven perdudíssims, no?
3: Sí que és veritat que ells ja tenen un nivell així una miqueta més avançat i jo crec que es perden poc dins de l'aula. Llavors, el que fem quan arriben a l'aula acollida, primerament, és fer molt vocabulari. Per exemple, hi ha un grup dins de l'escola que estem treballant moltíssim el vocabulari, però ells sí que és veritat que potser ja comencem a endinsar-nos més, doncs jo què sé, l'altre dia vam fer l'accentuació.
0: Molt
3: que
0: bé.
3: Corregint potser un text escrit, també fan text escrits, doncs corregint un text escrit ens vam donar compte de que tema accents doncs, no el tenien dominat. Doncs vam treballar l'accentuació, l'apòstrof, la B alta, la B baixa, cosetes d'aquestes, amb ells comencem a treballar-ho.
0: Molt bé, doncs anem a parlar amb elles, et sembla?
3: Sí, sí.
0: Que ens expliquin allò, doncs, la seva opinió sobre aquesta aula d'acollida. Jatzari.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Jatzari.
0: Tu, el teu país de procedència és Equador, m'has comentat?
2: Sí.
0: I quant de temps portes aquí?
2: Ja tinc 2 anys.
0: 2 anys. I a l'aula d'acollida del Nou Claver portes els 2 anys?
2: Sí, aquest és l'últim any en aula d'acollida.
0: Explica'ns una miqueta allò quan et proposen de participar de l'aula d'acollida. Què és el que t'expliquen? Què és el que has trobat en aquesta aula, en aquest espai?
2: Bé, a mi m'agrada molt l'aula d'acollida. Ja he tingut tres professores en aula d'acollida i les tres les estimo molt, les tres saben explicar molt bé les seves feines i m'agrada molt, o sea, sempre entens tot el que elles volen dir, tot això.
0: És a dir, treballeu sobretot la llengua, però també comentava, no?, la Sandra, el tema emocional, a tu t'ha ajudat, és a dir, a l'aula d'acollida t'ha servit també per integrar-te millor en el centre, per fer amistats?
2: Sí, en veritat, l'aula d'acollida és un lloc on sempre és com un lloc segur per tots nosaltres o per mi. Si, o sigui, quan jo em sento malament o tot això, la Sandra sempre ens da compte de tot això i jo es parlo amb ella i tot. I les meves companyes també, quan passa alguna cosa, pot parlar amb elles i elles entendran molt bé.
0: Yatxari, em presentes amb una de les teves companyes que tenim aquí a la taula?
2: Una de les meves companyes que tinc a la taula, a la Alison, amb ella comparto classe i també aula acollida.
0: L'Alison, el teu país de procedència és Colòmbia?
1: Sí.
0: I també portes 2 anys?
1: Sí, ja porto 2 anys aquí a Espanya.
0: Uh-huh. I a l'aula d'acollida del nucle B també.
1: També 2 anys.
0: I explica'ns també la teva experiència a l'aula d'acollida, que és el que més t'agrada. No sé, és una aula que està oberta durant tot el dia lectiu o hi ha unes hores concretes? Com funciona? Explica'ns, Alison.
1: Hi ha hores concretes. Nosaltres tenim dos... Al dia tenim 2 o 1 hora que compartim amb les nostres companyes, amb la professora.
0: Uh-huh. I llavors vosaltres aneu a classe i dintre del que és el vostre horari lectiu o teniu 1 hora o 2 hores, no?, a l'aula d'acollida. I què és el que més t'agrada a tu, Alison?
1: A mi m'agrada molt l'aula d'acollida perquè parlem amb la nostra tutora, la Sandra, i ens explica molt bé què tenim. Si no entendrem alguna cosa, ens l'explica amb calma, facilitat, i compartim amb les nostres companyes i ja.
0: M'imagino que també, abans que comentava la Sandra el tema emocional, m'imagino que per vosaltres també... fer el canvi, no?, del vostre país i venien aquí. No sé si és traumàtic o no, però heu deixat amistats també, no?, en allà, família...
1: Sí, hem deixat a darrere moltes famílies, com en deies, molta família, amistats i tot això, però com deia la meva companya Yaxari, la Sandra sempre, quan es veia molt feliç, ens pregunta el per què. Si ens veia trista, ens pregunta el per què, i nosaltres la contestem i ella ens diu que si estem tristes ens pregunta i ens aconsella qualsevol cosa, i el mateix quan estem molt contents.
0: És normal, no? M'imagino. La Nancy també ve de Colòmbia, igual que l'Alison. No sé si us coneixeu abans, us heu conegut aquí, a Mollet?
1: Sí.
0: No. Què tal, Nancy? Us coneixíeu, no? Sí? A veure. No us coneixíeu. Tu quant de temps fa que estàs a Mollet?
4: 2 anys.
0: 2 anys. I també a l'aula d'acollida del nucle B, també? És el teu primer centre?
4: No, jo abans anava a una altra escola que era a Terrassa i anava a una altra acollida. I aquí, quan he vingut, he anat una altra vegada a acollida, però ha sigut com un canvi molt, molt estrany i fort, perquè com no coneixia a ningú d'aquí,
0: t'ha costat una miqueta.
4: Sí, això.
0: Sí? Però trobes molta diferència entre l'aula d'acollida d'allà de Terrassa i el d'aquí, del nou clavé?
4: Sí, una mica.
0: Sí? Però en quin sentit?
4: Perquè aquí... com han dit les meves companyes, la nostra amistat ha sigut com... com saps, com, perquè a Terrassa és com no tenia moltes amistats i així, i aquí al nou clave m'he sigut molt fàcil perquè les meves companyes són molt amigables i així, i la nostra connexió ha sigut molt forta, i també la meva professora Sandra m'ha portat molta alegria per la seva personalitat i això, m'agrada molt.
0: És a dir, que aquesta aula d'acollida jo crec que va més enllà de l'aula, no? I no m'estranyaria que la Nancy, l'Alison, la Yatsari i també la resta de companyes, després de sortir de l'escola, no? També aprofiteu per quedar, per passejar, per gaudir, no?, de les activitats que es fan a la ciutat. No sé si és així. No sé si també parleu de les activitats que es fan a Mollet com a una opció perquè vosaltres pugueu... Sí?
5: La Sandra,
0: digues...
5: Sí, tots els dies va dir... Esto se fa aquest dia, i sempre.
6: Sempre es diu. El dimecres o el dissabte hi ha una festa, les paradetes... I si no, aneu, el dilluns els pregunto què passa.
0: Doncs que sapigueu que aquest cap de setmana hi ha el Dia Internacional dels Museus i hi haurà molta activitat a la ciutat, a l'entorn del Museu Abelló. A més, heu tingut l'oportunitat de conèixer la regidora de Cultura i Comerç i ens ha vingut a parlar de que serà un cap de setmana molt festiu a la ciutat, així que podeu aprofitar. Sàfia, sí. Què ens expliques? La Sàfia ve de Pakistan?
7: Sí.
0: Quant de temps fa que estàs aquí, a Mollet?
7: Gairebé 2 anys.
0: I els 2 anys al nou clave? O no?
7: No, al nou clave és com 1 any i mig.
0: Uh-huh. I explica'ns el teu pas per l'aula d'acollida. Com ho has viscut? Com estàs, no sé si et sents...
7: Sí, em sento molt bé. O sigui, quan vaig arribar aquí em vaig sentir molt... O sigui, estava molt nerviosa i així, però ara és normal per mi a venir acollida. O sigui, sempre m'espero l'hora que he d'anar acollida, perquè l'acollida no és on només que estudiem. També gaudim molt amb la Sandra, o sigui, que ens ajuda en totes les coses, només estudiar. O sigui, quan estem tristos o feliç, ella ho sap. O sigui, quan estem tristos ens pregunta què ens ha passat i ens ajuda a resoldre els problemes que tenim.
0: Tu, Sàfia, et sents allò ben acollida al centre escolar, a la ciutat, no sé, quan un ve d'un altre país no, té moltes pors, segurament, no?
7: Sí.
0: No sé si... I quan vas saber... No, és que a més vaig allò amb una regió que es parla una llengua diferent que no és el castellà, no? Que és... El català, això...
7: O sigui, a mi m'agrada més català que castellà i també crec que puc parlar català millor que castellà.
0: Uh-huh. La veritat és que el parles fantàsticament bé. No sé si t'ho han dit allò als teus sí. professors, però el parles sí. molt bé, Sàfia. Deies això, no?, que sobretot... I abans posava l'èmfasi també la Sandra, no? Que més enllà de la llengua, que és molt important, no?, perquè és el que ens permet comunicar-nos sí. amb la resta de companys i companyes, el tema de les emocions, que és el que a tu, doncs, no sé, per les teves paraules, diria que és el que també t'ha agradat més, no?, d'aquesta aula d'acollida.
7: Sí.
0: Sí. Has fet bones amistats,
7: sí.
0: diries?
7: Sí. M'agrada molt l'aula d'acollida, les meves companyes i tot el que ens ensenya. O sigui, és el que tu deia abans, que només allà estudiem. També que gaudim molt amb les companyes, parlem en català...
0: Ens ha dit la Sandra que l'aula d'acollida són 2 anys, màxim 3. No sé, la Sàfia igual pot estar 3, però no.
7: A mi m'agradaria quedar-me tota la vida, o sigui...
0: Però la Yatsari, l'Alison, la Nancy, només són 2 anys i estan acabant. I també l'Oriana, que és de Venezuela.
8: Bueno, sí, jo sóc de Venezuela i aquest any ja he acabat el febrer, perquè jo vaig arribar... fa 2 anys, uh-huh. anys. Llavors, quan jo... Nosaltres tenim unes hores específiques de l'aula d'acollida i pues, a mi m'ha costat molt adaptar-me a l'escola com tal, perquè estava a l'ESO, passé de primària a secundària i era molt difícil per mi organitzar-me en tot. També que tenia extraescolar, si era tot un lío. Però això no vol dir que no m'agradés molt a l'acollida. La veritat, m'he sentit molt en confiança. Van ser les primeres amigues meves quan jo vaig arribar de Venezuela a Espanya i jo tenia com por de ser nova i això, i elles em van ajudar a com a deixar la por i sentir-me bé amb mi mateixa.
9: És a dir, que tu, Oriana, bàsicament és que t'has sentit estressada, perquè t'ha coincidit, no?, també.
8: Sí, però estimo molt a les meves companyes, a la Sandra, i quan jo tenia problemes ella m'ajudava, em donava consells molt bons. També que si n'estàvem tristos feia una brometa això i ens com que s'acaba una sonrisa de nosaltres.
9: I llavors, Oriana, tu ja s'ha acabat l'aula d'acollida?
8: Sí.
9: Però de tant en tant igual et deixen entrar,
8: sí.
9: No? I no sé si també el que feu és, dintre de la pròpia aula, ser vosaltres persones acollidores. A veure, m'explico. És a dir,
8: sí,
9: tu que has portat els 2 anys, quan ha arribat una persona nova, igual també has fet una miqueta d'acompanyament.
8: Sí, nosaltres, sempre que venia, per exemple, una noia nova, un noi nou, nosaltres es feien amics i li parlaven de coses i feien una bonica amistat. Mm-hmm. Perquè sentessin sols amb tot això que era venir d'un altre país i ser nou a Espanya.
9: Tot i que doncs Colòmbia, Equador, Venezuela, tots diríem a Sud-amèrica, segur que entre vosaltres també noteu diferències.
8: Sí, sí? Tot i que parlem el mateix espanyol, hi ha paraules que no, com que no les sabem i sempre li preguntem què vol dir això en el teu país i coses així.
9: Sí, la resta sí, també us passa el mateix, allò sí. Que hi ha expressions, no sé si també maneres de fer, d'horaris, no sé si heu trobat diferència.
1: Sí, o nosaltres cada vegada que parlem sobre els nostres països expliquem les diferències, les tradicions i tot això.
8: Tota la cultura, bàsicament.
9: I en el teu cas, Sàfia? Hi ha moltes companys, companyes de Pakistan a l'escola?
7: No, hi ha molts. O sigui, sí que hi ha, però les nenes i els nois són molt petits. O sigui, no venen amb mi. I hi ha una que és més gran, que és de quart d'ESO, i tampoc ve amb mi. O sigui, jo sóc l'única que estic de Pakistan aquí, a l'acollida.
9: I la resta de companyes s'interessen també per la cultura de Pakistan, de veure aquestes diferències, sí? Li pregunteu a la Sàfia, sí?
1: Sí.
9: I hi ha coses molt diferents?
1: Moltes.
9: Com ara, que és el que diríeu allò, ui, això és molt diferent.
5: Bueno, ahir vam parlar amb la Xàfia sobre un pastís, que era una cosa així, que no entendíem res sobre això, i ella ens va explicar.
9: De com es feia aquest pastís.
1: O nosaltres, en una aula d'acollida, fem treballs sobre els nostres països, com menjars, presentacions i tot això, de cultures i tot.
9: I de música, coincidiu? Allò, us agraden allò...
1: A vegades.
8: Som latines i sempre... O sigui, no és que tinguin el mateix cantant preferit o això, però sí el ritme o les expressions, coses així.
9: I a tu, Sàfia, t'agrada allò dels ritmes llatins?
1: Sí.
9: Sí?
7: Sí.
9: O quina mena de música t'agrada a tu?
7: És que jo normalment no escolto música.
9: No escoltes música?
7: No.
9: I com és?
7: És que és el que deia... És el que ha dit la Jatsari, que ahir vam estar parlant de halal i haram, que són dues coses. Halal és que podem menjar o podem fer, i les coses que són haram, o sigui, o no podem menjar, no podem fer...
9: I la música no es pot escoltar? No?
7: O sigui, sí que hi ha música,
9: sí,
7: però és diferent. Com nosaltres només tenim música religiosa.
9: Sí. Bueno, i a tu t'agrada aquesta música religiosa?
7: Sí.
9: Sí? Molt bé. No sé si compartiu alguna cosa més. Esteu dient allò que també parleu de gastronomia. No sé si alguna vegada la Sandra us diu... per la propera farem un tastet, porteu plats allò de cadascú del seu país. Sí?
8: Quan mengem alguna cosa em diu, passa receta o per què no me has donat? Jo volia coses així.
9: Sí, la Sandra... Sí, digues.
7: Sempre ens diu que si li expliquem el cap de setmana i li diem que vam comprar això i això del nostre país o de la nostra tradició i ens diu que me'l podries portar.
6: Sí. Quan fem una recepta de la nostra cultura.
2: Bueno, ella també ens va ensenyar una receta, sí, la Sandra.
9: Això s'anava... Ah, els panellets, encara jo pensava que en pa amb tomàquet.
6: Els panellets i els canelons.
9: Ah, molt bé.
2: Sí.
9: Molt bé. I ho heu posat en pràctica, el que us ha de...
2: Els canelons, sí, i els panellets. Ella ho va fer per nosaltres.
8: Estaven molt bons.
9: Estaven molt bons. Estupendo, no? Això se li diu allò, una professora col·laborativa, sí, integradora.
6: Sí, ens ha portat panellets d'avellana i...
10: De pinyons.
6: I de pinyons.
9: Molt bé. I escolteu una cosa, i a l'aula d'acollida comentàveu que la Sandra sempre us informa de coses que passen a la ciutat, sí?
8: Sí, sempre ens pregunta el cap de setmana i per què no vam anar, o si no ens recordem, diu, però inventus alguna cosa, què sé jo. El que ella vol és que nosaltres parlem en català per millorar l'accent, però també que ho passem bé fent-lo.
9: I a més que us sentiu integrades també a la ciutat,
8: clar.
9: No sé si hi ha algun espai, algun racó de Mollet que us agradi especialment, allò que... Doncs, quan sortiu allò a passejar, digueu, ah, doncs és que nosaltres, el nostre punt de trobada és aquest.
6: Quatre bancs.
2: El Burger King.
8: Les pruneres.
9: Les pruneres.
2: El Can Mulà.
9: El Can Mulà. I tu, Sàfia?
7: El Can Mulà, també.
9: Can Mulà, també, el parc de Can Mulà. Bueno, doncs el parc de Can Mulà, aquest cap de setmana no, però no, el següent hi haurà molta activitat, que ho sapigueu. Doncs us donem les gràcies per haver vingut allò a explicar-nos l'aula d'acollida. Fa una miqueta de dentetes, eh? És a dir, llàstima de no poder participar de l'aula d'acollida, perquè la veritat és que per al que heu explicat i com ho heu explicat, doncs sembla que teniu molt bona sintonia, que hi ha molta harmonia i que de ben segur que facilita moltíssim la vostra integració, no només a l'escola, sinó també a la població de Mollet del Vallès i per tant també a la societat catalana. Moltíssimes gràcies, que vagi bé, doncs.
8: Fins
9: una propera.
2: Adéu.
9: Nosaltres ara el que farem és la pausa habitual del Posa't les piles i tornem de seguida, perquè avui amb la Teresa Prades en parlarem de bullying.
11: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt de la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració, diuen, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Són declaracions a la xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
1: Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat a més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demana la nul·litat. Escoltem Carlos Sanz, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
3: Malgrat este retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de casa, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
1: La pedregada que ahir a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions que ha fet el Departament d'Agricultura. Va ser a les 7 de la tarda, una tempesta va travessar el Segrià d'est a oest i també va arribar a les Garrigues i al sud del Pla d'Urgell. El fenomen va afectar sobretot fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a les pomes i a les peres. I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al pla d'espais i serveis garantint el finançament de l'obra. L'horitzó temporal arriba per poder dur a terme aquesta obra el 2031, això sí, 5 anys més tard de les previsions inicials.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Us donem la benvinguda a l'espai que tots els dimecres compartim amb Teresa Prades. Ella és psicòloga, tenim aquest espai de psicologia, concretament la Teresa és una de les professionals que trobareu al centre de psicologia Psico3. Aquest centre es troba al carrer Francesc Cambó, número 19, de Mollet del Vallès. El telèfon de contacte és el 93 570 45 18. Repetim, 93 570 45 18. I també doncs podeu consultar els serveis que ofereixen a la pàgina web psico3.net, el 3 amb número, sempre ho diem, psico3.net. També són presents a diferents xarxes socials. Benvinguda, Teresa, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: De fet, avui a la Teresa nosaltres li vàrem remetre un escrit que una persona va adreçar als serveis informatius de Ràdio Mollet, en què es parlava de bullying silenciós, d'aquest assetjament silenciós. I diu així, diu, el bullying que no fa soroll. Et sembla que llegim allò un petit?
1: Sí.
0: Diu, hi ha formes de bullying que no criden, no deixen blaus visibles, ni provoquen escenes que facin saltar alarmes, però existeixen. Són subtils, callades i, per això mateix, devastadores. És el que es coneix com a bullying silenciós. Pot afectar infants que, a simple vista, sembla que estan integrats, participen en activitats, tenen companys, són convidats a aniversaris, però dins d'aquest entorn aparentment normal poden sentir-se constantment qüestionats, menys tinguts o ignorats. No són el centre de les burles, però sovint en són l'objectiu disfressat d'humor. No són exclosos del tot, però tampoc són realment acceptats. Aquest tipus de violència emocional és difícil de detectar i per això sovint es perpetua en silenci, però les conseqüències poden ser igualment profundes: baixa autoestima, inseguretat, soledat i una ferida emocional que pot durar anys. És fonamental que mestres, famílies i professionals de l'educació tinguin present que el maltractament no sempre es veu ni es crida. Que escoltar de veritat els infants, observar com se senten dins del grup i donar valor a les emocions menys evidents és essencial per prevenir aquest tipus de patiment. Donar visibilitat al bullying silenciós és un pas necessari, no només per protegir, sinó per garantir que tots els nens i les nenes puguin créixer sentint-se part d'un entorn que els veu, els escolta i els respecta de debò. Volem parlar del bullying silenciós, Teresa.
1: Bueno, és el bullying emocional, no? És igual que que quan hi ha el maltractament emocional de les persones, no? Les dones, hi ha el maltractament físic i hi ha el maltractament emocional. Llavors, el bullying silenciós seria el maltractament emocional, no? No es veu, perquè no hi ha violència física, però sí que hi ha aquesta violència emocional d'aïllar-lo, o et deixo venir en el grup, però dins del grup tinc un paper menys, no? No? I ets la persona que millor pues, és la que em porta els llibres o és la que em va a buscar les xutxes, no? I llavors quan et tenen allà, d'alguna manera ets l'últim mono del grup, no? Llavors estàs amb nosaltres, però no estàs amb la mateixa categoria que nosaltres, no? I és una mica això el que es provoca.
0: Per això, de fet, posa que és molt subtil, no? Perquè des de fora tu la podries, no? Podries tenir la sensació que aquell infant està integrat dins del grup, no?
1: Són aquells comentaris que la nena o el nen t'ho intenta explicar, però tu, si no estàs si no ho veus contínuament, si és algo puntual, doncs penses, bueno, això és que tu t'ho estàs agafant d'una manera que molt, molt dramàtica, no? I llavors ens queden dissimulats, però clar, quan tu veus que t'ho va dient moltes vegades i va sumant, o els observes, llavors veus que, bueno, que aquella persona no està integrada en el grup, ella li sembla que està integrada, però no ho està, no? I d'alguna manera la fan servir com a objecte de burlar-se, de que no passa res, no? És un toma i daca, no? Em fico molt amb tu, però després et dono una miqueta de carinyo, no? I és aquest joc així passiu-agressiu de que te quiero, però no te quiero. Uh-huh. Llavors queda molt dissimulat, evidentment. Els cops es veuen ràpidament, això ja no tant. I ara, com que estem en una societat que està tan complexa, vull dir, abans t'ho podien fer, anaves a l'escola, però quan arribaves a casa estaves a salvo. Però ara, clar, amb els mòbils, és que és les 24 hores, 7 dies a la setmana. i llavors la persona que t'ho està fent, que normalment sempre és una la que és el cap visible, els altres li riuen les gràcies, doncs aquella persona t'ho pot fer quan vulgui, perquè mitjançant el mòbil, doncs

0: Està sent assajada, però no se n'adona, perquè com que està dins del grup, fins que arriba un punt que ja, bueno, comença a veure coses i comença a anar sumant, algú li diu, escolta, no veus que... I llavors se n'adona, no? Però tarda bastant.
1: També...
0: Al final juguen amb el fet d'excloure del grup, no? Tots volem pertanyar a un grup, sigui el que sigui, sigui perquè ens agraden les mateixes coses, però som persones socials i llavors volem estar incloses dins d'un grup i llavors farem el que sigui per estar dins d'aquest grup que ens atreu tant.
1: Deies, potser fins i tot hi ha un moment que tu no te n'adones, perquè sí que formes part del grup, però ets allò el que sempre acaba sent més perjudicat, no? El que queda sent allò l'último mono, no? Que es diria. Però això sí que va rebaixant la teva autoestima, segurament. No?
0: Bueno,
1: sense
0: clar,
1: adonar-te, no?
0: Tu intentes semblar-te pertanyent al grup, intentes vestir de la mateixa manera, fer les mateixes coses, no?, per integrar-te, però veus que per molt que tu fas no aconsegueixes mai ascendir de categoria, no? Sempre ets la que és el cachondeo, no?, es burlant de tu una miqueta, llavors no arribes mai a ser com ells. Llavors, mica en mica, això va minant la teva autoestima, evidentment, perquè clar, no arribes mai a pertanyar a aquest grup, i llavors què tinc jo que no puc ser totalment com elles, no? Què em passa amb mi? I llavors no penses mai que el culpable és els altres i que són els altres que tenen molta tonteria, sinó que ets tu el que no, realment no estàs complint, no? I no estàs arribant en els cànons que se suposa que has d'arribar.
1: En el cas de Bulín acostuma a ser allò un líder, una lideressa i una claca. No?
0: En el bullying sempre hi ha una persona que és la que destaca i tot el que fa es pot mantenir perquè hi ha persones que li roben les gràcies. En el moment que aquestes persones li qüestionen, doncs el que fa bullying ha de canviar, ha de fer alguna cosa, no? O buscar una altra persona, o buscar un altre grup, o rodejar-se de persones que sí que li riuen, no? Evidentment són persones que sempre tenen aquests adeptes, si no en tenen uns, en tenen els altres, no? Perquè tenen aquesta aura de guais. Quan trenques aquesta aura de guais, que aquí és on ha d'intervenir l'adult, analitzant les situacions, parlant amb ells, fent teràpia de... Bueno, teràpia no diria, però fer treball en grup, no? No de centrar-ho en aquelles persones en concret, sinó parlant en general, no? De saber, bueno, saber llegir les actituds, no? Quan t'estan dient vine amb nosaltres, però realment no queden amb tu o som un objecte de burla, tu li has de fer entendre a veure què t'està dient aquesta persona, no? I llavors a nosaltres que estan rient les gràcies també fer-los hi adonar, de dir, a veure, esteu apujant a una persona que està fent mal a algú i li esteu rient les gràcies. Llavors, vale, sí, vosaltres esteu contents, però i si un dia canvieu els papers? I si un dia sou vosaltres els objectes de burla, no? I llavors fer-los una mica qüestionar.
1: Pensant que això que comentàvem, no? Que de fet és un joc que es disfressa tant, no? Perquè clar, si tu dius Teresa, vine a la meva festa, no? Però després et faig sentir malament, hi haurà un moment que tu ja no voldràs venir a les meves festes o continuaràs volent venir per veure si d'aquesta manera, bueno, al final acabo guanyant-me, no?
0: La història és que si tu no tens ningú més, no tens cap grupet més o no tens més amics, perquè potser aquesta amistat la tens des de l'escola. Però clar, llavors vas a l'institut i les coses canvien, no? A l'institut tot es mou, sobretot el primer any. Llavors tu intentes, no? Perquè dius, bueno, vaig a les festes i ho vas intentant, el que passa és que cada vegada surts fracassada. Fins que arriba un moment que o bé apareix algú que et diu, ei, a veure... No? Els mateixos pares, a dir, a veure, vas anar allà, però quan vens, ves fet a pols i tal, plantegem-nos, no? Llavors els has de fer interpretar què està passant i què has de fer. Llavors és important que trobi un altre grupet d'amics o que trobi un extraescolar, alguna cosa que la uneixi a un diferent tipus de gent, no? El problema és quan, per exemple, vas al col·le o a l'institut amb uns nens i llavors els extraescolars són amb aquells mateixos nens. Clar, no surts d'aquell cercle, no? I a vegades és dir, no, les extraescolars s'han de fer en llocs diferents.
1: És a dir, això que de vegades fan les famílies de dir, ai, si coincideix coneixen, mira que bé, perquè així fan un grupet, doncs millor
0: no,
1: que tinguin diferents grups.
0: Sí. A vegades va bé, no? Perquè tens un nen que és molt tímid o que és molt insegur i coincideix a les escolars amb una altra persona, amb una nena que coneix, un nen...
1: I l'ajuda a integrar-se.
0: L'ajuda, no?

0: però clar, quan hi ha aquests problemes d'aquestes sutileses, jo actualment tinc una nena que li estan fent això, no? I llavors la que els estan assetjant o que els estan fent una mica de bullying són nenes que, a veure, són curioses. Són una mica, són llestes, no? I saben com fer-s'ho venir bé perquè tot quedi molt dissimulat. Llavors parles amb els professors i no ho veuen, no? Diu, bueno, però és que, clar, no, si és una nena molt maca, si és clar, és molt maca, però mira, rasca una miqueta, no? Ja veuràs que, clar, hi ha una persona aquí que està patint. Potser que omplis una mica el teu camp visual.
1: De fet, aquest escrit que ens han remès als informatius de Ràdio Mollet, doncs... parla d'això, no? De que els pares han d'estar a la guai, que també la comunitat educativa ha d'estar a la guai, no? Que s'ha d'escoltar el nen.
0: Sí, no? Sí, sobretot és el que et deia abans, no? Que millor et venen amb un comentari i dius, va, vinga, va, això no t'ho ha dit en aquest sentit, pensa que no, i sempre penses, bueno, potser és la nena que és aquesta, sempre està tan sensible que ho mira tot des de... busca sempre els peus al gat, no? Però clar, quan ja és repetit, quan ja et ve una altra persona i diu tal, m'ha fet això, doncs comença a pensar una mica, no? Una mica hem de tenir la ment més oberta, no? No dir, vinga, va, és una tonteria, no? Anem a analitzar-ho. Llavors els pares veure doncs, els canvis, no? Sobretot són canvis que no dormen bé o no volen anar al col·le o han perdut la gana o millor abans eren uns nens molt alegres i ara no ho són tant, abans cantava sempre i ara ja no canta, s'aïlla més a l'habitació, no té ganes de sortir, és una mica mirar aquestes sutileses, no? O, per exemple, en el canvi de roba, que no hi ha cap roba que li posi, que se li posi bé i no vol vestir-se o vol, no vol anar a comprar, i una mica està atent en això, sobretot els canvis.
1: Es dona tant en nens com en nenes, no? Aquest tipus bueno, d'assetjament.
0: Jo que diria que aquest es dona més amb nenes, perquè les nenes són més, diguéssim, els nens destaca més la part física, no? I les nenes són més sutils, són més... no sé com trobar la paraula.
1: Sibel·lines.
0: Sí.
1: Sí. Sí. S'ho fan més dissimulat.
0: Exacte, sí, uh-huh. Sí.
1: Deies allò que, a més, el perill actualment, bueno, el perill, la situació actual, això amb les xarxes socials, no?, amb el mòbil, fa que...
0: El mòbil fa molt mal. És una eina que si l'utilitzes bé té moltes avantatges, però utilitzada en plan negatiu, és una eina molt... a més, és que és una cosa que no els hi pots treure. Perquè, clar, no li pots treure el mòbil, perquè és una eina que es necessita actualment, no? Però sí que s'ha de reduir i s'ha de controlar, sobretot, no? Controlar els Instagrams, controlar els TikToks. A certes edats, jo crec que no se'ls hauria de permetre tenir comptes. A partir dels 15, 14, 15, dius, vale, però controlant-ho molt. Si veus que no pots negar-li perquè, bueno, perquè estàs una mica en tot aquest cercle, en aquesta dinàmica i el mòbil vinga va, però jo crec que s'ha de controlar. Quan són adolescents, els agradi o no els agradi.
1: I a través d'aquestes xarxes socials, aquest assetjament no s'evidencia més, Teresa? O no? O també clar, queda molt dissimulat?
0: No, s'evidencia, sí, evidentment, no? Però a més, ells estan molt pendents de si els likes, de si m'obre, si no m'obre, si m'hi parla o no m'hi parla, si et deixa de parlar. A més, tens un problema amb una nena, li deixo de parlar, la bloqueo. No serà més fàcil, no sé, més útil anar a parlar amb aquesta nena i dir, escolta, què està passant, no? O aclarir les coses, no. Em bloqueges i ja està. I així ho arreglen tot.
1: Deies que també a vegades, no?, posaves l'exemple de que ara t'hi trobes, allò de que al professorat també li costa de veure aquestes situacions.
0: Sí, perquè normalment hi ha aquests nens que ho fan, són nens que no tenen problemes de conducta, són agradables, són molt macos, no?, són nenes que són molt extrovertides, no?, i conviden a les festes i tenen un grupet d'amigues molt estable, i llavors no ho veus, no? Però clar, aquestes sutileses són difícils de veure, has d'estar molt atent i has d'estar molt amb la ment oberta, no? De dir, a veure, si aquesta nena se m'està queixant molt, això ja no és un joc, no? I has de veure la reacció, no? Com afecta en aquella persona. Si aquella persona la veus que està trista, que realment està sola en el pati o que t'està queixant molt, obre la ment una mica.
1: I quines eines tenen el professorat per actuar?
0: Jo crec que la millor eina que tenen és el treball en grup, tutoria de parlar dels problemes en general. No, evidentment no ho focalitzaràs amb aquella persona, no? Però sí que parlaràs del tema obertament, no tancar-ho.
1: I la família, allò de que potser el primer rampell que entra és de dir, doncs vaig a parlar amb els pares d'aquest...
0: Bueno, això acostuma a passar.
1: Clar, que és el primer, no? Sí. Allò de dir, escolta'm, això jo ho soluciono.
0: Sí, això acostuma a passar. A vegades no anant a males, si fins i tot m'he trobat amb pares que a bones van a parlar amb la mare de l'altra nena o amb el pare, mira, està passant això i tal i qual, acaba malament. El 90% de les vegades acaba malament, perquè la persona...
1: Se sent agredida,
0: sí,
1: també.
0: I llavors la meva nena això no ho fa, el meu nen això, buf, no. Llavors jo no els hi recomano, això has d'anar via escola, i que sigui l'escola la mediadora, primera que observin, parlin amb els nens, que facin aquesta tutoria que han de fer, i llavors si la cosa va més, llavors es parlen amb els pares també.
1: Uh-huh.
0: Però els pares amb pares... No acostuma a acabar bé.
1: No és una recomanació, eh?
0: No, a veure, si ets un pare que ets com cal i dius, ostres, a veure, un moment, em ve la mare d'una altra nena que se m'està queixant, anem a parlar amb la meva filla, amb el meu fill, i a veure què està passant, no? I a pares pues, que es tanquen en banda i la meva filla no ho fa, aquestes coses, i jo és la teva que és molt sensible o que s'està inventant.
1: Comentes allò, Teresa, tutoria, no? Allò, parlar-ne del tema. Jo no sé si tant allò amb la persona que seria l'agressora com a la persona que és víctima acaben necessitant, no? Doncs un suport també d'un professional, d'una professional.
0: La persona que fa assetjament, o sigui, la que és assetjada té un problema, evidentment, no? Perquè és una persona que està patint un abús d'altres persones. La persona que assetja també té un problema. Falta d'autoestima, poca seguretat en ell mateix, no saber canalitzar la ràbia que sent, no saber canalitzar les emocions, i llavors s'ha de fer un treball. No és una persona que decideixi aixecar amb una altra perquè sí. Potser sí que hi haurà algun cas, però en realitat en aquella persona hi ha un trasfondo, hi ha un problema important, i això també s'ha de tenir en compte. No ho fa perquè és dolent, ho fa perquè té un problema també.
1: És a dir, que normalment l'agressor o l'agressora també hi ha, doncs, no? Algun motiu.
0: Hi ha un motiu.
1: Ja sigui que en l'àmbit familiar o escolar no estigui també bé, no?
0: Pot ser una persona que sigui un psicòpata, doncs sí, també pot ser, no? Però, bueno, darrere d'això hi ha un problema, hi ha una família i hi ha unes situacions, no? I també s'han de treballar. I, de fet, una manera de treballar el bullying, de tallar-ho d'arrel, és treballant amb els que miren, més que no pas amb els altres, no?
1: T'ho deia en el sentit també de que de vegades això, al igual que una família diu, doncs mira, això ho soluciono, vaig a parlar amb l'altra, l'altra opció és també canviar de centre, canviar de... No?
0: Clar, però perquè ha de canviar però, clar, la víctima.
1: Aquest és el problema, no? També perquè dius, bé, l'altra si és una persona que agredeix perquè li ha sortit bé i fins i tot aconsegueix que l'altra persona hagi de marxar, és com una victòria.
0: I tant, total, sí, sí. Mm.
1: De manera que
0: es castiga la víctima.
1: Agafarà una altra víctima.
0: Evidentment. El que passa és que tardarà una miqueta, perquè, clar, serà més sutil, segurament, no? Jo crec que ha d'haver-hi una gestió, tant pels centres com pels pares, i ha d'haver-hi persones que els assessorin i que tractin, que sàpiguen de què està tractant, que els ajudin. Sobretot els centres, dir, a veure, heu d'estar molt al tanto, sí, però després han de tenir aquestes persones de suport que els ajudin a com tramitar tot això. Ells també tenen els seus propis problemes, no?
1: Alerta, doncs, en el tema allò, ja en l'etapa infantil, però sobretot allò amb els canvis, aquest,
0: sí,
1: no?
0: Sí, a veure, quan ja comencen, quan ja tenen 9-10 anys, es comencen a veure casos, eh? Mm-hmm. Vull dir que...
1: Anem malament, la veritat.
0: Sí, sí, sí.
1: Teresa, t'agraïm allò que ens hagis parlat d'aquest tema. Com dèiem, allò, un oient de Ràdio Mollet que ens ha remès aquest escrit i que també li agraïm que ens hagi fet una proposta d'aquest tipus per parlar-ne del bullying silenciós, que això, com és silenciós, es pateix, no es veu, però que cal allò fer-ho visible i exacte, plantejar el tema. Uh-huh. Fins una altra, fins la setmana vinent, Teresa.
0: Sí. Sí.
1: Que vagi bé. Adéu-siau.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Sabies que...
1: Quan pensem en animals prehistòrics, sovint imaginem dinosaures, però els taurons són molt més antics. Els primers taurons van aparèixer als oceans fa aproximadament 400 milions d'anys. En canvi, els primers arbres moderns van començar a formar grans boscos uns 350 milions d'anys enrere. Això significa que els taurons ja nedaven al mar milions d'anys abans de que existissin els boscos a la Terra. Durant aquest temps immens, han sobreviscut a diverses extincions massives, inclosa la que va acabar amb els dinosaures fa 66 milions d'anys. La seva longevitat evolutiva es deu a la gran capacitat d'adaptació. Esquelet cartilaginós lleuger, sentits molt desenvolupats com l'electrorecepció i una eficient estratègia de caça. Tot i que sovint se'ls presenta com a fòssils vivents, els taurons han evolucionat constantment. Les espècies actuals no són exactament iguals a les primitives. Aquesta dada canvia la nostra percepció del temps geològic i mostra fins a quin punt la vida marina té una història profundíssima, molt anterior als paisatges terrestres que avui en dia considerem habituals.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Dos quarts, notícies.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. Mollet ha començat a formalitzar vincles amb la Bressola, una xarxa d'escoles immersives que té com a objectiu la recuperació de la llengua i la cultura catalanes a les comarques del Rosselló, a França. Aquest dimarts, el Centre Cultural La Marineta ha acollit una xerrada per commemorar el 50è aniversari de la Bressola, on s'ha parlat del context de la llengua catalana a la Catalunya Nord. També l'acte ha servit per inaugurar una exposició que ofereix un recorregut per la seva història i com la Bressola s'ha consolidat com una xarxa d'escoles d'immersió lingüística. Actualment, la Bressola compta amb més de 1.100 alumnes repartits en 7 escoles d'educació primària i 2 centres de secundària. Aleix Andreu Oliver és comissari de la Generalitat de Catalunya de l'any de la Bressola.
1: Hi ha una enquesta de la Universitat de Perpinyà que diu que el 70% de les famílies nord-catalanes voldria que els seus fills i filles estudiessin en català. Per tant, aquest interès hi és molt gran i nosaltres, com a associació, mirem de donar cobertura a tots els que podem i ens sap greu no tenir més recursos ni més infraestructures doncs, per poder diguem, encabir-los dins la nostra xarxa d'escoles. Però això també ens esperona de que a vegades la llengua catalana, que només tenim inputs negatius, doncs això és un input molt positiu, que fins i tot en el territori on el català està potser pitjor, doncs hi ha una demanda creixent.
0: La Bressola es caracteritza pel seu sistema pedagògic, el qual està centrat en la immersió lingüística, la verticalitat, el treball per projectes i la implicació de tota la comunitat educativa. I també us informem que ja es poden recollir els nous adhesius de la zona blava de Mollet que permeten gaudir de fins a 30 minuts d'aparcament gratuït. L'Ajuntament de Mollet manté un any més aquesta mesura per facilitar l'estacionament als veïns i veïnes que tenen el vehicle domiciliat al municipi i paguen aquí l'impost de circulació. A partir d'avui, els distintius corresponents a la campanya 2026-2027 es poden obtenir a 3 punts de la ciutat, l'Ajuntament, el Centre Cultural La Marineta i el Centre Cívic de Can Borrella. Els adhesius actuals continuaran sent vàlids fins al 13 de juny per evitar aglomeracions i facilitar-ne la distribució. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Picalletres. Presenta Tina Forest.
1: Hola, família. Els estudis de la xarxa de comunicació local es respira ja el caliu que genera el nostre concurs lingüístic preferit. Estem preparades i preparats per a un nou capítol radiofònic del Picalletres. Continueu amb nosaltres si voleu aprendre i jugar amb el català una estona i veure com ho fan de bé els nostres participants d'avui. Estic convençuda que intentaran donar el màxim per aconseguir una bona quantitat de punts i entrar al nostre Pica Ranking. De seguida ho comprovarem. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Se'ls voleu conèixer? Doncs anem cap a Vilanova i la Geltrú i cap a Montblanc.
0: Picalletres. Juguem amb la llengua.
1: Contactem amb Carla Lanuza, que ens parla des de Canal Blau FM a Vilanova i la Geltrú. Carla, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Molt bon dia. Doncs mira, tenim a tres representants de l'escola El Cim de Vilanova i la Geltrú, que són en Guiu, en Magí i l'Anna.
3: Hola, em dic Guiu Torres i m'agrada fer esport, com el bàsquet.
4: Hola, jo em dic Magí i m'agrada molt esquiar i jugar a videojocs.
5: Hola, em dic Anna i m'agrada molt el vòlei i dibuixar.
1: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Montblanc. Com va, Gemma Bufies?
6: Hola, bon dia. Doncs molt bé, molts nervis aquí a l'estudi. Estem amb tres estudiants de l'Institut Martí Lomà, tres noies, que són la Mar, l'Ona i la Nit.
7: Hola, jo sóc la Mar i m'agrada jugar a tenis taula i dibuixar.
8: Hola, jo sóc la Ona i m'agrada molt l'esport.
9: Hola, jo sóc la Nit i m'agrada llegir.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I ja sabeu que és imprescindible abans de començar a saludar la nostra benvolguda jurat per veure si és aquí a punt per començar el joc. Hola, jurat.
10: Hola, Tina. Hola a tothom. Estic a punt per deixar-me portar per la bona feina dels nostres concursants d'avui. Confio molt en les vostres capacitats lingüístiques, així que a gaudir. Molta sort.
1: Ja veieu, la jurat confia en les vostres capacitats. Us desitgem molta sort. I abans de començar amb les proves, però recordem el Pica Ranking. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Pica Ranking.
10: La quarta posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts. En tercera posició tenim l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Pica Ranking l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig, jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
0: A lletrejar.
1: Comencem amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'escola El Cim. Guiu, estàs preparat?
3: Sí.
1: Temps. Barraca.
3: B-A-R-R-A-C-A.
1: Evident.
3: E-B-A-I-D-E-N-T.
1: Hípica.
3: H-I amb accent P-I-C-A.
1: Signar.
3: S-I-G-N-A-R.
1: Persa.
3: T-E-R.
10: Comença per P.
1: Magí. Arxiver.
10: A-R-R-R-X.
1: Anna. Únic.
5: U amb accent N-I-C.
1: Espasma.
5: E-S-P-A-S-M-A.
10: Acabam E.
1: Doncs en aquest cas heu fet 5 encerts que sumen 500 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Preparada, Mar?
7: Sí.
1: Temps. Cirera.
7: C-I-R-E-R-A.
1: Exemple.
7: E-X-E-M-P-L-E.
1: Àncora.
7: A, amb accent obert, N-C-O-R-A.
1: Atendre.
7: A-T-E-N-D-R-E.
1: Volva.
7: Com?
1: Volva.
7: V-O-L-A.
1: Precoç.
7: P-R-E-C-O-C trencada.
1: Torró.
7: T-O-R-R-O amb accent tancat.
1: Auster.
7: A-U-S-T-E-R.
1: Trial.
7: Com?
1: Trial.
7: T-R-I-A-L.
1: Contra.
7: C-O-N-T-R-A.
1: Aquesta última no ha entrat, però heu fet un total de 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Bona arrencada. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta amb veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'escola al cim. Les vostres paraules són les següents. Bingo, tango, crio.
11: Tango.
12: Incorrecte, rebot.
1: Institut Martí Lomà. Bingo, crio. Quina és la paraula intrusa?
7: Crio.
12: Correcte. En català, per fer referència a una persona de poca edat, hem de fer servir termes com infant, criatura, nen, xiquet, al·lot i els seus derivats. I no pas criu. A més, en l'àmbit adolescent es fa servir de vegades aquest terme, criu, per fer al·lusió a algú que té una mentalitat infantil. Doncs també hauríem d'evitar aquest terme amb aquest significat.
1: Doncs molt bé, 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torn per a l'Institut Martí Lomà. Les vostres paraules són les següents. Tigre, parche, metro.
7: Parche.
12: Correcte. En català, per expressar que una cosa està superposada a una altra, com enganxada, i que no s'hi adiu, hem d'usar termes com pedaç o pegat, però no parche.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Teniu també 60 segons de temps. Comencem amb l'escola al cim. Magí, estàs preparat?
13: Sí.
1: Temps. Interior.
13: I-N-T-E-R-I-O-R.
1: Allunyada.
13: A-L-L-A. U-N-Y-A-D-A.
1: Plantació.
13: P-L-A-N-T-A-C-I-O amb accent tancat.
1: Cansament.
13: C-A-N-C.
12: És una S.
1: Anna, deslluir.
14: T-E-S-L-L-U-I-R.
1: Ronyonera.
14: R-O-N-Y.
12: Y, no Y.
1: Guiu, deliberat.
14: D-E-L-I-B-H-E-R-A-T.
12: De alta.
1: Doncs en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. És el torn de l'Institut Martí Lomà. Preparada o no?
7: Sí.
1: Temps. Multicolor.
7: M-U-L-T-I-C-O-L-O-R.
1: Fruiteria.
7: F-R-U-I-T-E-R-I-A.
1: Entonació.
7: A-N-T-O.
12: Comença per E.
1: Nit. Delfinari.
7: D-E-L-F-I-N-A-R-I.
1: Repescar.
7: R-E-P-E-S-C-A-R.
1: Sobirans.
7: S-O-B-I-R-A-N-S.
1: Dialèctica.
7: D-I-A-L-E amb accent obert. C-T-I-C-A.
1: Quilogram.
7: Q-U-I-L-O-G-R-A-M.
1: Relativa.
9: R-E-L-A.
1: Doncs en aquest cas vosaltres heu fet 7 encerts que sumen 1.400 punts al vostre marcador. És el moment ara de fer un recompte general per saber com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
12: Doncs l'escola al cim de Vilanova i la Geltrú ha aconseguit fins ara 1.300 punts i l'Institut Martí Lomà de Montblanc n'ha aconseguit 2.700.
1: Doncs l'Institut Martí Lomà que es posa per davant, però el picalletres no s'atura. Passem a la prova següent. Avui la prova musical del programa ens apropa el grup Dan Peralbo i el Comboi. Des que van guanyar el concurs Sona Nou el 2021, han publicat dos treballs amb el seu estil descarat, divertit i rocker. Avui escoltarem la seva cançó Bang Bang Bang, que parla, en clau irònica, d'una història d'amor i de les diferències de classe social. Estigueu ben atents a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Bang Bang Bang de Dan Peralbo i el Comboi.

0: Quin bon ritme té aquest bang, bang, bang, oi? Espero que hàgiu parat bona atenció a la lletra perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes. Escola al cim, és el vostre torn. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Qui paga el lloguer del protagonista de la cançó?
1: Ell. Efectivament, escoltem-ho. Que se'm
0: paga un lloguer! Molt bé, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. La vostra pregunta és la següent. On diu el cantant de la cançó que hauria d'haver nascut ric i amb casa?
2: A casa dels seus pares.
1: Incorrecte, rebot.
0: Escola al cim, on diu el cantant de la cançó que hauria d'haver nascut ric i amb casa?
3: A Cadaqués.
1: Ara sí, correcte, escoltem-ho.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
4: A lletrejar.
0: Entrem en el tercer nivell del lletreig i aquí teniu paraules amb major dificultat i llargària. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar-ne tantes com pugueu. Comencem amb l'escola al cim. Anna, preparada?
3: Sí.
0: Temps. Sentimental.
3: S-E-N-T-I-M-E-N-T-A-L.
0: Analitzéssiu.
3: A-N-A-L-I-T-Z-E-S-S-I-U.
1: La E porta accent tancat.
0: Guiu. Monogràfica.
3: M-N-O.
1: Has barrejat lletres.
0: Magí. Desconsolats.
5: D-E-S-C-O-N-S-O-L-A-T-S.
0: Superbament.
5: S-U-P-E amb accent obert.
1: No porta accent.
0: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Preparada, nit?
2: Sí.
0: Temps. Comprensiva.
2: C-O-M-P-R-E-N-S-I-V-A.
0: Acostuméssim.
2: A-C-O-S-T-U-M-E-A-M-A-C-E-N-U-B-E-R-T.
1: L'accent és tancat.
0: Mar. Etimològica.
2: E-T-I-M-O-L-O-A-M-A-C-E-N-U-B-E-R-G-I-C-A.
0: Quadrangular.
2: Q-U-A-D-R-A-N-G-U-L-A-R.
0: Regenerable.
2: R-E-G-A.
1: És una E.
0: Ona. Estrictament.
3: E-S-T-R-I.
0: Doncs vosaltres, en aquest cas, heu fet 3 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans fem un repàs a un recompte general amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
1: L'escola al cim de Vilanova i la Geltrú té acumulats un total de 2.300 punts i l'Institut Martí Lomà de Montblanc en té un total de 3.600.
0: Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula, que us pot donar molts punts. I és que en aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
6: La megaparaula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Carla Lanuza, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
4: El nostre representant de l'escola del CIM serà en Guiu.
0: Perfecte, doncs en Guiu que lletrejarà la mega paraula. Gemma Bufies, qui és la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
6: Mira, doncs han decidit que serà la Mar, en aquest cas.
0: Molt bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Montblanc. Gemma Bufies, fins ara.
6: Fins ara.
0: Comença la prova a l'escola al CIM. Estàs preparat, Guiu?
2: Sí.
0: Som-hi, doncs. De vegades veiem una pel·lícula, una obra de teatre, i quedem sorpresos, embadalits per les seves característiques excepcionals, grandioses. Ens emportem a casa una sensació única i aplaudim el treball dels actors i actrius, la història que conta, etc. Diríem, per tant, que allò que hem vist és espectacular. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu que expressa la qualitat d'aquest adjectiu. La mega paraula d'avui és... espectacularitat.
3: Espectacularitat.
1: Endavant.
3: E-S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R-I-T-A-T.
0: Molt bé, Guiu, has lletrejat la mega paraula correctament i a bon ritme. Per tant, felicitats. Ara serà el torn de l'Institut Martí Lomà. Per tant, desconnectem de Canal Blau FM. Fins després, Carla Lanuza.
4: Fins després.
0: Institut Martí Lomà, esteu a punt? Estàs preparada, Mar?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Quan contemplem una obra d'art, un quadre, un edifici, o assistim a un concert, a una obra de teatre, de vegades el que veiem ens impressiona per la seva bellesa, magnitud, excel·lència, i ens deixa bocabadats, ens captiva. Segurament direm que allò que hem vist és espectacular. La mega paraula d'avui és el nom que expressa la qualitat d'aquest adjectiu. La mega paraula d'avui és... espectacularitat.
2: Espectacularitat.
1: Endavant.
2: E-S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R-I-T-A-T.
0: Perfectíssim. Doncs molt ben lletrejada aquesta mega paraula, a un bon ritme. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. Carla Lanuza, quants punts ha apostat el teu equip?
4: Doncs el meu equip ha anat amb tot, ho ha apostat absolutament tot en aquesta ronda.
0: Perfecte, doncs els 2.300 punts que teníeu acumulats també els heu apostat. Gemma Bufies, quants punts ha apostat el teu equip?
6: El meu equip ha apostat 3.000 punts.
0: 3.000 puntassos també. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'escola al CIM ha lletrejat la mega paraula... correctament! I l'Institut Martí Lomà ha lletrejat la mega paraula... correctament també! I només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
1: L'escola al CIM de Vilanova i la Geltrú finalment ha aconseguit 4.600 punts. I l'Institut Martí Lomà de Montblanc n'ha aconseguit finalment 6.600.
0: Per tant, ja tenim un guanyador del programa d'avui. En aquest cas és l'Institut Martí Lomà. Anem a parlar amb ells. Gemma Bufies, què tal els ànims per aquí?
6: Home, doncs aquí hi ha hagut un salt multitudinari de tres noies molt contentes, gens nervioses ja.
0: Clar, tu diràs. Anem a parlar amb elles. A veure, com ho heu vist això, noies?
7: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Quina prova us ha costat més? A veure.
7: A veure, ens ha costat més la mega paraula.
0: La mega paraula.
7: Bueno, a part de la cançó,
2: sí, però... Sí, la cançó. No s'ha entès molt bé la lletra des d'aquí, bueno.
0: A vegades passa i també és complicat si no coneixes la cançó i bé. Jo sempre ho dic que és la que per mi és la més complicada, però bé, en tot
7: però,
0: cas...
7: Clar,
0: digues.
7: Que la cançó... Ai, la mega paraula també ha sigut com... Tu jugues tot i ja ha sigut com molt... Molta tensió.
0: Oi tant, però escolta, l'heu lletrejat perfectament bé, eh? O sigui que moltíssimes felicitats per la vostra participació.
7: Felicitats, Marc.
0: Felicitats, Marc, exacte. Doncs no ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'escola El Cim, que també ha fet una boníssima participació. Carla Lanuza, què tal els ànims per aquí?
4: Doncs mira, jo els veig molt bé, els veig molt contents d'haver participat. Crec que poden estar molt orgullosos i orgulloses de com ho han fet avui. Jo crec que ha estat molt, molt competit, perquè ha estat bastant repartit, no? Que aquí, des de l'escola En Cim, han brillat bastant, per exemple, no? amb la prova de la cançó i amb la mega paraula, també.
0: Oi tant, és que han fet una boníssima participació. A veure, nois, què creieu vosaltres?
5: Sí, ens ha agradat molt participar i creiem que ha sigut... Bueno, ens ha donat l'oportunitat de venir i ha estat un regalàs i estem molt contents.
0: Oh, i tant, clar que sí. Doncs moltíssimes felicitats a vosaltres. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si ja han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
8: El Picarrànquing.
1: En quarta posició tenim l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí. Després del programa d'avui, entra en tercera posició al nostre Picarrànquing l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. Enhorabona. La segona posició l'ocupa l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts i encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
0: Doncs aquest és el Picarrànquing, al final del Picalletres d'avui. Institut Martí Lomà hi entra sent tercers. Què tal, noies? Com veieu aquesta classificació?
7: Molt bé.
2: Superbé, contents d'haver superat a Espluga, que és el poble veí.
0: A veure, esteu tercers, per tant, a veure si us aconseguiu mantenir fins al final i aconseguiu anar a una semifinal, encara que sigui, i després passar a aquesta final. En tot cas, moltíssimes felicitats per la vostra participació i en el meu cas només em queda acomiadar-me tant de les locutores d'avui, Carla Lanuza, Gemma Bufies, moltíssimes gràcies a vosaltres i també a tots els concursants que han participat avui. Moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, naturalment, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat, a reveure.
8: Picalletres, a la teva emissora local.
9: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen hores d'ara al Parlament a la Comissió d'Interior per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada.
2: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada en la qual s'han assumit riscos innecessaris també per la imatge del cos.
1: Parlon ha defensat la professionalitat del cos i ha destacat que cal reforçar la confiança de la ciutadania als moviments socials amb els Mossos. I el model educatiu ha estat també avui molt present precisament al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vil. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Tot i això, es reforça amb personal especialitzat el dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
3: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
1: I protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil convocats per la UGT. El personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català, demanant que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen, això sí, des de gener. A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. I l'advocat defensor de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha assegurat aquest dimecres en el seu informe final de l'Audiència Nacional que les acusacions públiques no han pogut demostrar que els diners de la família Pujol Ferrusola a Andorra procedissin de comissions irregulars per adjudicacions públiques. Ha reiterat que els fons procedeixen de la deixa de l'avi Florenci, que patia pel sosteniment econòmic de la seva família, però ha al·legat que, tot i no poder-se aprovar això, tampoc es pot demostrar que els diners procedissin de la corrupció política.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a 10:00 del matí. Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Molt bona tarda a tothom, com cada dimecres, i des de fa, bueno, 26 anys, almenys.
2: Quasi bé 30, ja.
1: 30, torna a Barreres Fora, amb vosaltres, el programa de Ràdio Mollet, que fem els membres de l'associació ADIMO. I qui som, Cristina?
2: Pues mira, per exemple, Jaume Girbau.
1: Molt bona tarda, companys.
2: Qui us parla, que no és el Josep Roca, que sóc la Cristina Sandoval.
1: Això mateix.
2: I en Josep Roca l'enyorem moltíssim, però avui no...
1: Avui tenia una de les seves...
2: Xerrades
1: de sensibilització, per tant no pot estar amb nosaltres.
2: Tema important.
1: L'excusamos.
2: I Àngela...
1: Pues que a lo mejor la tenemos en la segunda parte.
2: Igual sí.
1: Okay. Pero no prometemos nada.
2: No prometemos nada. Será sorpresa, sorpresa. I bueno, i a l'altre costat del vidre...
1: La Nora
2: Corbalán.

0: ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut algun programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. Avui el títol serà Turismo
1: accessible
0: i què més?
1: Revolución
0: en los cielos. Ahí lo dejamos. Per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores. Benvinguts
1: a casa vostra. Benvinguts a casa vostra. També ens podeu visitar la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Can Pentiquet, carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 19 hores. O també ens podeu trucar al telèfon 93-570-3525. Para llamar a l'associació i dejarnos recado, podéis llamar al 93-570-3525. I si nos dejáis el recado o ens deixeu a l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust.
0: I ara sí.
1: Benvinguts a casa vostra.
2: Escoltes Barreres Fora.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. La molletana Alexia Gázquez Ruiz presentarà aquest divendres a la Marineta el seu primer llibre, Llámame Mar. Es tracta d'una novel·la biogràfica sobre la primera dona transgènere de Mollet. El llibre, segons ha explicat la pròpia autora, pretén ser una reflexió i un exercici de memòria històrica.
1: És una mica de memòria i reflexió social, perquè a part dels seus problemes doncs, també reflexiona una mica sobre la diversitat cultural i lingüística, idees que ja tenia, que estaven al seu cap sempre, i bueno, doncs, anava escrivint, era la seva forma com de sortir dels seus problemes. No va trobar amb l'escriptura només una forma d'evadir-se dels problemes que tenia.
0: La novel·la fa un recorregut per la trajectòria vital de la protagonista Mar Lorente Ibáñez, nascuda l'any 1947 a Múrcia. Però més enllà d'això, l'autora també recull reflexions de la Mar i dibuixa l'època històrica que li va tocar viure. De manera que el llibre, segons ha dit Alexia Gázquez, és un homenatge a la lluita a la qual van haver de fer front les primeres persones transgènere que van trencar el seu anonimat. I també us informem que s'ha obert la convocatòria per participar al Pintalis Fest 2026, un festival d'art urbà que acosta aquesta disciplina a la ciutadania a través d'activitats participatives i gratuïtes. Així, els artistes urbans interessats tenen fins aquest divendres 15 de maig per inscriure's a través de la pàgina web oficial del festival pintalisfest.com. Les persones seleccionades podran intervenir en diversos espais públics amb murals, oferir tallers o participar en la zona d'estants de venda d'or obra que s'instal·laran durant el festival perquè els visitants puguin descobrir i adquirir art directament dels seus creadors. Enguany, com a novetat, el festival es trasllada a la plaça Joan Miró, al barri de Plana Lladó. El Pintalis Fest tornarà a omplir de color i creativitat als carrers de Mollet durant els dies 5, 6 i 7 de juny. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a 10:00 del matí.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Escoltes, barreres fora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla amb Mercè Roura, la consellera d'Interior Núria Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius per l'error humà, ha dit, i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada. Per la seva banda, Trapero ha admès l'error i ha volgut deixar clar que l'acció policial no té a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
2: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació en les reivindicacions i les exigències que es puguin estar duent a terme per part del col·lectiu de mestres.
1: Per la seva banda, Junts ha demanat la dimissió i ha dit que els fets suposen una greu vulneració dels drets fonamentals. Escoltem Josep Rius.
3: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres? Una assemblea sindical vulnera la llibertat sindical. No només el dret a poder crear uns sindicats, sinó l'activitat sindical i l'autoorganització interna. I la jurisprudència és clara. Qualsevol ingerència pública que pugui generar, sí, intimidació o desincentivació de l'acció sindical constitueix una vulneració de drets fonamentals.
1: Per cert, que Junts s'obre a validar un hipotètic decret estatal d'habitatge que inclogui desgravacions fiscals en compra i lloguer d'habitatge, així com l'estalvi previ a la compra i l'habitació. Rehabilitació. Ara bé, els de Carles Puigdemont ho desvinculen d'una pròrroga de lloguers, una iniciativa que diuen no soluciona el problema al seu parer. Així ho expliquen mitjans de Madrid, de fons del partit, que aquest dimecres, després que la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avalés en una entrevista activar aquests incentius proposats per Junts. I el govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Hi haurà 3 expedicions directes més entre setmana i una altra semidirecta, una ampliació que es farà en 3 fases i que suposa uns 900.000 euros. El corredor registra 450.000 usuaris cada any. I el Festival Artot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. Des dels seus inicis, el festival ha defensat la cultura com a eina de transformació social, de construcció d'identitat i de cohesió comunitària.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Un cop més és un plaer donar-vos la benvinguda a El món és digital. Avui parlarem d'una d'aquelles idees que quan l'entens ja no pots deixar de veure-la per tot arreu. És una paradoxa, concretament la paradoxa de Jevons, que és una paradoxa del segle XIX i que avui cobra més sentit que mai en plena revolució tecnològica. Perquè el tema és que tendim a pensar que com més eficient és una eina o una tecnologia, menys esforç necessitarem per desenvolupar-la, per aplicar-la. Però, i si passés just al contrari? Al programa d'avui explorarem com la intel·ligència artificial, lluny d'alliberar-nos temps, pot estar empenyent-nos a treballar més, a fer més coses i, en alguns casos, a pensar menys. Una reflexió una mica incòmoda, però necessària, sobre productivitat, pressió i pensament crític. Per fer-ho, comptem avui amb la mirada lúcida de Llorenç Valverde, matemàtic, doctor en informàtica, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears i cofundador de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Illes Balears. Amb en Llorenç analitzarem què està passant realment a les empreses i en el nostre dia a dia des de l'arribada de la intel·ligència artificial generativa. Perquè potser la gran pregunta no és què pot fer la intel·ligència artificial per nosaltres, sinó què estem deixant de fer nosaltres per usar-la.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bé, doncs, per parlar de tot això, tenim avui amb nosaltres en Llorenç Valverde, professor emèrit de la UIB, la Universitat Illes Balears. Llorenç, abans que res, benvingut i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
3: Gràcies i bona tarda.
1: Doncs molt bona tarda, de Barcelona cap a les Illes. Llorenç, comencem pel principi. Estem a la ràdio, amb un públic general, no ens facis un llenguatge massa tècnic. I què és, si es pogués explicar de manera senzilla, què és això de la paradoxa de Jevons?
3: Jevons era un enginyer, un economista, perdó, un economista. Llavors se'n va donar compte, a final del segle XIX, se'n va donar compte de que passava el següent. Les màquines de vapor eren molt més eficients consumint carbó, i per consegüent això volia dir que havien de reduir el consum de consum global. Però el que se'n va donar compte és que no, és que el consum de carbó augmentava. I la idea, vull dir, l'explicació que va trobar ell, que és la paradoxa, és que quan un recurs es fa, resulta més eficient, s'emplea més i per consegüent, per comptes de disminuir el consum d'aquest recurs, augmenta. Aquesta seria, en poques paraules, la paradoxa de Jevons, posat en màquines de vapor, però posat, per exemple, avui en una cosa més quotidiana, són les bombilles LED, és a dir, la il·luminació LED. Vull dir, clar, com que el LED consumeix menys i per consumir fa més llum, la idea és que hauria de baixar, gràcies a l'utilització de LEDs, hauria de baixar el consum d'electricitat, i no és així. Per què? Perquè se'n posen més, perquè no s'apaguen, perquè no consumeixen, i per consegüent resulta que una cosa que és molt més eficient per fer llum, com són les LEDs, acaba provocant que hi hagi un molt més consum, que augmenti el consum de l'electricitat.
1: Sí, realment és una paradoxa, perquè sí, està bé, fem un invent pensant que estalviarem, que serem més, i resulta que al final doncs en boniquem més. I això suposo que passa, has explicat, amb el vapor, amb els LEDs. Ara estem en plena era, en plena eclosió de la intel·ligència artificial. Si portem la paradoxa de Jevons a la intel·ligència artificial, Què podria passar o què està passant ja?
3: De fet, està passant, i això és un treball interessantíssim que ha publicat el Harvard Business Review d'una doctoranda de Berkeley i la seva directora de tesi, que se van infiltrar a una empresa tecnològica d'uns 800 treballadors sense cap hipòtesi prèvia a una empresa que ja estava incorporada a la intel·ligència artificial generativa, i varen descobrir que justament l'ús de la intel·ligència artificial generativa, per comptes de donar més temps als treballadors, el que feia és que augmentaven les coses que feien, la pressió, i a més d'una manera molt, molt, diríem, paradoxal, que és el fet que no era una pressió que vengués de l'empresa, sinó que ells mateixos s'havien autoimposat. És a dir, que el fet de tenir una eina molt més eficient, com era la intel·ligència artificial, en lloc de reduir la càrrega de feina, el que fa és augmentar la càrrega, la pressió, les coses que es fan, i a més, d'una manera, diríem, significativa.
1: Has dit ells mateixos. A veure, una persona que està treballant a una empresa i té una feina que l'ocupa les 8 hores reglamentàries i són uns objectius que té, unes coses que ha de complir. Aquest senyor troba, o aquest senyor o senyora troba, que de cop i volta amb l'intel·ligència artificial ho pot fer en 3 hores. Li sobren 5. Se'n podria anar... Bé, bueno, després veurem com reacciona l'empresa, però quasi estàs dient que ell, o diu aquest estudi, que ell mateix reomple aquestes hores i fa més feina.
3: Efectivament, això és el que està passant segons aquest estudi i segons també una pràctica que se pot observar. Aleshores, el fet és que l'ha fet en 3 hores.

0: ajuntaments o becaris perquè aquestes feines iniciatives les fa la IA. Amb la qual cosa a l'empresa es produeix un buit perquè ja ningú va cobrant experiència. No sé si ho estic explicant bé, però de fet t'ho estic preguntant, Llorenç.
1: Sí, sí, no, no, segur que passa això, però també diríem que aquest és un efecte que no, potser no podem imputar a la intel·ligència artificial, perquè jo ho veig en el poble aquí on visc, a Mallorca, els aprenents han desaparegut. Però no els aprenents de feines intel·lectuals, com podien ser les aprenents en feines vinculades a que es poden fer amb intel·ligència artificial, sinó fusters, llanterners, tot això no n'hi ha. I no n'hi ha perquè realment aquests aprenents han desaparegut i no se sap per què, i potser ja seria hora que qualcú comencés a mirar. Aleshores, el que sí hi ha és que els sous d'entrada, i això no és una paradoxa, això és un drama, els sous d'entrada en aquestes feines difícilment et permeten viure. I clar, aleshores, no és que hagin desaparegut per la intel·ligència artificial, que potser sí, però sobretot han desaparegut perquè el sou d'entrada és el que passa amb els cambrers. Jo he vist que una zona turística i aquí van desesperats perquè no troben cambrers, però una raó molt simple, perquè no hi ha habitatge. El dia amb el que guanyen com a cambrers, o com a cambreres, no poden pagar-se un habitatge aquí. I clar, i aleshores estem dient, quina és la paradoxa? La paradoxa és que els sous no te permeten viure, i si els sous no te permeten viure, doncs no treballo, francament. Vull dir.
0: No, evident. Ara, el que és inqüestionable és que la intel·ligència artificial la tenim aquí, des del 22 ha esclatat a l'oestia, i això crec que no hi ha qui ho pari, no? Llavors, la intel·ligència artificial realment, ara parlo d'una empresa, una pyme, sí, ens pot ajudar a treballar millor, o el problema és que no sabem com utilitzar-la. No saben, vaja. Jo intento esforçar-me moltíssim cada dia aprenent, per exemple, amb aquesta conversa amb tu.
1: Sí, bueno, jo diria que no és tant un problema que no vulguin, que segur que tothom vol, sinó el que no puguin, perquè ara que tothom pot. El problema és que ens hem trobat de sobte amb una eina, amb una cosa que havíem vist sempre com una eina, com és l'ordinador, ara ja no és una eina, és un company. I això és el que vull dir antes. Si tu volies redactar un informe, te podies ajudar buscant informació i el que fos, dades a la xarxa, i tu muntaves l'informe, no? Però ara no, ara li dius a la generativa, li dius fem això, i la generativa t'ho fa, llavors tu ho corregeixes. Evidentment, hi ha usos de la intel·ligència artificial generativa que són molt recomanables, però diríem que ens ha passat, o ens està passant, que no tenim la formació o no existeix la formació necessària per emplear adequadament aquests recursos. Aquest ja diria que és el gran problema. Però no pimes, sinó pimes i a tot nivell, no? Però si una utilització, jo l'he empleat, l'estic empleant, el ChatGPT i altres d'aquestes generatives, tant com puc. Però el que passa és que, com que m'he donat compte d'aquesta manca de del que has de fer quan tens el folio en blanc al davant, el que he fet és que, en lloc de començar a dir-li fem això, sinó jo em marco jo quins punts vull desenvolupar en el treball que estic fent, que això serveix per un treball científic com per un treball de divulgació com per un treball de màrqueting, és igual, no? Aleshores em marco què vull i aleshores el que faig és preguntar-li a la intel·ligència artificial què sap d'allò. I a partir de la resposta corregeixo el que surt, i quan li he fet totes les preguntes aquestes, m'ha muntat el mapa per les respostes que jo considero que són les correctes, doncs dic, i ara fem l'informe. Però clar, el treball creatiu hi ha de ser antes. Si no hi ha aquest treball creatiu antes de mirar què vull fer i com vull contestar, és quan les coses no van bé.
0: No, evidentment, aquesta és una gran assignatura que realment cal aprendre. Jo també, jo escric articles, i si abans estava 3 hores per escriure un article, ara estic 1 hora, però 1 hora, eh? 1 hora.

0: realment ajudant a la intel·ligència artificial, perquè és el que tu dius, primer li has d'explicar molt bé què vols, com ho vols, amb quines connotacions, bueno, i després, és una feinada, simplement és un, jo crec que és una gran ajuda. Si et
1: És una
0: refies
1: ajuda.
0: que t'ho faci la intel·ligència artificial, doncs malament. I volia preguntar-te, a part de què hem d'aprendre, quins són els grans perills que la gent no coneix del mal ús de la intel·ligència artificial? No, no et parlo de guerres ni de...
1: No,
0: Ni
1: no, no,
0: de
1: no, no, evidentment estic parlant de coses
0: no,
1: quotidianes.
0: simplement a la quotidianitat, o sigui, quins són els perills o els mals usos que tu ja saps que està fent la gent i que els importa a on els porta, clar.
1: Permet que digui que, de passada, que m'he fet molt amic del meu ChatGPT. O sigui, tenim una relació extraordinària. Perquè què passa? Que jo li he anat explicant què volia i al final, quan li demano una cosa, em diu, vols amb el teu estil o vols d'una altra manera? I que ja sap, fins i tot ha après quin és el meu estil. Bueno, aquest és un dels avantatges. Tu em demanaves perills. El perill és el primer que t'he esmentat. El primer, és a dir, a nivell individual, és la manca d'entrenament i la manca d'exercici creatiu quan te trobes davant d'un article, com tu dius, o quan davant un informe de màrqueting o el que sigui, o has de fer un codi, no? Aleshores, aquest és el perill més gran, és el perill que simplement et deixis endur i que t'ho faci la màquina, no? Sense tu posar-hi absolutament res del teu costat. Aquest és un dels perills. Els altres perills que ja són a nivell més, diríem, col·lectiu o a més empresarial, és aquesta paradoxa, aquesta cosa que han detectat aquestes dues investigadores, que és el fet de que cadascú s'imposa més exigència, ha de fer més rapidesa, ha de fer més coses, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer. Però això moltes vegades, per no dir quasi sempre, va a costa de la qualitat. I per consegüent, si ja d'entrada ja entres viciat amb el que t'ha dit la intel·ligència artificial i tu no hi has posat el teu coneixement i la teva forma de pensar, ja vas viciat en tot el procés que estàs fent. Aquest és, segurament, jo entenc que aquest és un dels perills més greus que hi ha. És a dir, la manca d'entrenament per pensar.
0: Després, una altra cosa que jo vaig fent afirmacions que de fet són preguntes, eh? Jo també crec, almenys pel meu ús, que la intel·ligència artificial la pots utilitzar per el que tu entens, de lo que tu saps. Si jo soc periodista i sé escriure, la utilitzo per escriure, però no obligaré a fer coses d'advocat o coses de jo què sé. No creus que és això que hem d'utilitzar-la com a ajuda per a la nostra especialitat? Perquè si ens diem ara, com tinc intel·ligència artificial, ara faré pastissos. No, si no ets pastisser, no saps a quin punt vull la llet.
1: Això és l'intrusisme que, combinat aquest intrusisme en les anomenades al·lucinacions dels sistemes d'intel·ligència artificial, poden crear autèntiques catàstrofes. Per exemple, jo n'he detectat algunes que em van fer riure, no? Però la veritat és que, mira, per posar un exemple concret, acabo d'escriure un llibre, ho acabo de publicar, i un llibre sobre matemàtiques. No de matemàtiques, no sobre matemàtiques. I clar, hi ha coses que jo sabia però que necessitava confirmar, perquè no fos cosa que jo estigués equivocat. Aleshores, el que he fet ha estat utilitzar l'intel·ligència artificial perquè me confirmés això, no? I alguna vegada ha ficat la pota de forma extraordinària, és a dir, però al·lucinat completament. I jo l'he pogut corregir perquè jo sabia allò, no? Jo no... Però no pots, si no saps d'una cosa, no pots, per exemple, fer codi si no ets programador. Si no ets programador i vols fer codi, l'únic que pots fer és una patata. Vull dir, bàsicament és això. Et pot sortir bé, però tens molts números de la rifa perquè et sortiga malament. Aleshores, això també és una cosa, i és una bona observació que has fet, és la idea aquesta de que la pots emprar si en saps. Si no en saps, és millor que vagis a un expert humà. Sí. O simplement contrasti el que et digui la intel·ligència artificial. No? He vist coses absolutament al·lucinants, és a dir, que realment, i mai més ben dit, perquè ells mateixos et diuen al·lucinacions. Hem de pensar que aquests sistemes d'intel·ligència artificial generativa, el seu comportament és exactament el d'un alumne dolent, i valgui la metàfora. Aquells alumnes que davant dels exàmens, com que no saben les respostes, pensen que si omplen molts fols, vull dir, amb això aprovaran encara que diguin tonteries, no? Es veuen forçats a escriure encara que sigui sobre coses que no saben. Tots els que hem estat professors han viscut aquest tipus d'alumnes. Aleshores, la intel·ligència artificial, les generatives fan això. Vull dir, si ho saben, contesten, i si no ho saben, emplenen dient tonteries, bàsicament.
0: No, no, sí, per escoltar. Sí, bueno, ara t'explicaria. Jo de formació sóc enginyer, encara que faig periodisme, i l'utilitzo per fer codi, però perquè vaig passar molts anys programant. I encara que avui no conegui els llenguatges, avui sí que conec els comportaments d'una anàlisi. Però és això, m'ha agradat la paraula que has dit, intrusisme. I parlant d'això, m'ha fet molta gràcia el dels exàmens. I jo et diria, afegiria molts folis i amb mala lletra.
1: Exacte.
0: Amb mala
1: Sí,
0: lletra
1: sí.
0: perquè el profe no s'ho llegeixi, no?
1: Exacte.
0: Vinga, mira, ens queden 4 minuts de programa. A mi m'agradaria que ens fessis un dibuix de la intel·ligència artificial. Va començar als anys 50 o 60, però va eclosionar a finals del 22. Des de llavors fins ara, per a una persona que no conegui gaire el tema, com li explicaries què ha canviat des de finals del 22 fins avui, gràcies o per la intel·ligència artificial?
1: Efectivament, la intel·ligència artificial comença, el nom s'encunya en l'any 56, de fet, l'any 48 Alan Turing ja s'havia preguntat si les màquines podien pensar, o sigui que la cosa ja té solera. Fins al 22, la intel·ligència artificial estava relativament amagada. És a dir, hi havia molts investigadors, molta de recerca, hi havia productes comercials que empleaven la intel·ligència artificial, però eren dirien coses tancades. Per exemple, els traductors. Traductors automàtics són traductors que empleen intel·ligència artificial. Però eren coses que tu només les podies rebre, diríem, veure-les com a usuari i no podies interactuar amb elles. L'altre exemple, diríem, espectacular és els robots aquests de Romba, tipus Romba, no? Que també empleen intel·ligència artificial. A partir del 22 el que passa és que això es converteix en una eina, més que una eina, un acompanyant amb el qual pots interaccionar. Es converteix en un company amb el qui pots dialogar, li pots demanar que faci coses, les fa, cosa que, per exemple, en el Rumba només li podies demanar que fer-ne que te passés, tries la pols, no? Però a les generatives hi pots dialogar, és a dir, la gràcia que això ja comença a aparèixer amb els Alexas i Siris i aquest tipus de coses, això es converteix en una cosa que ara ja la tens a l'abast. Des de casa teu, des del teu ordinador, hi pots dialogar, li pots demanar coses i te les contesta. Bé o malament? La major part de vegades bé, però te les contesta. I això és el que ha canviat. Ha canviat aquesta idea de tenir estris al voltant teu que tenien intel·ligència artificial incrustada i funcionaven amb ella, a tenir al davant teu una màquina en la qual tu pots dialogar, pots interaccionar i que li pots fer feina molt diversa de la que realment específica fa cada una d'aquestes màquines que teníem fins al 22.
0: Un altre dia quedarem violents, si et sembla, perquè se'ns està acabant el temps, per parlar d'aquesta relació intel·ligència artificial-humà. Perquè tu parles i jo parlo, però hi ha qui està enganxat i té dependència total psicològica de la IA i ja és el seu psicòleg, el seu confessor, amb els perills que això pot comportar si no ho fem bé. Però això un altre dia. Ens queda un minut just. Jo et demanaria això, que aquesta persona que s'està sentint des de no sé on i ara li hem despertat l'interès per la intel·ligència artificial. Com començar? No tinc ni punyetera idea. Vull començar a relacionar-me perquè tinc una petita empresa. Per on començo, què faig, quin és el consell? Un minut.
1: La idea és que vagis a un expert, punt. I contractes un expert que comença a haver-n'hi de molt bons. Això és la idea clau. És a dir, comença per aquí, no el facis... quan tens un cotxe, el que vols és aprendre a conduir-lo, no vas tu pel carrer sol conduint, sinó vas amb un expert al costat que t'ensenya. Aquesta és la idea clau. I mentrestant, segurament el que li dirà aquest expert és que comenci per donar-se d'alta en una d'aquestes plataformes i ja està.
0: Bé, Llorenç, doncs el que no podem lluitar encara és contra el temps que té un programa dintre de la ràdio i, per tant, hem d'acabar. Però ja t'emplaço, quan tu vulguis, quan et vegi bé, quan et vingui còmode, per continuar parlant, perquè realment has estat molt il·lustratiu. M'ha agradat molt la teva conversa. Res més, gràcies i fins la propera.
1: Gràcies.
0: Bé, doncs amb aquesta interessant paradoxa sobre la productivitat i la intel·ligència artificial proporcionada pel professor Valverde, us acomiadem fins la propera setmana aquí al Món és Digital.
2: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
3: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
4: Dos quarts, notícies.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet ha començat a formalitzar vincles amb la Bressola, una xarxa d'escoles immersives que té com a objectiu la recuperació de la llengua i la cultura catalanes a les comarques del Rosselló, a França. Aquest dimarts, el Centre Cultural La Marineta ha acollit una xerrada per commemorar el 50è aniversari de la Bressola, on s'ha parlat del context de la llengua catalana a la Catalunya Nord. També l'acte ha servit per inaugurar una exposició que ofereix un recorregut per la seva història i com la Bressola s'ha consolidat com una xarxa d'escoles d'immersió lingüística. Actualment, la Bressola compta amb més de 1.100 alumnes repartits en 7 escoles d'educació primària i 2 centres de secundària. Aleix Andreu Oliver és comissari de la Generalitat de Catalunya de l'any de la Bressola.
1: Hi ha una enquesta de la Universitat de Perpinyà que diu que el 70% de les famílies nord-catalanes voldria que els seus fills i filles estudiessin en català. Per tant, aquest interès hi és molt gran i nosaltres, com a associació, mirem de donar cobertura a tots els que podem i ens sap greu no tenir més recursos ni més infraestructures doncs, per poder diguem, encabir-los dins la nostra xarxa d'escoles. Però això també ens esperona de que a vegades la llengua catalana, que només tenim inputs negatius, doncs això és un input molt positiu, que fins i tot en el territori on el català està potser pitjor, doncs hi ha una demanda creixent.
0: La Bressola es caracteritza pel seu sistema pedagògic, el qual està centrat en la immersió lingüística, la verticalitat, el treball per projectes i la implicació de tota la comunitat educativa. I també us informem que ja es poden recollir els nous adhesius de la zona blava de Mollet que permeten gaudir de fins a 30 minuts d'aparcament gratuït. L'Ajuntament de Mollet manté un any més aquesta mesura per facilitar l'estacionament als veïns i veïnes que tenen el vehicle domiciliat al municipi i paguen aquí l'impost de circulació. A partir d'avui, els distintius corresponents a la campanya 2026-2027 es poden obtenir a 3 punts de la ciutat, l'Ajuntament, el Centre Cultural La Marineta i el Centre Cívic de Can Borrell. Els adhesius actuals continuaran sent vàlids fins al 13 de juny per evitar aglomeracions i facilitar-ne la distribució. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí, on el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 13 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet ha començat a formalitzar vincles amb la Bressola. Aquest dimarts, el Centre Cultural La Marineta ha acollit una xerrada per commemorar el 50è aniversari de la Bressola, on s'ha parlat del context de la llengua catalana a la Catalunya Nord. Oberta la convocatòria per participar al Pintalis Fest 2026. Les persones seleccionades podran intervenir en diversos espais públics amb murals, oferint tallers o participar en la zona d'estants de venda d'obra que s'instal·laran durant el festival perquè els visitants puguin descobrir i adquirir art directament dels seus creadors. La molletana Alexia Gázquez Ruiz presentarà aquest divendres a la Marineta el seu primer llibre, Llama-me Mar. Es tracta d'una novel·la biogràfica sobre la primera dona transgènere de Mollet. I ja es poden recollir els nous adhesius de la zona blava de Mollet que permeten gaudir de fins a 30 minuts d'aparcament gratuït. L'Ajuntament de Mollet manté un any més aquesta mesura per facilitar l'estacionament als veïns i veïnes que tenen el vehicle domiciliat al municipi i paguen aquí l'impost de circulació. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet ha començat a formalitzar vincles amb la Bressola, una xarxa d'escoles immersives que té com a objectiu la recuperació de la llengua i la cultura catalanes a les comarques del Rosselló, a França. Aquest dimarts, el Centre Cultural La Marineta ha acollit una xerrada per commemorar el 50è aniversari de la Bressola, on s'ha parlat del context de la llengua catalana a la Catalunya Nord. També l'acte ha servit per inaugurar una exposició que ofereix un recorregut per la seva història i com la Bressola s'ha consolidat com una xarxa d'escoles d'immersió lingüística. La Bressola va començar el 16 de setembre de l'any 1976 on una professora amb 7 alumnes feien classe al soterrani d'una clínica veterinària. La idea de fundar una escola en català a la Catalunya Nord era, en aquell moment, utòpica i hi havia la creença popular que no arribaria a més. 50 anys més tard, la Bressola compta amb més de 1.100 alumnes repartits en 7 escoles d'educació primària i 2 centres de secundària, un fet que evidencia la importància del projecte. Aleix Andreu Oliver, comissari de la Generalitat de Catalunya de l'any de la Bressola, ha comentat que des de la Bressola voldrien encabir més alumnes en el projecte, però ara mateix és impossible per mancar de recursos i espai.
2: Hi ha una enquesta de la Universitat de Perpinyà que diu que el 70% de les famílies nord-catalanes voldria que els seus fills i filles estudiessin en català. Per tant, aquest interès hi és molt gran i nosaltres, com a associació, mirem de donar cobertura a tots els que podem i ens sap greu no tenir més recursos ni més infraestructures doncs, per poguer diguem, encabir-los dins la nostra xarxa d'escoles. Però això també ens esperona de que a vegades la llengua catalana, que només tenim inputs negatius, doncs això és un input molt positiu, que fins i tot en el territori on el català està potser pitjor, doncs hi ha una demanda creixent.
0: Aquests 50 anys de la Bressola han suposat molts alts i baixos en el projecte pedagògic s'ha hagut d'enfortir per tirar endavant. La Bressola va viure una greu crisi econòmica arran del canvi polític a l'Ajuntament de Perpinyà, governat des del 2020 per l'extrema dreta de Rassemblement Nacional amb l'alcalde Lluís Aliot. El nou consistori va reduir el suport institucional a projectes de promoció del català i això sumat a l'augment de costos i a la insuficiència de subvencions administracions públiques va posar en risc la viabilitat de les escoles. A començaments del 2025, la Bressola va advertir que si no obtenia recursos urgents, al maig no podria pagar nòmines ni factures. Davant d'aquesta situació, l'entitat i els amics de la Bressola van fer una crida a la societat civil per recaptar 600.000 euros mitjançant donatius i noves adhesions. La resposta ciutadana i el suport d'institucions del sud de Catalunya van permetre superar la situació més immediata i garantir la continuïtat del projecte educatiu. Aleix Andreu ha recordat aquesta situació i ha agraït la participació ciutadana.
2: Vam fer la crida i realment hi ha país perquè tothom va respondre, van respondre les institucions, va respondre les associacions, però el més important, va respondre la gent a títol individual. Molta gent va fer donatius i la suma de tots van ser molt importants i gràcies a tots aquests ajuts i que nosaltres també internament ja ens hem reajustat, doncs hem superat aquesta crisi. Esperem que no vinguin altres contratemps, però en principi ara podem parlar de que estem en un punt d'estabilitat, que no ens podem encantar, per tant nosaltres internament també hem de fer els deures molt ben fets i també demanar a la gent que continuï ajudant-nos.
0: La Bressola es caracteritza pel seu sistema pedagògic, el qual està centrat en la immersió lingüística, la verticalitat, el treball per projectes i la implicació de tota la comunitat educativa. Precisament amb la celebració d'aquest 50è aniversari, Aleix Andreu ha remarcat que la tasca més rellevant passa per explicar què és la Bressola i quin és el seu model pedagògic.
2: I amb aquests 50 anys el que volem és, per un cantó, explicar el que és la Bressola, què significa, i per l'altre explicar aquest model pedagògic que potser altres territoris del domini lingüístic també poden servir. Per exemple, vam anar no fa gaire a l'Alguer i ens van demanar molt sobre aviam com ho fèiem, com estàvem organitzats, els mestres, com funcionava el sistema, perquè a l'Alguer ja havien tingut una escola, no els havia funcionat, i potser en un futur doncs, decideixen obrir-ne una altra.
0: L'Ajuntament de Mollet fa mesos que treballa per establir aquests vincles amb la Bressola, una feina que ha estat impulsada des del govern municipal amb Junts per Catalunya, Mollet, i que neix de l'acord dels pressupostos. Des de Mollet fa un any que treballen intensament en confeccionar el pacte local per la llengua i Raül Broto, primer tinent d'alcaldessa a la ciutat, ha afirmat que el projecte de la Bressola és molt interessant i ajuda a veure paral·lelismes amb la immersió lingüística que s'està fent a Mollet.
3: La història de la Bressola és molt interessant, que aquesta immersió lingüística com a pilar fonamental doncs, d'alguna manera té certs paral·lelismes amb la immersió lingüística en llocs com Mollet del Vallès i per tant, doncs, com amb aquest pacte per la llengua nosaltres volíem posar un valor, creiem que encaixava perfecte.
0: Aquesta exposició és només el primer pas d'una relació entre Mollet i la Catalunya Nord que s'anirà coent en els pròxims mesos. De fet, ja s'ha avançat que hi ha una visita programada a la Bressola i la intenció és que aquest intercanvi fomenti l'ús del català, així com la transmissió de la cultura catalana.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I us informem també que ja està oberta la convocatòria per participar al Pintalis Fest 2026. El Pintalis Fest és un festival d'art urbà que acosta aquesta disciplina a la ciutadania a través d'activitats participatives i gratuïtes. Així, els artistes urbans interessats tenen fins aquest divendres, dia 15 de maig, per inscriure's a través de la pàgina web oficial del festival pintalisfest.com. Enguany, la temàtica és mare. Les persones seleccionades podran intervenir en diversos espais públics amb murals, oferir tallers o participar en la zona d'estants de venda d'obra que s'instal·laran durant el festival perquè els visitants puguin descobrir i adquirir art directament dels seus creadors. Com a novetat, el festival es trasllada a la plaça Joan Miró, al barri de Planellador. D'aquest fet, ens ha fet 5 cèntims a la regidora de Cultura, Mercè Pérez.
4: És una plaça que jo crec que val la pena reivindicar, és molt bonica, un cop pintada quedarà molt bé, ja sabeu que el lema serà mares com a donants de vida, des de la mare terra a la intergeneracionalitat, i per tant jo crec que és un lema molt bonic i que quedarà molt maca la plaça i que val la pena i val la pena celebrar-ho amb el barri, no? I com que a més moltes entitats de la ciutat estan ubicades aquí, doncs participaran també en tota aquesta festa l'escola Papasei també amb la seva batucada, bueno, en fi, els castellers faran assaig al carrer, tindrem cursets, tindrem una mica de tot.
0: El Pinterest Fest tornarà a omplir de color i creativitat els carrers de Mollet durant els dies 5, 6 i 7 de juny. I la molletana Alexia Gázquez Ruiz presentarà aquest divendres a la Marineta el seu primer llibre, Llama-me Mar. Es tracta d'una novel·la biogràfica sobre la primera dona transgènere de Mollet. El llibre, segons ha explicat la mateixa autora, pretén ser una reflexió i un exercici de memòria històrica.
5: És una mica de memòria i reflexió social, perquè a part dels seus problemes doncs, també reflexiona una mica sobre la diversitat cultural i lingüística, idees que ja tenia, que estaven al seu cap sempre, i bueno, doncs, anava escrivint, era la seva forma com de sortir dels seus problemes. No va trobar amb l'escriptura, no és una forma d'evadir-se dels problemes que tenia.
0: Alexia Gázquez ha dedicat 3 anys a l'escriptura del llibre, sent per ella una mena d'exercici terapèutic, així ho ha palesat als micròfons de Ràdio Mollet.
5: Jo tota la meva vida bueno, he escrit en plan, diguéssim, teràpia curativa, que dic jo, no? Com ella feia també. I també em vaig veure molt reflexada quan vaig veure els seus escrits, els papers. Em vaig veure molt reflexada de com les persones, igual que jo, tothom que escriu, perquè és l'hàbit que tothom el que el tingui, no d'escriure, doncs vas escrivint en fulles diferents, en qualsevol lloc, i ella feia el mateix, que em vaig sentir com identificada. I vaig dir, no sé si jo algun dia faré un llibre, dic, els meus papers acabaran igual que ella, vulguem fer un llibre, i al final dic, bueno, ara tinc una història, és el començament, i d'aquí endavant, doncs, potser vindran més.
0: La novel·la fa un recorregut per la trajectòria vital de la protagonista Mar Lorente Ibáñez, nascuda l'any 1947 a Múrcia. Però més enllà d'això, l'autora també recull reflexions de Mar i dibuixa l'època històrica que li va tocar viure. De manera que el llibre, segons ha dit l'Alexia Gázquez, és un homenatge a la lluita a la qual va haver de fer front les primeres persones transgènere que van trencar el seu anonimat.
5: És com un homenatge que l'he volgut fer i a les persones que, com ella, busquen el seu reconeixement, ser reconeguts i respectats, perquè ella, com va ser de les primeres dones trans, va néixer el 1947, doncs clar, va tenir un camí que ara, doncs, encara que la visió...
6: Encara costa,
5: exacte,
6: però
5: clar,
6: evidentment...
5: Doncs, imagina't, clar, si ara costa, doncs pues, imagina't quan ella va començar el seu camí de que va dir que no se sentia un home, no, que volia ser una dona.

0: Experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: Bon dia.
3: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica de la xarxa que ens apropa en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
3: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquest apunt meteorològic. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i us apropem la farmàcia de Guàrdia a Mollet, que és avui la farmàcia Vilaseca, situada a l'Avinguda Jaume I, número 87, al barri de Col·legis Nous. Mollet contra el càncer celebrarà el seu 11è aniversari amb un tardeo solidari que estarà amenitzat pel grup molletà Nit d'Estiu. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 8 del vespre al Mercat Vell. Dues setmanes abans de l'acte, les entrades s'han esgotat degut a la limitació d'aforament. Tot i això, les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través de la fila zero. El tardeo solidari servirà per fer públic el donatiu de 10.000 euros que enguany repartirà l'entitat entre tres institucions. Una d'elles és el IRB Barcelona i el seu projecte d'estudi de metàstasi en el càncer de mama, que du a terme aquest institut d'investigació biomèdica. També l'Institut Oncomatològic de Mollet serà destinatari de l'aportació de Mollet contra el càncer. En aquest cas, els diners serviran per facilitar el benestar de les persones usuàries de l'institut. Així ho ha explicat la portaveu de Mollet contra el càncer, Anna Mandiola.
4: Ellos no tienen un proyecto como tal todavía, pero sí que es verdad que les faltan todavía cosas a nivel de quieren poner tablets para la gente que va a hacerse la quimio. Entonces, bueno, yo hablando con ellos les dije, bueno, pues si con este pequeño empujón podemos comprar 4 tablets o 5 o 6 o más, no lo sé, pues mucho mejor. Y entonces, al final es que tú en el rato que estás allí te sientas lo mejor posible dentro de todo lo que tienes. Y sí que es verdad que lo han conseguido porque el espacio es... Tú entras allí y se respira una paz y una tranquilidad que no es... Es que el otro le faltaba luz, le faltaba calor. Uh-huh. Y este la verdad es que de momento lo han conseguido.
3: La tercera institució que percebrà part dels diners recaptats durant l'any 2025 per Mollet contra el càncer serà el Departament de Pediatria i Investigació de l'Hospital Sant Joan de Déu, en concret per un programa de teràpies alternatives. Així ho ha explicat Anna Mandiola.
4: Lo que hacen es, a través de terapias que no son solo médicas, como por ejemplo la acupuntura, aceites esenciales, yoga, intentar mejorar la vida del paciente desde que lo diagnostican hasta que termina durante todo el tratamiento y después para minimizar las secuelas en niños y adolescentes. Además, guiado con médicos, o sea, no, porque ellos se dieron cuenta de que había mucha gente que acudía a estas terapias, pero claro, no estaban dirigidas por un médico que controlara exactamente, o sea, si yo te doy tanta quimio, igual este aceite no te va bien. Y entonces ahora lo hacen a través también con médicos.
3: Les persones que vulguin fer aportacions al Tardeo Solidari poden contactar a través de les xarxes socials a Mollet contra el càncer. L'entitat també serà present aquest cap de setmana, dia 15, 16 i 17 de maig, al Mollet Esfira.

gratuït. L'Ajuntament de Mollet manté un any més aquesta mesura per facilitar l'estacionament als veïns i veïnes que tenen el vehicle domiciliat al municipi i que paguen aquí l'impost de circulació. A partir d'avui, els distintius corresponents a la campanya 2026-2027 es poden obtenir a 3 punts de la ciutat: l'Ajuntament, el Centre Cultural La Marineta i el Centre Cívic de Can Borrell. Els adhesius actuals continuaran sent vàlids fins al 13 de juny per evitar aglomeracions i facilitar-ne la distribució. Les persones que no hagin estat sancionades per infraccions de trànsit a Mollet durant l'últim any tindran dret a 30 minuts addicionals gratis a la zona blava. En canvi, si han rebut alguna multa, la bonificació serà de 15 minuts. Per acollir l'adhesiu, només cal presentar el DNI de la persona titular del vehicle. Un cop obtingut, s'ha de col·locar en un lloc visible del parabrisa. Cada vegada que s'estacioni en zona blava, caldrà treure el tiquet corresponent i afegir-hi els minuts gratuïts indicats a l'adhesiu. L'Ajuntament també recorda que les persones que hagin d'utilitzar el servei d'urgències de l'Hospital de Mollet poden estacionar de manera gratuïta a la zona blava durant un màxim de 3 hores. En aquest cas, no cal treure cap tiquet del parquímetre. Només s'ha de deixar visible al vehicle una còpia del comprovant que facilita el servei d'emergències en el moment de l'atenció. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet ha començat a formalitzar vincles amb la Bressol. Aquest dimarts, el Centre Cultural La Marineta ha acollit una xerrada per commemorar el 50è aniversari de la Bressol, on s'ha parlat del context de la llengua catalana a la Catalunya Nord. Oberta la convocatòria per participar al Pintalis Fest 2026. Les persones seleccionades podran intervenir en diversos espais públics amb murals, oferir tallers o participar en la zona d'estants de venda d'obra que s'instal·laran durant el festival perquè els visitants puguin descobrir i adquirir art directament dels seus creadors. La molletana Alexia Gázquez Ruiz presentarà aquest divendres a la Marineta el seu primer llibre, Llámame Mar. Es tracta d'una novel·la biogràfica sobre la primera dona transgènere de Mollet. I ja es poden recollir els nous adhesius de la zona blava de Mollet que permeten gaudir de fins a 30 minuts d'aparcament gratuït. L'Ajuntament manté un any més aquesta mesura per facilitar l'estacionament dels veïns i veïnes que tenen el vehicle domiciliat al municipi i paguen aquí l'impost de circulació. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Insurgí, doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen, és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula julivert. Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs, diuen, perquè és una de les feines agrícoles pròpies d'aquest mes. 20 sous de julivert. Es diu quan algú presenta comptes exorbitants en què demana grans quantitats de diners per coses insignificants. Ser verd com el julivert es refereix a la intensitat del color verd. Verd com el julivert, groc com el safrà, fa ones i no és el mar. És l'endevinalla del blat. Diuen que trasplantar el julivert porta mala sort. Ser com el julivert, que en tots els guisats es troba, vol dir ser una persona molt aficadissa i visible, que es troba en totes les funcions, festes i actes importants. Un sinònim de ser el julivert de tots els guisats. Posar mostalla per julivert a algú és fer prendre una cosa per una altra, enganyar. I jo bé sé que vos no podran posar mostalla per julivert, és a dir, donar figues per llanternes a algú o donar gat per llebre. Parlem del que parlem i el julivert no hi toquem. Significa que cal concretar la conversa allò que interessa i no desviar-la a coses accidentals. El que es dona ja no es torna i el que es perd és julivert. Vol dir que allò que s'ha perdut no sol trobar-se. I acabem amb un refrany. Fer com en Tripó, que es va fer ric venent julivert, presentat com a exemple de la possibilitat d'obtenir grans resultats de coses petites. En Tripó era un ric propietari de la nostra ciutat de Barcelona que tenia tres carrers de cases, el que encara avui porta el seu nom, el nou de Sant Francesc, i un de desaparegut que anava del davant de la col·legiata de Santa Anna al portal de l'Àngel. I vosaltres, feu com en Tripó amb el julivert? Aquesta informació l'hem extreta del web per Hemiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.

0: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui és dimecres i com cada setmana és el torn de Mollet en Comú Podem. A la representació del partit ens acompanya la seva regidora i portaveu, Marina Escribano. Molt bona tarda, Marina.
1: Hola, bona tarda.
0: Comentarem diversos temes al llarg d'aquesta conversa de portaveus municipals, tots els 11 relacionats amb el que és l'actualitat de la ciutat, i comencem parlant de dies mundials, i és que ahir era el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica, i un any més des de l'Ajuntament us sumàveu a la commemoració d'aquesta data de la mà de Fimoic, i ho fèieu amb la lectura d'un manifest que, de fet, doncs, ha comentat també que enguany aquest Dia Mundial ha coincidit amb el 25è aniversari de l'entitat de Fimoic. Marina, comentem doncs aquest aniversari i també aquest Dia Mundial amb la lectura d'aquest manifest.
1: Doncs sí, en primer lloc, doncs, tornar a felicitar Fimoic per aquests 25 anys d'associació, que són molts anys, i això vol dir que al darrere hi ha moltíssimes persones que han treballat, que s'han esforçat i que han fet que no només continuï l'entitat, sinó que creixi amb un munt de sòcies, perquè la majoria doncs, són dones, important. I, per tant, doncs, felicitar per aquesta tasca de visibilització, de conscienciació, d'acompanyament. Ahir explicava la seva presidenta, la Ramel López, que des dels centres mèdics, no? des dels CAPs, estan doncs, assessoren o... Bueno, indiquen als pacients que s'acostin a Fimoic com a entitat per aquest recolzament, aquesta xarxa, no?, que significa i que representa a Fimoic, a la nostra ciutat, per famílies o per persones que estan doncs, amb aquesta malaltia, que un dels elements que cada any, doncs, quan es llegeix el manifest, es posa molt l'èmfasi és en aquesta estigmatització de les persones, no? Com si fos una malaltia de segona. I penso que aquesta és una de les tasques principals, més enllà de tota la resta, eh? No ens hem de quedar només amb això, sinó continuar investigant per doncs, anar millorant la vida de les persones que malauradament pateixen fibromiàlgia o fatiga crònica.
0: Doncs, com dèiem, un dia mundial que tenia lloc ahir. Parlem també d'un altre dia internacional i en aquesta ocasió és el de la LGTBI fòbia, i parlem doncs que també aquest divendres es llegirà també un manifest doncs, per a commemorar aquest dia mundial, que de fet també doncs, no és el primer cop que des de l'Ajuntament us hi adheriu.
1: Exacte. Des de l'Ajuntament pot semblar doncs, un element simbòlic, si vols, o que són no, tants dies de... Bueno, doncs aquests dies de, el que fan és ens fan prendre consciència, ens fan donar-li també una significança al que volen representar, i que doncs, és una data al calendari que pretén donar veu, donar visibilitat i assenyalar també tot allò que ens falta i tot aquell patiment que hi ha al darrere de persones doncs, que veuen com els seus drets no estan sent respectats, que encara hi ha reivindicació a fer, que encara hi ha discriminació, i per tant doncs, tant el que té a veure amb l'àmbit de la salut com malalties diferents o síndromes, o com el que té a veure amb dies que doncs el que remarquen són drets civils que encara estan per aconseguir o assolir totalment aquests dies. L'Ajuntament, un ajuntament doncs, de caire progressista, el que pretén és visibilitzar i sumar i dir que estem en aquestes lluites i que estem al costat fent polítiques públiques que doncs, ajudin a pal·liar aquestes situacions i que ajudin a fer una societat més forta en drets.
0: Doncs queda comentar també aquest dia mundial. Aprofitem també doncs, per comentar que aquest cap de setmana té lloc el Dia dels Museus, i com no, doncs, el Museu Balló ofereix tot un seguit d'activitats gratuïtes doncs, per donar a conèixer aquest patrimoni que tenim aquí a la ciutat.
1: Doncs sí, molt, molt interessant. Penso que tothom qui no hagi estat al museu, que crec que ja deu ser poca gent, però doncs, convidar-los a que s'animin en alguna de les activitats programades, que fan una feina increïble i que tenim un tresor a la ciutat, més enllà de que la gent pugui ser doncs, més museu aficionada o menys. Jo penso que és una bona oportunitat per conèixer-lo, per visitar-lo i veure'l també d'una manera diferent. I per tant, doncs, ens hi sumem, com cada any està clar, en aquest Dia dels Museus.
0: Doncs queda comentat també aquest tema i ara posem la mirada ahir, i és que per la tarda tenia lloc una xerrada sobre la Bressola a la Marineta, que també anava acompanyada d'una exposició, un fet doncs, que reafirma aquest pas endavant de Mollet doncs, de mantenir i d'establir aquests vincles amb el que és la Bressola Marina. Comenta'ns una mica què us sembla doncs, que s'hagin començat a iniciar aquests tràmits.
1: Doncs ens sembla positiu reivindicar, no? Tot té al final també un component de defensa de la llengua catalana, que l'hem de fer, evidentment, aquí a la nostra ciutat, però més enllà, i donant suport doncs, a aquests espais com són la Bressola, al nord de Catalunya, al sud de França, com es vulgui dir, però al nord de Catalunya, on per promoure a l'ús de la llengua, de la cultura catalana també, i per tant doncs, no hi vaig poder assistir perquè teníem també una altra cosa ahir a la tarda en matèria d'habitatge, però que penso que són iniciatives positives i que, com diem, doncs, des de l'administració pública que som, el nostre ajuntament, molt partidària, no? Estem molt amb la línia de favorir que es tirin endavant aquests projectes.
0: I ja que parlem de la Bressola, aprofitem també doncs, per comentar temes d'educació, i és que aquest mes de maig hi ha convocades diverses vagues doncs, del sector educatiu. De fet, des d'aquí de Mollet els docents també s'hi han sumat a aquesta nova onada de manifestacions i de protestes, i tot just doncs, ahir tenia lloc una protesta general a nivell de Catalunya.
1: Doncs sí, aquest mes de maig hi ha diferents vagues plantejades i bueno, programades per part del sector educatiu. Nosaltres hi donem suport de totes. Jo fins i tot ho deia, no? Ha aguantat molt el sector educatiu amb les condicions amb les que està treballant, amb la situació que en els últims anys s'està vivint de manca de recursos, d'una diversitat al final pràcticament doncs, inassumible amb condicions òptimes d'alumnat que necessita diferents mirades, diferents atencions i diferents recursos professionals, i unes ràtios doncs, que fan també molt més difícil atendre amb el 100% de bueno, doncs, que cal, no? Crec que són equips doncs, que s'han bolcat, però clar, evidentment amb la vocació i la passió no n'hi ha prou. Cal posar, nosaltres ho hem dit sempre, portem molts anys dient-ho, que hem de posar al centre l'educació perquè és la base de tot, és el fonament de la nostra societat, i un dels elements, per tant, és doncs, cuidar en el sentit més ampli i vetllar perquè les persones professionals que estan al capdavant doncs, tinguin els recursos necessaris per fer la seva feina amb les millors condicions. Finalment, doncs, aquesta situació ha abocat a aquest mes intens de vagues i de reivindicacions, i una mica a l'espera de com aniran les negociacions, més enllà d'un acord que ja es va arribar amb dos sindicats, lamentar una mica aquesta divisió, no?, també, i espero que es pugui arribar doncs, a millores, com s'està plantejant, que el govern de la Generalitat vegi que aquest és un element fonamental, que no ajuda en absolut propostes com que hi hagi la presència de Mossos a les aules dels instituts. Això no és el que cal és psicòlegs, treballadors socials, persones professionals que atenguin el que necessiten els alumnat a secundària, i que, evidentment, també infiltrats d'assemblees doncs, tampoc ajuda en absolut. No? Per tant, anem a agafar i que els responsables agafin el tema amb seriositat i amb rigor, i que es trobin les solucions, perquè estic convençuda que n'hi poden haver, que n'hi han, i que és una qüestió de voluntat política que fa molts governs, o diversos governs, que aquest és una assignatura pendent, no és nou d'ara, sinó que ja de fa un cert temps.
0: En tot cas, doncs, el que comentàvem aquest mes de maig, hi ha diverses vagues convocades que també doncs, s'estendrien al juny en cas de no arribar a un acord. I comentem també doncs, altres temes, és que aquesta setmana s'ha inaugurat el que és una nova edició del Per Molts Anys. L'Ajuntament, doncs, en col·laboració amb diverses entitats de gent gran d'aquí de la ciutat, ha organitzat al llarg de 8 dies, perquè s'allargarà fins la setmana vinent, doncs, diverses exposicions, també teatres, playback, i de fet aquesta tarda doncs, té lloc un acte que podria ser dels més emotius i que ja és un clàssic també d'aquesta setmana del Per Molts Anys, que és aquest reconeixement a les persones centenàries d'aquí de la ciutat.
1: Doncs sí, és notable, no? Tot la xarxa d'activitats per la gent gran a la nostra ciutat, que a més, no? Sabem que les persones usuàries doncs, n'estan contentes, satisfetes, que a més, doncs, va molt bé, s'ho passen bé, que hi ha una varietat important i una participació molt, molt important i que a més doncs, té aquests fruits, no? Doncs d'espectacles, d'exposicions, és a dir, tot això té uns resultats després que es pot compartir amb tota la ciutadania i penso que això és molt positiu. Quan parlem de la gent gran parlem de moltes coses, ens agrada parlar de tot el que té a veure amb els drets, no? De, doncs, des de temes d'habitatge, temes de bon tracte, temes de salut, de cures, etc. I també, evidentment, doncs, aquesta part més de lleure, d'oci i d'aprenentatge, no? I de coneixements. Jo crec que tenim una gent gran a la nostra ciutat amb moltes ganes, molt activa. Evidentment, hi haurà una part que no poden per temes de mobilitat o per altres qüestions, però que és molt activa i així ho veiem doncs, en les diferents propostes que hi ha sempre, no? De mantenir-se actius, d'allò que parlem d'un envelliment actiu. Per tant, animar tothom a anar als diferents actes que es fan al llarg d'aquests dies.
0: Doncs queda dit també, Marina, i amb això posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Agrair-te que ens has acompanyat una setmana més i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Marina.
1: Gràcies, a reveure.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germana de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Continguts en xarxa.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món és ple d'històries sorprenents, de vides que ens semblen extraordinàries i que conviuen més a prop nostre del que ens puguem imaginar. Això és el que ens demostra El mal involuntari, el nou llibre del periodista Josep Lluís Micó, que recull tots els seus relats de periodisme literari. Són 12 històries editades per Saldonà que no deixen indiferent a ningú. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives, recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like a la desena edició dels Premis Economia Social, uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. En parlarem amb David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Doncs parlarem d'educació i de vagues, ja que aquests dies està en boca de tots, per exemple, el pla pilot de la Generalitat, que ha desplegat Mossos d'Esquadra de paisà en 13 centres d'ensenyament per fer front als problemes de convivència que pateixen algunes escoles i instituts. Però aquesta mesura ha provocat moltes crítiques, però jo el que voldria parlar és del que va passar la setmana passada a l'Institut Narcís Oller de Valls.
0: Per si algú no ho ha sentit o no ho ha vist, què va passar?
2: El que va passar és que els alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius van protestar contra la manera com han decidit de protestar els professors, una vaga de zel per a complir estrictament les obligacions acadèmiques i avaluatives, ni més ni menys. Això ha fet caure sortides i celebracions, com la festa de graduació, i ha provocat que els alumnes es queixin perquè creuen que són els principals damnificats.
0: Hi ha molts mitjans que se n'han fet ressò de seguida, de fet.
2: Tot allò que no és comú acaba sent notícia, no? I al final TV3 van ser els primers que ho van emetre i la veritat és que va causar disparitat d'opinions, ja que hi havia persones que creien que s'estava donant massa focus a una rebequeria en comptes de parlar dels problemes reals, això sobretot des del sector del professorat. Els nens, però, tampoc estan sols i tenen el suport explícit de l'Associació de Famílies d'Alumnes, que al cap i a la fi doncs, són els seus pares, no?
0: Què hi diuen els docents sobre aquesta protesta?
2: Andreu Deixeus, director de l'Institut, va justificar les protestes dels docents al Vallenc, que és el diari de la comarca de l'Alt Camp, i va dir que la decisió no és en contra dels alumnes, sinó una reivindicació laboral arreu del país que ja arriba a prop de 600 centres. A més, va assegurar que les sortides i activitats que estaven programades no es deixaran de fer, sinó que no se n'organitzaran de noves. No sé si d'aquesta manera convencerà del tot a les famílies.
0: Tot això arriba en una situació que viuen els mestres i els professors, que és complicada, que és límit des de fa molt de temps.
2: Sí, la veritat és que la realitat dels docents és un embolic. Per un costat no sembla que el govern els faci gaire cas i per l'altre hi ha moltes famílies que vetllen perquè els seus fills siguin feliços i tinguin excursions o totes les facilitats que havien tingut ells quan eren petits. A més, també dintre del sector professorat sempre se'ls diu que no treballen gaire, que tenen moltes vacances, quan la realitat és una altra. A mi el que em sorprèn és que moltes persones es posin les mans al cap per unes sortides i no tant per la ràtio o les necessitats reals dels centres educatius, com la falta de vetlladores o la millora de les condicions laborals dels docents.
0: Per què creus que passa això?
2: Clar, jo em volia fer dues reflexions. La primera és que em sembla molt bé que els alumnes facin vaga, ja que això demostra doncs, que lluiten pels seus drets, que és molt important que el jovent es mobilitzi, però també em sembla que el seu reclam ens demostra en quin moment estem com a societat, i no només pel que han fet ells. Els alumnes no es queixen del que va malament, o que, per exemple, estudien en barracons, que, per exemple, els professors cada cop tinguin més alumnes, sinó que es queixen perquè no poden anar a excursió o celebrar la graduació, que al final són activitats que segurament no impliquen un millor aprenentatge. A més, es reboten en contra dels seus professors en comptes d'anar tots a la una, que al cap i a la fi em sembla una imatge que reflexa molt l'individualisme social d'avui en dia i que no només es veu en aquest cas. Sempre que hi ha una manifestació, les persones que es troben atrapades en un embús diuen: perquè es manifesten, jo vull anar a treballar, a mi que no em molestin. Abans potser no era tan així, i sí que en teníem més el dret a vaga i perquè es protestava, i ara mateix potser el que mirem més és el nostre plat i ens oblidem de la resta. Jo crec que si volem fer canvis hem d'anar tots a una i no lluitar només pel nostre benefici immediat.
0: Veurem com acaba aquest curs, perquè queden poques setmanes, però sembla que seran intenses. Carles, moltes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: Acabat la batalla de Marató l'any 490 abans de Crist, Filípides va córrer fins a Atenes per anunciar la victòria dels grecs contra els perses. Va córrer tant que després de pronunciar les paraules «hem vençut», va morir a causa de l'esforç fet. Filípides era un amaròtrom, el nom que els grecs donaven als missatgers, però ha passat a la història com el primer atleta. Potser per això, més de 2.000 anys després, quan es preparaven els primers Jocs Olímpics moderns, el filòsof Michel Breal va proposar al Baró de Coubertin incloure una prova anomenada Marató, en homenatge a la gesta de Filípides. Des d'aleshores, la marató s'ha celebrat a cada Jocs Olímpics, però també en moltíssimes altres ocasions. I, malgrat la seva dificultat, s'ha convertit en una de les proves esportives més populars del món. Milers, segurament milions de persones han participat en una marató, però no havien pogut fer el que va fer Yomif Kejelcha a la Marató de Londres del 26 d'abril. L'atleta etíop de 28 anys va acabar la cursa amb un temps d'1 hora 59 minuts i 41 segons. Des de Filípides, mai ningú l'havia aconseguit fer els 42 quilòmetres i 195 metres de la cursa en menys de 2 hores. Un límit que semblava impossible de trencar. Però el kenià Sebastian Sawe la va córrer encara més ràpid, 1 hora 59 minuts i 30 segons. Kejelcha va fer una cosa que no s'havia fet mai, però no va guanyar. I molt possiblement, el de Sawe serà el nom que la història recordarà. Lluny de desesperar-se, quan aquests darrers dies li han preguntat per aquesta qüestió, l'atleta etíop ha respost que està molt content amb la marca que va fer a Londres i que espera millorar-la amb el temps. En un missatge que recorda inevitablement els valors de Pierre de Coubertin, ha assegurat que damunt l'asfalt de la capital britànica, ell va ajudar Sawe i Sawe va ajudar-lo a ell per aconseguir un fet històric. Com l'astronauta Buzz Aldrin o l'explorador Robert Scott, Kejelcha ha aconseguit una gesta impensable per al 99 de la humanitat. Però algú altre ho havia fet abans que ell, només 11 segons abans.

Hi ha històries vitals que superen la ficció i persones que ens poden semblar exemplars o comunes que poden amagar molts secrets. De seguida desenvolupem aquesta teoria, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Què has escollit?
1: He escollit el Kiki González, que té un disc que es diu La Noche Americana, que és un disc ja antic, antic. Sembla que, si no vaig equivocat, del 2005. Ojo, ha plogut. I parla de... Em recordo una mica l'autor de que entrevistarem avui, perquè parla de vides que ell va deixant a l'hora que els ha anat entrevistant i els va deixant enrere. I la cançó parla una mica d'un protagonista que va deixant vides enrere de la seva vida. I està, mira, ho he trobat adequat.

0: Una cançó molt adient per a l'ocasió, Carles, perquè avui parlem d'això, de moltes vides que el nostre primer convidat ha anat recollint i després ens les ha passat a nosaltres d'alguna manera.
1: Sí, avui parlarem d'una gran obra del periodisme literari de la nostra terra, i és que Josep Lluís Micó fa anys que recopila històries sorprenents i amb la publicació de El mal involuntari ha volgut recollir-les totes. 12 relats de vides extremes publicats per Saldonà que ens portaran a les vides més fosques de la societat. La droga, els diners, el sexe o la fama poden convertir-nos en la representació més fosca de l'humà, però sovint aquests relats són invisibles a ulls de la majoria. Tot i això, el periodista les caça com poden pocs i les plasma al paper amb una naturalitat que les fa properes i macabres.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Josep Lluís Micó. Benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Moltes gràcies. És un plaer. Diria que fins ara bé. Ja veurem com acaba el dia, però ara mateix bé.
0: Pensava que anaves a dir com acaba l'entrevista, espero que l'entrevista com a mínim ve també. Així que, d'entrada, deixa'm felicitar-te pel treball de camp que jo crec que deus haver fet per poder escriure aquestes històries, perquè no sé com s'aconsegueixen trobar aquestes vides que relates.
2: Són moltes hores, el que passa és que quan acumules ja uns quants anys d'experiència, vist així en perspectiva, són les que invertim de manera convencional els que sempre ens hi hem dedicat. Respecte a les històries, hi ha una mica de tot. La majoria de les històries tenen a veure amb gent propera a mi. No vull dir que siguin amics o familiars, perquè moltes d'elles tenen a veure amb... estan vinculades a delictes i fets terribles que prefereixo explicar amb altres subjectes que no sigui jo mateix o algú del meu cercle, però, com et deia, són històries que m'han arribat sense massa dificultat. El segon cercle d'amistats, companys de feina, comentaris que escoltes i que creus que podrien donar peu a una història prometedora, situacions que relativament podríem dir que són quotidianes, el que passa és que quan comences a gratar i a aprofundir, veus que, en fi, que aparentment són fets extraordinaris, però al meu editor li agrada dir sovint, i jo no ho havia pensat, potser si algú altre, algun observador, es fixés el detall en algunes facetes de les nostres vides, podria arribar a explicar, a construir relats que per altres serien apassionants i per nosaltres serien la normalitat.
0: I tant, de fet, molt lligat amb això, és cert que gran part de feina rau en la selecció d'aquestes històries, però una altra part en la manera de relatar-les. Han decidit

0: Pràcticament totes les històries de la humanitat estan explicades ja. Canvien els personatges, les circumstàncies, els llocs, algunes conseqüències, alguns fets que desencadenen les narracions, però pràcticament tot està explicat ja. El periodisme, que és la feina a la qual ens dediquem, et permet enfrontar-te cada dia a relats que dintre d'aquesta repetició eterna poden semblar diferents. El que passa és que, en general, sobretot en el periodisme del dia a dia, del minut a minut, en general estem molt, molt limitats, molt constrenyits per gèneres i formats. Crec que tots els que ens hi dediquem tenim la sensació sovint d'haver de matar una història quan realment podria donar més de si, però el temps i l'espai són limitats i fins i tot en l'entorn digital tenim servituds i moltes hipoteques que pagar o que cobrir per qüestions publicitàries, comercials, perquè falten mitjans o perquè ens falta temps i no hi ha pressupost per dedicar una persona o dues o cinc o deu durant un any a treballar en una història. De tota aquesta, no sé com dir-ho, potser frustració de no poder anar més enllà en l'aspecte formal, va néixer el primer llibre que vaig fer d'aquest tipus i em vaig proposar que en cadascun dels relats que expliqués utilitzaria una tècnica diferent. Hi ha algunes que són, potser no són tan innovadores com fer, no sé, com reproduir monòlegs interiors o una mena d'entrevista en què no se sap exactament qui està parlant fins que acaba el relat, però en altres casos potser sí que hi ha més risc formal. Bueno, jo crec que risc formal hi ha tot arreu, però potser sí que resulta més sorprenent la forma o l'estil, perquè hi ha relats contemporanis explicats com si fossin un western o fins i tot històries de traficants com si fossin lletres de cançons de hip-hop.
1: Va, ara que parla de hip-hop, un hip-hop que vostè combina o relaciona amb la poesia, no?, en un d'aquests relats, i justament en aquesta història hi ha un testimoni, en Pajares, que hi ha un moment en què li diu a vostè que hauria de patir per la seva vida perquè va destapar informació que no s'hauria de saber. Ha passat mai por?
0: I dic la veritat, sonarà molt petulant o molt, en fi, semblaré un sobrat. Qui em coneix sap que no ho sóc. No, realment no. I crec que tampoc m'han afectat emocionalment altres històries que potser no són tan violentes, truculentes o que en principi et podrien posar en risc, sinó que tenen més a veure amb els sentiments, amb emocionar-te pel patiment dels altres, de la professió. Ha estat sense deixar d'empatitzar, marcar la suficient distància com per poder fer la meva feina sense massa contagis de cap mena. La por és un d'aquests contagis i quan estàs més o menys familiaritzat amb aquest submón de personatges que viuen molt, molt al límit, saps que moltes de les coses que diuen són més aviat dissuasòries i, per altra banda, si nosaltres no féssim aquesta feina, probablement el que expliquen els mitjans o el que fem els periodistes estaria incomplet. D'amenaces, en realitat, hi ha en qualsevol feina i en múltiples situacions. Com a mínim, jo he tingut la sort d'anar curtint-me, potser, i guanyant en recursos i tècniques per relacionar-me amb aquestes persones.

0: O no, tampoc significa que jo sigui una persona temerària o que vagi desafiant ningú. Tracto de fer la meva feina i hi ha qui no s'ho pren tan bé. També és veritat que qui de vegades t'amenaça t'acaba explicant moltes històries que són interessantíssimes i encara que no els deixin en bon lloc, se senten satisfets amb la teva feina i ho pots revertir sense necessitat d'avisar ningú ni de fugir i deixar-ho estar.
1: Josep Lluís, no sé si t'ha passat, perquè ara parlaves de personatges que estan molt al límit, no? No sé si les persones que fins ara han llegit aquest llibre han jutjat alguns d'aquests personatges i, en cas que sí, si realment som algú per jutjar els altres.
0: És freqüent que encara que es tracti de lectores, lectors, que tinguin molta vida, que hagin acumulat moltes experiències o que tinguin un tarannà respectuós, genuïnament tolerant i obert, que acabin jutjant, perquè la majoria de les històries i persones que hi apareixen són molt extrems. Jo m'he esforçat en algunes ocasions per ser, malgrat que la forma és experimental, perquè el contingut sigui el més neutre possible. Ja sé que pot sonar estrany convertir declaracions o vivències de traficants en lletres de hip-hop, que pot sonar estrany que digui que he intentat ser molt, molt fidel i no colar adjectius o adverbis que condicionin la lectura de la gent. Però cada tècnica que he utilitzat estava pensada precisament perquè la història fos més genuïna, més autèntica. Jutjar, que és el que em preguntaves. Ho fa molta gent, em pregunten com és possible que hagi aguantat aquestes històries o que hagi tingut el valor de quedar diverses vegades amb aquestes persones, com he pogut guanyar la seva confiança, perquè és feina i perquè crec que està bé explicar aquestes històries per conèixer millor la societat en què vivim, que està monopolitzada pels que sempre surten als mitjans explicant el mateix. I potser aquests estan exposats o fins i tot demanen ser jutjats, però aquestes persones que tenen una vida, diríem, al marge, es mereixen els mateixos judicis que nosaltres. Judici vull dir de valors o judici fins i tot en el terme jurídic o sigui, en el sentit jurídic del terme. El que és delicte, ja d'això se'n cuida la policia i la justícia, però sobre els valors i contravalors que tenim i defensem uns i altres, jutjar és molt arriscat i jo no és que no ho faci, és que no sabria fer-ho.
1: Clar, de fet, són històries que no sé fins a quin punt creus que haurien pogut acabar diferent. T'ho dic perquè reflexionàvem amb l'equip del programa, agafant de fil conductor l'efecte ceba, no? Que, del que parles al primer relat, és allò que en psicologia s'anomena l'estratègia de les persones que se situen sota múltiples cuirasses per sentir-se més fortes, per reduir-ho així ràpidament. Quants dels teus protagonistes creus que haguessin tingut un desenllaç diferent o una història diferent si potser s'haguessin tret abans algunes d'aquestes capes?
0: Això és molt difícil de saber i a diferència del que passa amb la ficció, quan escrius, quan fas peces periodístiques, per molt heterodoxes que siguin, que aquestes sé que ho són, a diferència de la ficció, dic, els personatges no són meus. És a dir,
1: Clar.
0: quan algú s'inventa un personatge, quan està fent ficció, la seva biografia està en les seves mans. És una mena de déu que construeix i desfà el que li interessa en benefici de la història. Per tant, et pots inventar una infància terrible perquè s'entengui perquè algú, quan és adult, es comporta d'una manera determinada, no necessàriament dolenta, que sigui una mena de superheroi que ha vençut totes les limitacions i que ara fa el que fa perquè va tenir l'oportunitat de redimir-se i a la família, bla, bla, bla. Clar, en el meu cas això no passa i jo he compartit bastant temps amb algunes d'aquestes persones, però amb altres he tingut converses de només un dia. Quan fas la teva feina intentes treure el màxim suc i veure fins on arribes, però també m'ha passat en moltes ocasions, per exemple, en el relat que menciones, que acabes obtenint més informació i més fiable d'algú a través de terceres persones. Jo no sé respondre la pregunta perquè el passat i el futur dels personatges no estan a les meves mans. He intentat reflectir el present que vam compartir o el passat, per remot que sigui, que em van voler explicar, però no sabria anar més enllà, perquè a mi m'interessaven en la mesura en què tenien aquesta història per explicar. De la resta, no me n'he ocupat.
1: Havíem pogut fer un tastet, perquè dins d'aquest llibre hi ha moltes coses més del mal involuntari. És el llibre que ha publicat Josep Lluís Micó amb Saldonà i que recull una sèrie d'històries que avui hi hem passat una mica per sobre, Josep Lluís, però jo crec que podem convidar a l'audiència a llegir aquest llibre i a endinsar-se en aquestes realitats que, tot i que semblen, com tu deies, que estan molt al límit o que són molt extraordinàries, segurament a vegades les tenim molt més a prop del que ens pensem. Josep Lluís Micó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. És moment de descobrir què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista amb Josep Lluís Micó. Carles, què n'has subratllat?
2: Doncs em volia subratllar el que ha dit, que quan escrius peces periodístiques, a diferència de la ficció, els personatges no són teus i que això fa moltes vegades doncs, que les històries siguin més extraordinàries.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia, qui ens acompanya en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs?
4: Molt bé, doncs aquí un altre cop, molt contenta.
1: Igualment, contenta de retrobar-te avui per parlar de roba de segona mà.
4: Sí, perquè és una tendència, jo crec que no és una tendència nova, sinó que és una tendència que ja veiem des de fa temps, però sí que bueno, va creixent i va en augment i penso que també és interessant de comentar-ho, no?
1: I tant. De fet, jo crec que qui més qui menys aposta per això d'alguna manera o altra, perquè hi ha moltes maneres d'apostar per la roba de segona mà, no? Per reutilitzar, per donar una segona vida a la roba. D'on surt aquesta tendència que, com dius, no és nova, però sembla que va més en auge cada vegada?
4: Bueno, jo crec que hi ha un factor generacional, per començar, que és que la gent jove té una relació amb la roba de segona mà potser diferent de la que tenim gent més gran. Aquí hi ha hagut un canvi de percepció claríssim i això ho vaig poder comentar amb els responsables d'Humana, no? Que sabeu que és una sí. empresa que tenen botigues de roba de segona mà, no? I ells em comentaven que efectivament s'ha transformat la percepció de la gent que fa servir roba de segona mà, no? Abans pues, podia ser una cosa que associàvem pues, a gent més pobra, no? A gent amb necessitats concretes, una cosa més no tan ben vista, per dir-ho així, no? I això hi ha hagut un salt generacional claríssim en el qual la gent jove pues, no hi veu cap problema, sinó tot el contrari, no? Hi veuen com una oportunitat de trobar roba més barata, de trobar roba més exclusiva, de trobar roba original, de reciclar la roba, no? Llavors, jo crec que aquest canvi generacional sumat amb aquest canvi de percepció explica que ara hi hagi com un boom inclús, no? Del tema de la roba de segona mà. Si us fixeu, suposo, menys per Barcelona es veu, no? Suposo que en grans ciutats potser es veu més, però que van sortint moltes botigues i molts espais on es ven roba de segona mà. Val? I fins i tot la tendència es veu també als Estats Units també hi ha hagut tot un boom d'això de les botigues que ja li diuen el thrifting, no? Bueno, com el reciclatge aquest de segona mà, i allà la tendència podríem dir que està una mica més associada també a la situació de crisi econòmica i tal, no? Però en tot cas s'ha fet això que es diu fer de la necessitat virtut, perquè arran de que s'han composat de moda les botigues aquestes de segona mà, han anat apareixent influencers a les xarxes socials que t'expliquen pues, com aprofitar roba això reciclada, com anar buscant a les botigues de segona mà i trobar peces, com les pots reciclar, com les pots, jo què sé, inclús adaptar, no? Si saps una mica de costura, pues, com te les pots arreglar, tot això, no? Llavors, em sembla que és un fenomen interessant que, bueno, que a part té uns valors associats, no? Sobretot tenint en compte que el sector del tèxtil és un dels que més contamina i un dels que més residus genera. Ja sabeu, tots heu vist aquestes imatges de piles i muntanyes de roba d'aquestes de fast fashion que es llencen, no?, un cop passada la temporada i estan allà que no se sap què fer-ne, no? I llavors les botigues de segona mà, pues, això, donen aquesta nova oportunitat a tota aquesta roba, intentar reduir aquests residus i promoure un reciclatge, no? Llavors hi ha tot també aquest valor positiu.
1: Què em diuen les marques, les grans marques, no?, de roba, d'aquesta fast fashion? Imagino que no els fa gaire gràcia aquesta tendència.
4: Bueno, les grans marques de moda és una mica com el que passa amb el top manta, no? Això que diem el top manta i allà que pots trobar bolsos de marques d'aquestes de luxe, els pots trobar en versió pirata, per entendre'ns, no? Sí. Molt baratos. Doncs, igual que les marques van veure que no podien lluitar contra això i van decidir elles mateixes ficar-se en el negoci de la pirateria i crear ells les versions barates low cost per vendre en aquests entorns, una mica està passant el mateix amb la roba, no? Llavors ja comença a haver-hi algunes d'aquestes grans marques, no?, tipus Inditex i així, que estan inclús elles mateixes com posicionant els seus fons en aquestes botigues de segona mà de revenda. Saps? O sigui que ells mateixos veuen que si això és tendència també hi ha de ser, no? I després hi ha coses més puntuals, no? Però algunes botigues, per exemple, pues, t'ofereixen ofertes si tornes roba que ja no vols, no? Si els hi retornes, no? Vull dir, com que s'estan intentant promoure algunes mesures en aquest sentit, val? Jo penso igualment que encara falta, si està molt bé tot això de la roba de segona mà, però sobretot falta encara prendre més consciència de lo perjudicial que és aquesta compra massiva de fast fashion, no? D'aquesta roba de ràpida, perquè realment genera molt de residu, molta contaminació, i hauríem tots d'aprendre més a gestionar la nostra relació amb la roba i amb la moda, no? Però en tot cas, la roba de segona mà, ja et dic, s'ha convertit en tendència. I és xulo això, perquè veus molta gent a les xarxes doncs, compartint en troballes, jo què sé, no he trobat un vestit dels anys 60, no sé què, no? Sí. I llavors, bueno, pues, que s'ha acabat com convertint en una tendència que té entre aquesta part positiva del reciclatge i la part aquesta més de tendència i creativitat, no?
1: I autèntiques relíquies, també, entre tots els altres valors, sí, que representa aquesta tendència per la roba de segona mà. Judit Vives, moltíssimes gràcies.
4: Pues gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera, cuida't. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral. Com sempre ho fem de la mà d'Oriol Toro, que és membre de la companyia Vivim del Cuento. Enguany, a més, estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de L'amor em pot salvar, de Jordi Quintana.
5: És fosc i plou, i avanço descalç envoltat d'aquests guerrers barbuts camí de la forca. Jo, Guerau Rocafiguera, un humil trobador que em passejava pels pobles del Berguedà amb la meva mandolina recitant i cantant les meves alegres composicions sense fer mal a ningú. Com he arribat fins aquí? He estat dues setmanes sense sortir d'una cel·la bruta i humida on m'havien llançat els guàrdies del senyor feudal Roderic de Caral, el pare de la meva estimada Ofèlia. Tanco els ulls i recordo la primera trobada amb aquest àngel, quan ella estava a punt de llançar-se al pou que hi havia al pati del castell, desesperada pel control del seu pare i sense il·lusió per continuar vivint. Jo havia sortit tot just de la taverna on havia entretingut amb la meva música els servents. I en veure l'Ofèlia, la vaig agafar suaument pel braç i la vaig tranquil·litzar. No sabia pas qui era, però el seu vestit elegant em va impressionar. Em va demanar que no expliqués a ningú el que havia passat i va marxar corrents cap a una de les torres on hi havia les habitacions de la família del senyor del castell. No em podia treure l'Ofèlia del cap i vaig compondre un romanç que cada vespre li cantava al peu de l'heura que creixia sota la seva finestra. Ella en seria una espelma en sentir la melodia i l'apagava en acabar el meu poema. Fins que un dia va deixar caure una nota. A la nota hi deia que jo era l'única persona que alegrava la seva trista existència i em convidava a pujar a la seva cambra per cantar-li el romanç de més a prop. Amb quatre grapades em vaig enfilar per l'heura sense notar la dificultat. Res era costerut per anar a recitar a cau d'orella poemes d'amor a la meva estimada. Que poc que ens va durar l'alegria. El seu pare, gelós, havia ordenat que la vigilessin i no vaig poder fugir dels guàrdies. Ara, l'Ofèlia és la meva darrera esperança. Potser ella deu haver convençut alguns dels seus fidels servents per alliberar-me d'aquesta complicada situació. Em podràs salvar, amor meu? Per si t'arriba el meu cant, ara el recitaré ben alt, i si el sents, potser sabràs que estic en perill després de tants dies engarjolat. De matinada, la dolça i potent veu d'en Guerau es va sentir des de tots els indrets del castell, acompanyada del soroll de les llances dels soldats que el duien cap a l'arbre on seria penjat. L'Ofèlia, que feia dues setmanes que estava tancada per ordre del seu pare, va sentir el cant del seu estimat i va guaitar per la finestra. Ella podria convèncer els soldats d'alliberar-lo. Necessitava baixar de seguida. No hi havia temps per perdre. Però l'heura per on volia baixar era massa humida. El darrer que va veure en Guerau fou la cabellera d'Ofèlia precipitant-se al buit.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres, avui, per parlar-ne, per saber una mica més, ens acompanya David Bonvehí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bonvehí, benvingut, com està?
1: Molt bé, moltes gràcies per aquesta entrevista.
0: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
1: Bé, primer una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia, que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina i, per tant, és un tipus d'economia que des del govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs de futur i de respecte pel medi ambient i respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, a part de promocionar l'economia social, doncs el que fem és donar-ho a conèixer i aquests premis, doncs, també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal, i per tant, el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs també és una, bueno, és una aposta forta, tant de la ciutat, però també històricament doncs de tota aquesta zona.
0: De fet, ara vostè ho deia, no?, que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt de temps, no?, anys i anys, però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
1: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs l'estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món. Però és veritat que a Catalunya portem l'economia social ADN. Ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més, fins tot de 150 anys, doncs que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats perquè doncs les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren, com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs que fan serveis socials i que donen serveis doncs a tot tipus de persones i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
0: Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
1: Sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs més de caràcter local, una economia doncs que té en compte tot el nostre entorn, i fruit de que Europa doncs ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet. L'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició doncs des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya. Doncs és veritat, aquesta última última dècada a Catalunya s'ha fomentat molt, i també la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
0: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant potser, no? Perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs. Com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
1: És cabdal. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja també ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des d'aquests un nen, no? En aquest sentit, fent programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme, i l'última etapa de tot aquest aprenentatge és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme. I dins aquesta actuació dins la universitat, nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis de Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes, que poden ser tant públiques com privades, però que ja hagin presentat en aquest curs treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
0: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
1: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès la Generalitat fer polítiques públiques, i segons a quins territoris veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real, com he dit, no és una alternativa, només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia, i també serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat, i, per exemple, l'any passat també se'n van escollir 3 o 4 que aquest any hem acabat han servit de punta de llança per segons quines polítiques, han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català. El tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat, i en aquest sentit hem apostat per aquesta direcció general, per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori, i que crec que són idees més actuals que mai. I un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions tinguin en compte que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament en el territori, i per tant que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat, i això és el que més hem de valorar.
0: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer o on poden trobar tota la informació al respecte?
1: Crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop, /premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a Fundació Roca i Galés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos com presentar aquests treballs, i sobretot que en el dia també que fem la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, allà els posem en valor a tots, i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
0: David Bombaí, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
1: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
2: Quan mirem una obra d'art, sovint el primer que ens ve al cap és una pregunta molt simple. M'agrada o no m'agrada? Aquest primer impuls, basat en el gust i en la percepció personal, és inevitable, però és només el punt de partida. L'art ens convida a anar més enllà de la primera impressió, a tornar-nos, observar i deixar-nos interpel·lar. En aquest sentit, l'art d'explicar l'art, el llibre que ha publicat Enric Nogueres, esdevé una eina magnífica per aprendre a mirar amb més profunditat. És un llibre que ens ajuda a entendre i a interpretar l'art en totes les seves formes, figuratiu, abstracte i contemporani. Ens recorda que una obra d'avui és, abans que res, una emoció, diferent per a cada persona, però també un relat, una història que parla a l'ànima i a l'esperit. Nogueres contextualitza 30 obres d'art i ens ofereix pautes clares per apropar-nos-hi, interpretar-les i, sobretot, gaudir-ne. A través d'un llenguatge proper i entenedor, ens convida a perdre la por a l'art contemporani, que sovint pot sorprendre'ns, deixar-nos indiferents o fins i tot indignar-nos. Precisament per això és un art que no ens deixa mai impassibles. El llibre posa l'accent en la importància del context, conèixer la vida dels artistes, la seva època, les seves inquietuds i motivacions ens ajuda a entendre millor què ens volen transmetre en cada obra i cada gest creatiu. Quan entenem d'on neix una obra, la nostra mirada canvia i s'enriqueix. Aquest llibre va néixer durant el confinament, un període en què l'autor va decidir canalitzar el seu amor per l'art compartint reflexions i comentaris a través de les xarxes socials. Al llarg de les seves pàgines, Nogueres ens apropa al treball d'artistes de renom internacional com Ai Weiwei, Joana Vasconcelos, Walter de Maria, Yoko Ono o Frida Kahlo, entre molts d'altres. I ho fa no des d'una mirada acadèmica distant, sinó amb una voluntat sincera de compartir emocions, preguntes i descobertes.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
3: Les Portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa ho defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
4: A les Portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
3: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
5: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora. Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
6: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. el magazín de Ràdio Mollet on tu ets el protagonista.
7: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
8: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
6: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials, benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició del Rock and Classics, el programa que, com és habitual, doncs posa en marxa la màquina del temps i mira enrere per a recuperar les millors cançons de la història del pop i del rock. I avui us portem un programa especialíssim perquè us parlarem de dues grans i efímeres bandes que van tenir lloc durant els anys 90. Parlarem de Temple of the Dog i de Mad Season. Comencem per Temple of the Dog, una banda que va néixer l'any 1990 a la ciutat de Seattle en ple apogeu de l'escena grunge. No es tractava d'un grup convencional, sinó d'un projecte molt puntual que va impulsar Chris Cornell. El motiu va ser la mort per sobredosi del seu amic Andrew Wood, el vocalista de la formació Mother Love Bone. La seva idea va ser fer un disc homenatge al seu amic i durant una gira amb la seva banda, amb Soundgarden, va escriure dues cançons, com eren Say Hello to Heaven, una cançó que posa els pèls de punta i que obria aquest disc d'homenatge a Andrew Wood, o també Reach Down, que va escriure directament pensant en Wood. A partir d'aquí, què va passar? Doncs Chris Cornell va decidir agafar una part de la seva banda, Matt Cameron i Mike McCready. D'altra banda, va recol·lectar dos dels excomponents de Mother Love Gone, Stone Gossard i Jeff Ayman, i també hi va aparèixer en escena en una cançó Eddie Vedder. Eddie Vedder seria, al cap de molt poc temps, conegut per ser el vocalista de Pearl Jam, però en aquells moments doncs era una persona absolutament anònima, però estava en el cercle de Seattle i, per tant, Chris Cornell ja el coneixia molt bé. Així doncs, un supergrup que tenia alguns músics ja coneguts i d'altres que encara no ho eren, però que ho serien al cap de molt poc. Tot aquest conjunt de bons músics l'any 1990 es va reunir per enregistrar un treball que sortiria a la venda un any després, el 1991, en unes sessions de gravació que, segons els seus components, van ser molt boniques perquè no hi havia cap mena de pressió, es tractava d'un homenatge, no hi havia cap contracte amb una discogràfica pel mig ni res per l'estil, i a partir d'aquí va sortir un disc de culte que sonava molt i molt bé i que ens va sorprendre absolutament a tots quan va sortir a la llum. Començarem escoltant la cançó que obre aquest disc, una cançó que, com us dèiem abans, posa els pèls de punta i que parla, doncs, de dir hola al cel, say hello to heaven, amb una secció final a la cançó que té 6 minuts i mig de duració que realment posa els pèls de punta. Escolteu com canta aquesta cançó, jo crec que és una de les millors interpretacions de la seva carrera, Chris Cornell.

Avui al Rock and Classics especial Temple of the Dog. A la segona part del programa també parlarem del projecte Matt Season. Hem començat escoltant el tema que obria aquest treball de títol homònim, Temple of the Dog, Say Hello to Heaven. Anem ara a escoltar una altra cançó, una de les més conegudes d'aquest llarga durada, en la qual hi apareix el que seria el vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder, a duet amb Chris Cornell, el cantant de Soundgarden. Hunger Strike.

0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
1: Especial Temple of the Dog i Mad Season avui al Rock and Classics. Estem desgranant algunes de les millors cançons d'aquest llarga durada publicat l'any 1991, aquest projecte personal de Chris Cornell per homenatjar el seu amic Andrew Wood. Mireu si eren amics que fins i tot van arribar a compartir pis, així doncs hi havia moltíssima sintonia entre aquests dos artistes de Seattle. Anem a un dels temes més bonics i també més impactants d'aquest disc, en el qual doncs comença la lletra dient "When the spoon is hot and the needle is sharp."

Temple of the Dog, un projecte molt bonic endegat per Chris Cornell, el vocalista de Soundgarden. Anem a escoltar encara un parell de cançons més, en aquest cas en una edició molt especial d'aquest treball que es va publicar pel

seu 25è aniversari, l'any 2016. Anem ara per un tema que, en aquest cas, en aquesta edició especial 25è aniversari, hi apareixia una mescla alternativa del tema Wooden Jesus.

0: Rock and Classics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Enfilem la recta final d'aquesta primera part del programa d'aquesta setmana que hem volgut dedicar al projecte Temple of the Dog, i ho fem amb un outtake, és a dir, amb una versió enregistrada de l'estudi que finalment va aparèixer publicada de forma diferent en el disc final d'aquest Temple of the Dog. És el tema que obria aquest disc i que es diu Say Hello to Heaven.

0: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Rock and Classics, avui especial dedicat a dos projectes diferents, alternatius, de les bandes originals que van provocar doncs aquestes sessions de gravació diferents. Anem ara, després de Temple of the Dog, a una altra història que es deia Mad Season, que va aparèixer entre els anys 94 i 95. El músic que va tenir la idea de fer aquest projecte musical va ser Mike McReady, el guitarrista de Pearl Jam, que al seu torn també va ser el guitarrista de Temple of the Dog i que també apareix en aquest projecte anomenat Mad Season. Un dels objectius d'aquesta formació va ser entretenir-se doncs, per ajudar a desenganxar-se de les drogues d'alguns dels seus components, com per exemple el baixista John Baker Saunders. També hi havia una veu impressionant a dins d'aquesta formació, la de Lane Staley d'Alice in Chains. També hi ha una part essencial d'aquesta formació, Barrett Martin, que era el bateria de la formació Screaming Trees. Així doncs, teníem una alineació bastant espectacular que va portar-nos només un disc l'any 1995 que es titulava Above. Un disc que portava algunes cançons realment increïbles. Hi ha registres de tot tipus. Comencem amb aquest registre més balada, amb aquesta cançó tan bonica que es diu River of Deceit.

0: Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Seguim en aquesta segona part d'aquest especial Temple of the Dog Mad Season. Estem revisant ara algunes cançons d'aquest projecte anomenat Mad Season, que l'any 95 va publicar al llarga durada Above. Anem amb un altre tema molt més rocker, més elèctric, que es diu Life Less Dead.

Above, un projecte musical que va néixer l'any 1995, que va seguir al llarg del temps amb algunes aparicions en viu i després també amb alguns homenatges després de la mort del vocalista Layne Staley. Anem a escoltar una altra cançó d'aquella llarga durada que es diu I Don't Know Anything. No sé res.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui, que hem dedicat a aquest projecte musical d'una banda, Time Below the Dog, al principi del programa, i aquesta segona part que hem dedicat al projecte Mad Season. Anem ara amb una versió molt interessant d'aniversari que es va publicar l'any 2013, una edició de luxe que ens portava alguns temes inèdits de Mad Season no publicats i també algunes versions enregistrades en viu, com és el cas de les dues cançons amb les quals acabarem el programa d'avui, en un recital que va tenir lloc a la sala The Moor. Un recital que es va anomenar Live at the Moor, que ja l'havíem vist en vídeo, però que va aparèixer amb àudio remasteritzat en aquesta Deluxe Edition d'aquest treball anomenat Above. Per començar, us portarem Wake Up, el tema que obria originalment el treball Above, i després escoltarem una versió llarguíssima que van fer d'un clàssic de John Lennon, I Don't Wanna Be a Soldier. Espero que gaudiu fins al final del programa d'avui d'aquesta selecció musical que avui us hem ofert, i recordeu que seguim disponibles a les xarxes socials amb les principals novetats sobre el programa, i també teniu el nostre podcast disponible a les principals plataformes de podcasting. Gràcies per escoltar-nos, que vagi molt bé.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: moments d'òpera.
1: Benvinguts a una nova edició del programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que rarament es representen per la seva alta exigència. És el cas del que ens ocupa avui, Semiràmide.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Semiràmide és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Gaetano Rossi, tot i que basat en la tragèdia homònima de Voltaire. En aquest cas, la de Voltaire és de l'any 1748, mentre que l'estrena de l'òpera de Rossini va ser al Teatre La Fenice de Venècia un 3 de febrer del 1823. A Catalunya va representar-se per primer cop al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 20 d'abril de 1826 i ara la podrem gaudir en versió concert en una única representació al 13 de maig al Gran Teatre del Liceu. Per això hem cregut oportú i perquè ens encanta aquest títol dedicar-li als moments d'òpera. En quant als personatges principals que intervenen, la protagonista Semiràmide és una reina de Babilònia gràcies a l'assassinat del seu marit Nino, que va perpetrar amb l'ajuda d'Assur. Està enamorada del seu propi fill, del que n'ignora la supervivència. Per aquest equívoc pot enamorar-se d'ell. És un paper, el de Semiràmide, per soprano lírica o liricula lleugera de coloratura. Arsacher és el fill de Semiràmide, tot i que ignora els seus orígens i ha aconseguit fama com a guerrer. Està enamorat d'Azema, que és la filla de Semiràmide. És un paper de contralt o mezzosoprano carregadíssim d'ornamentació vocal, també interpretat en moltes ocasions per contratenor donada la tradició dels castrats del passat. Assur és el cap de la guàrdia de Semiràmide i que va ajudar-la a matar Nino, el seu marit. És l'amant de Semiràmide, però s'enamora d'Azema, la filla d'aquesta, paper aquest per baix baritun o baritun de grans agilitats. Hidreno és un príncep indi que també està enamorat d'Azema, paper per tenor lleuger, que ha d'arribar a interpretar notes agudíssimes. De fet, arribar fins al re 4, per tant, pel damunt del mític do de pit. Oroe és el gran sacerdot del temple d'Albal, l'encarregat de custodiar la carta secreta que Nino va escriure poc abans de morir. Paper al d'Oroe per baix. I Azema és la filla de Semiràmide, paper menor, en aquest cas, per soprano. És curiós que el llibretista de Rossini, Gaetano Rossi, anés a buscar a Voltaire com a font de la seva modesta creació, tenint en compte el precedent molt més obvi de la Semiràmide de Metastasio. La qual cosa demostraria que si bé Rossini i els seus col·laboradors havien abraçat definitivament el conservadorisme musical, no van fer pas en l'aspecte teatral. La història de Voltaire ens parla de l'evolució posterior del personatge de Semiràmis, la reina de Babilònia, que ha matat el seu espòs, el rei Nino, amb l'ajuda del malvat Assur, però no ens diu per quins motius va veure's obligada a casar-se amb Nino, cosa que explicaria o justificaria el fet que ella l'elimini posteriorment. Tampoc s'explica el complicat procés pel que ella regna disfressada d'home durant diversos anys ni els dubtosos orígens d'on prové. En aquesta obra va influir la moda dels finals feliços, de manera que en alguns casos es va eliminar la mort accidental de la reina, que queda implícitament perdonada dels seus crims, que en aquesta versió adulcorada de Voltaire queden reduïts a un de sol. En aquesta òpera, Rossini va fer brollar el seu gust per les antigues virtuts del bel canto. És una obra d'elaboradíssima ornamentació vocal i moltes coloratures, amb el suport d'una inspiradíssima orquestració que podrem gaudir en directe el proper dia 13 de maig al Gran Teatre del Liceu, una ocasió important, ja que és un títol realment difícil de poder escoltar en directe, donada l'extrema dificultat del repartiment vocal que hi ha d'actuar. Per tot plegat, anem a conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de la Semiràmide de Rossini comença al temple d'Albal. El mag Oroe ha consultat a la divinitat i ha rebut determinades ordres que haurà d'aplicar en el moment adequat. S'obren les portes del temple, el príncep indi Hidreno ha vingut a invocar els déus per tal que l'ajudin a enamorar Azema, la filla de Semiràmide. El poble desitja que hi hagi un hereu al tron, ja que Semiràmide reina des de fa anys com a vídua de Nino, però no té descendència masculina, o almenys això és el que el poble creu en aquell moment. De fet, el seu amant Assur està meditant plans per usurpar-li el tron, però tem que el mag Oroe trami alguna cosa contra ell, i això li impedeix actuar de manera més decidida. De fet, Assur ha pensat en casar-se amb Azema, la filla de Semiràmide, per tal de legitimar el seu cop d'estat. Però ara apareix Semiràmide, aclamada per tot el poble. Viva! Després de l'aparició de Semiràmide que tenim ara mateix de fons, Oroe insta aquesta Semiràmide a buscar a un successor. A l'altar, un llamp dispersa els fidels, signe ominós, que Semiràmide interpreta el seu lliure antubi. Arriba ara Arsacher, victoriós guerrer que ha donat grans triomfs a l'exèrcit de Semiràmide. Aquesta s'ha enamorat del guerrer i pensa en casar-se amb ell, però abans haurà de vèncer l'oposició del temible Assur que es presenta al temple. Arsacher, en el fons, preferiria casar-se amb Azema, per la qual sent un estrany efecte. El jove guerrer ignora que en realitat són germans. La nit de l'assassinat de Nino, Arsacher, el seu nom real però és Ninias, va ser amagat secretament per evitar que Assur l'eliminés. Ara Ninias ignora tot el que fa referència al seu passat, fins i tot el seu nom verdader. Tot i això, el gran sacerdot Oroe el reconeix. Però anem a fixar-nos ara en aquesta entrada, l'entrada d'Arsacher, que l'escoltarem a través de la veu de Franco Fagioli, el mateix personatge, el mateix contratenor en aquest cas, que interpretarà el rol al Liceu el proper dia 13 de...

per la seva banda, Assur ve a recriminar a Arsacher que hagi deixat l'exèrcit per presentar-se a Babilònia. Malgrat això, li contesta que ha vingut satisfent les ordres de Semiràmide. Els dos rivals discuteixen sobretot quan Assur se n'adona que també Arsacher aspira a la mà d'Azema. Merlin Horn és ara Arsacher, la part d'Assur l'assumeix el baix Joseph Rollot.

Ens ubiquem ara als famosos jardins penjats de Babilònia. Semiràmide espera amb les seves donzelles. El cap de la guàrdia, Mitrante, li anuncia que l'oracle de Memfis indica que Semiràmide deixarà de patir quan Arsache s'hagi casat. La reina interpreta que pot, per tant, casar-se ella mateixa amb Arsache. És aquesta l'escena més famosa d'aquest títol, l'ària i cabaleta de Semiràmide, Bel Raggio Lusinghier. Canta Joyce Di Donato.

Arriba ara a Arsacei quan la reina li parla de l'imminent casament, ell interpreta que està parlant d'Azema. Les seves expressions d'afecte són malinterpretades per Semiràmide, qui creu que el jove està disposat a casar-se amb ella quan ell realment pensa que podrà casar-se amb la seva filla. La confusió s'expressa en la cabaleta del duet que a continuació podrem escoltar a través de dues veus d'or, Marilyn Horne com a Arsacei i Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens ubiquem ara al Saló del Tron de Semiràmide. La reina anuncia les seves núpcies amb Arsacher. Assur intenta forçar la reina a canviar de decisió, però ella l'amenaça. Arsacher queda molt sorprès quan Azema és entregada al príncep Idreno. I encara més quan Semiràmide l'agafa per acompanyar-la a l'altar. Aquesta confusa decisió genera la felicitat d'Idreno i ho expressa en una compromesa escena per tenor rossinià, que avui escoltarem en un dels millors tenors rossinians de la història recent de l'òpera. No és altre que el tenor Juan Diego Flórez en una gravació de Joventut.

Després d'aquesta escena d'enorme lluïment a la veu del tenor Juan Diego Flores, seguim el resum argumental de l'òpera Semiràmide de Rossini. Recte final del primer acte de la Semiràmide de Rossini, el gran sacerdot inicia un parlament per rebutjar la unió, però de sobte se sent la veu de Nino, que anuncia a Arsacé que el tron li correspon, però en efecte abans s'ha de fer justícia amb les seves pròpies mans. Arsacé vol que la veu li aclareixi qui ha de ser la víctima, però la veu de Nino, el rei mort en el passat, a mans de la seva esposa Semiràmide, no li aclareix res. Escoltarem doncs aquest embolicat final d'acte, el dirigeix Richard Bonynge l'any 1965.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Semiràmide de Rossini, situant-nos ja a l'inici del segon acte. Assur s'entrevista amb Semiràmide i li recorda que encara que ell va ser qui va matar a Nino, el verí va donar-li ella i l'amenaça en denunciar el crim si ella segueix apartant-lo del poder. La reina ordena a Assur que accepti a Arsacid com a rei o que desaparegui de la seva vista. Semiràmide se n'alegra en sentir que el poble dona suport a la seva decisió i aclama a Arsacid. Assur, en canvi, marxa furiós, remugant venjances. Són el baix Joseph Rouleau com a Assur i la soprano Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens situem ara al santuari on està la tomba de Nino. Oroé i els mags li diuen a Arsacher quin és el seu nom real. Arsacher s'horroritza en saber que la seva mare es pretenia casar amb ell. També li informen que Semiramide va participar de l'assassinat de Nino, el seu pare. Però els sacerdots li ordenen venjar la mort només en la figura d'Assur. No li diuen res de la reina i Arsacher confia en mantenir la seva mare fora d'aquesta venjança. Acte seguit, es posa en marxa. Mentrestant, Semiramide és a les seves estances amb Arsacher. Aquest li mostra un pergamí que va donar-li Oroé, en el qual s'aclareix la culpa de Semiramide a l'assassinat de Nino. La reina prega a Arsacher que la mati, però aquest no pot fer-ho. Mare i filla aleshores s'abracen. Arsacher li demana a la seva mare permís per venjar la figura del pare en Assur, ja que va ser ell qui va executar en definitiva la mort. Ho escoltarem ara en la veu d'Edita Gruberova com a Semiramide i Arsacher en la veu del contratenor japonès Yoshikazu Mera.

Enmig de tota aquesta bèl·lica confusió, el príncep Hidreno tranquil·litza Zema i la porta amb la seva mare Semiràmide, amb la finalitat que li doni suport. De nou, canta el tenor Juan Diego Flórez.

0: Ens ubiquem ara al subterrani, just a sota de l'altar i al costat de la tomba de Nino, on s'oculta Assur, que intenta pujar al palau i assassinar a Arsacher. Els governadors fidels a Assur adverteixen que Oroe ha donat a conèixer tot allò relatiu a l'assassinat de Nino i que el poble està en contra d'ell. Assur decideix ocultar-se al costat de la tomba i atacar a Arsacher quan apareixi. Arsacher és dins de la tomba de Nino i es pregunta: a qui haig de ferir? Oroe, marxant, li diu que Déu li ho farà saber. Assur recorre els passadissos sense saber què ha de fer. Semiramide ha baixat armada per matar Assur i protegir així el seu fill. De sobte, la veu de Nino crida: Ninias, ataca! I el jove Arsacher mata d'un cop a Assur. La guàrdia recull el cos de l'assassí de Nino i els mags el tranquil·litzen, ja que, diuen, ha fet justícia. Semiramide finalment es reuneix amb el seu fill, que es trasllada al palau per iniciar el seu regnat. La seva mare, en aquest cas, per tant, ha estat perdonada. Malgrat tot, aquesta versió, que és l'habitual, és l'edulcorada. En l'original, Arsacher colpeja les fosques a la seva mare per error i l'acaba matant. Assur és detingut i el jove hereu inicia el seu regnat malgrat l'horror de descobrir que Semiramide ha mort a les seves pròpies mans. Però, esclar, acabarem amb el final feliç de l'òpera Semiramide de Rossini, que podrem veure el proper 13 de maig en versió concert al Gran Teatre del Liceu. D'entre les veus que escoltarem tot seguit destaquen les de Joan Sutherland i Marilyn Horn. Nosaltres tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

atenta, Si és la R, si és la família, no hi ha confusió. Obsessionat d'aquesta vida, jo sóc el dit, el roncó i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Per paranoia, sentim pila, cura una pesa, però està feta a mida.

0: mira, des de tribuna. Bitch, spicy tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. Jo em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.
1: La família, som

bitch. Quin sacrifici, mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici, fins al final com la Bíblia judici. Bitch, quin sacrifici, mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici, fins al final com la Bíblia judici.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà i tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant vaig a cursar sense distància navegant a màxima velocitat ignorant que només som un animal que té dificultats per nedar. Digue'm covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
2: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
2: No el pots treure? No, és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens l'edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
3: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
2: Home, i tant.
3: Clar, igual a Sergi ens en tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.